0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: El Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el càncer. 11 anys al teu costat.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui us parlarem d'energia, concretament de quina manera podem estalviar energia, i és per això que ens acompanya la regidora de Transició Energètica, Marina Escribano, i també la tècnica de gestió energètica d'aquesta oficina de rehabilitació energètica de la nostra ciutat, que és la Carmen Ibáñez. En parlarem amb elles precisament del que són les comunitats d'energia local, perquè justament la setmana, fa un parell de setmanes, tenia lloc una xerrada informativa en la nostra ciutat, i aquest dijous hi ha una altra, i és per això que en volem estar al cas de què és el que s'està coent, no?, i de quina manera ens podem beneficiar. Així que en parlarem de comunitats energètiques locals. Després tindrem a l'espai de la petita i la gran pantalla, de manera que us proposarem anar al cinema, crec que en el dia d'avui. També tindrem l'actualitat esportiva, que ens aproparà la nostra companya Carla Ramos, i tindrem a l'espai de l'Enfoca't. Avui parlarem de formació sociosanitària i de logística. Aquesta és la proposta que ens fan des de l'empresa municipal Enfo, aquest espai de l'Enfoca't, que fem gràcies precisament a l'empresa municipal tots els dilluns. Però per començar, que és el que farem, com sempre, comentar un parell d'informacions destacades, i això ho fem de la mà de la Carla, així que la convidem a entrar aquí a l'estudi i comencem a parlar. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Hem tingut un cap de setmana amb molta activitat al nostre municipi. Sembla que el pròxim també hi serà, però
1: doncs
0: anem a comentar altres qüestions que també recollirem. Una d'elles té a veure amb el cap de setmana, crec, no?, a nivell esportiu.
1: Sí, exactament. Comencem parlant, doncs, de posar ja la mirada amb el cap de setmana vinent, i és que l'Ajuntament de Mollet del Vallès tornarà a apostar pel futbol femení i instal·larà una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final de la UEFA Women's Champions League 2026. El partit enfrontarà al Futbol Club Barcelona femení i l'Olímpic Lyonès femení. Serà aquest dissabte, dia 23 de maig, a partir de les 6 de la tarda a la ciutat d'Oslo. La retransmissió es farà a la pista exterior del pavelló municipal d'esports Riera Seca, un espai que estarà obert a tota la ciutadania i està pensat perquè els aficionats i les aficionades puguin gaudir del partit en un ambient festiu i familiar. Per aquesta ocasió s'hi col·locaran prop de 400 cadires que s'ocuparan per ordre d'arribada fins a completar l'aforament. Les places són limitades i l'accés estarà regulat per personal de control. Les portes s'obriran aproximadament 45 minuts abans de l'inici de la final, per tant, a un quart de sis. Aquesta iniciativa s'emmarca en l'aposta del consistori per fomentar l'esport femení i oferir activitats que convidin la ciutadania a compartir esdeveniments esportius de gran rellevància. Per motius de seguretat, doncs, no es permetrà l'entrada d'envasos de vidre al recinte. De fet, aquesta és una jornada, doncs, que any rere any, no? Perquè, doncs, ara ja fa uns anys que l'equip femení del Barcelona arriba a aquesta final de la Champions. Per tant, jornada, doncs, que es repeteix aquest any. Esperem, doncs, que s'enduguin la victòria les de casa.
0: Esperem que sigui així. Si més no, de l'afició de local la tenen garantida.
1: Segur que sí.
0: Anem ara amb un tema de cultura.
1: Sí, comentem que el Museu Municipal Joan Abelló i l'Ajuntament de Mollet del Vallès convoquen una nova edició del Mollet Art Memorial Cesc Bas. Es tracta d'un certamen públic adreçat a artistes emergents amb l'objectiu de donar suport a la creació contemporània. La convocatòria no va dirigida a una disciplina o a una tècnica concreta, sinó que pretén donar suport a la creació artística en un sentit ampli, tot fomentant-la com un procés basat en l'experimentació i la investigació, incorporant-la dins del context contemporani. La regidora de Cultura, Mercè Pérez, ha explicat que el Mollet Art, tal qual les exhibicions que es fan a l'aparador del museu, tenen per objectiu visibilitzar i donar suport al treball dels joves artistes.
2: Fa molts anys que hi ha aquest certamen, i el que s'intenta, bueno, és una mica també el tema dels aparadors, eh? És gent que fa projectes emergents, a vegades la gent els veu diferents, no? Però que valen molt i molt la pena i que, bueno, s'exposen, no? S'exposaran els d'això, i llavors el guanyador sempre fa una exposició en solitari.
1: Per aquelles persones, doncs, que els interessi aquesta convocatòria, doncs, que sàpiguen que el límit de presentació és el 14 de juny, i en total el jurat seleccionarà 3 projectes que formaran part d'aquesta exposició Mollet Art 2026. Serà el dia 26 de juny, doncs, que es faran públics aquests projectes seleccionats, doncs, que formaran part d'aquesta exposició.
0: Queda dit. Molt bé, Carla, doncs aquestes són informacions que recollirem a l'informatiu Mollet al dia. Hi haurà més, després parlarem també amb la Carla d'actualitat esportiva.
1: Exactament.
0: Així que fem una petita pausa en el que és la informació, i ara ve una pausa relativa, perquè anem a saber de la previsió meteorològica. També és una informació que cada vegada hi ha més persones interessades per ella, així que anem a sentir en Lluís Mi Pérez.
3: Bon dia. Un temps que una altra vegada ha de ser variable al llarg de les properes hores. De fet, se n'han anat produint algunes pluges disperses aquesta nit passada i també les últimes hores a les comarques del Prepirineu i les de Girona, i al llarg d'aquest migdia i tarda compta amb les tempestes que apareixeran sobretot al prelitoral barceloní i també a les comarques de Girona. Les tempestes més fortes al voltant de Montserrat, els dos Vallesos, cap a la banda del Montseny, i les comarques de la Garrotxa, del Ripollès, del Gironès i del Pla de l'Estany, així com el Baix Empordà. Quan més cap a l'Ebre, més clarianes i un ambient suau, però de moment sense gaire calor. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui en el Posat les Piles ens volem fer ressò de les comunitats energètiques, o el que es diu també allò de compartir energia. De fet, fa un parell de setmanes a la nostra ciutat hi havia una xerrada que va tenir molt bona acollida, ens consta que va ser així, i aquesta mateixa setmana, el dijous, al Centre Cívic de Can Borrell, concretament a partir de les 6 de la tarda, hi ha una nova intervenció per donar a conèixer doncs, de què estem parlant quan parlem de compartir energia. És per això que hem convidat avui en el Posa't les Piles a la regidora de Transició Energètica, que és Marina Escribano, entre altres coses, Transició Energètica, perquè és regidora de moltes altres responsabilitats.
1: Bueno, d'algunes altres, sí.
0: Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya la tècnica de gestió energètica, que és la Carmen Ibáñez.
2: Hola.
0: Benvinguda,
2: molt
0: bon dia.
2: Bon dia, gràcies.
0: Anem a parlar d'això, de què és compartir energia, perquè s'estava donant a conèixer. Ja fa temps que parlem, allò hi ha una oficina, de fet, no?, de precisament
1: de rehabilitació energètica.
0: Ah, això, és que ara anava a dir d'habitatge, dic no, aquesta és una altra, això, de rehabilitació energètica. De què parlem quan parlem d'això?
1: Començo?
0: Sí.
1: Una mica ho emmarco, en tot un projecte que és el Mollet Solar, que és des del convenciment de que els ajuntaments hem d'anar fent polítiques de sostenibilitat i de consum d'energies renovables, i per tant això consisteix en aquestes diferents instal·lacions de plaques solars que tenim als diferents equipaments municipals. Primer, aquestes instal·lacions el que fan és generar energia a través de la llum del sol i ajudar pel consum d'aquests equipaments, no? És a dir, no haver de dependre de la xarxa elèctrica si no poder generar fer aquest autoconsum. I ara fem aquest segon pas, que és el pas de compartir-ho amb la ciutadania. És la part de cedir aquests excedents d'energia provenents de les fotovoltaiques cap a la ciutadania perquè els hi generi diferents beneficis que, si voleu,
0: ara en parlarem i tant. És a dir, quan parlem allò de compartir energia no estem fent promoció de que aquelles comunitats de veïns o persones a títol individual que tinguin allò una casa unifamiliar instal·lin plaques fotovoltaiques. No estem parlant d'això.
2: Les comunitats energètiques,
0: també,
2: en un sentit ampli, poden ser moltes coses. El model que tenim i tindrem a l'Ajuntament a partir d'aquest any és un de les maneres de fer comunitats energètiques. És veritat que hi ha comunitats de veïns, diguem, de blocs de pisos, que poden decidir de manera conjunta fer la seva instal·lació a la seva coberta i fer aquest tipus d'autoconsum.
0: Ho dic perquè crec que, no sé si van ser amb els ajuts del Next Generation, no?, que convidava a les comunitats o a les persones a fer aquesta reflexió de dir, escolta'm, si hi ha possibilitat, perquè s'ha de fer un estudi, entenem allò també, no?, de si es poden instal·lar o no aquestes plaques, no?, en funció del pes, l'espai que n'hi ha, feu aquesta passa i aposteu per la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Però nosaltres estem parlant allò de compartir, és a dir, que l'Ajuntament ja en equipaments disposa d'aquestes instal·lacions, té un excedent, no?,
2: sí,
0: d'energia, i la posa a disposició,
1: exacte,
0: de la ciutadania.
1: És com si parléssim, a veure, la paraula tècnica exacta seria l'autoconsum compartit, però en definitiva estem fent una petita comunitat energètica entre l'Ajuntament i els veïns, veïnes que s'acabin acollint a aquest espai, no?, en aquestes quotes de participació, i per tant serà això. Per què? Perquè no tothom pot instal·lar plaques solars a casa seva, no totes les comunitats de propietaris poden arribar a un acord o no tenen espais. Mollet, per la seva tipologia, la majoria són blocs, no? Sí que ja variem cada vegada més habitatges unifamiliars que en tenen, fantàstic, es tracta d'això, d'anar ampliant i conscienciant amb aquest consum d'energies renovables no contaminants, però ara nosaltres posem aquesta facilitat. Jo penso en el futur i ara mateix, en l'actualitat, ja hi ha municipis on, per exemple, els polígons industrials s'estan constituint comunitats energètiques entre les indústries, entre les empreses. També en el futur pensem en els comerços, com compartir-ho amb els comerços per que puguin doncs, estalviar en el consum de llum durant el dia, durant les hores d'atenció comercial, i per tant anem fent passos i comencem per aquest.
0: De fet, com tots som consumidors, estic pensant que segurament tots ho tenim molt més assimilat amb el tema del vehicle elèctric, no? Que és allò la aposta que també s'està fent. Ara parlem allò de comunitats. Els veïns que s'adhereixin en aquestes comunitats han de... aquestes comunitats energètiques, em refereixo, ho poden fer a títol allò individual o ha de ser tota la comunitat, tot el bloc de veïns que digui, escolta'm, jo vull formar-ne part?
2: Vale. Nosaltres aquí fem, crearem una comunitat. Llavors, el sol·licitant, la persona interessada, ha de ser a títol individual, perquè té un contracte de llum i vol que part de la llum que estaria agafant de la xarxa doncs li arribi a través d'una placa. Bueno, en aquest cas seria més o menys més enviat dues plaques que es tindria a disposició seva.
0: I llavors seria a títol individual,
2: sí.
0: Encara que la resta de la comunitat no s'hi adhereixi,
2: no
0: la, del bloc de
1: no.
0: veïns.
1: Pensem
0: no
1: que el rebut ens arriba pel contracte que tenim nosaltres amb l'empresa X, a banda de que és veritat que les comunitats paguen un rebut de la llum comunitària, però això queda a banda. Estem parlant de rebuts individuals, persones que tenen ganes d'estalviar, doncs, de consumir una part de l'energia renovable i de proximitat, i que... estan conscienciats amb això. De fet, l'altre dia a la xerrada ens va sorprendre gratament perquè molta gent que tenia claríssim, no?, que volia fer aquest pas.
0: I llavors has de fer una inversió inicial?
2: No, fa l'Ajuntament per tu. Ja l'ha feta.
0: És a dir, no, però sí que has de fer una aportació, no?
2: Ah, sí.
0: De
2: però
0: participació.
2: No és un concepte d'inversió, diguem. Que les plaques, les instal·lacions ja estan instal·lades, ja estan legalitzades, i per tant l'Ajuntament ja ha fet aquesta inversió durant els darrers anys. Però és veritat que per cedir-te tu una part d'aquesta potència elèctrica has de pagar una taxa, perquè t'estan donant, diguem, una llicència d'ús.
1: Pensem en les terrasses dels bars, com que fan ús privatiu d'un tros de la via pública, per posar terrassa han de pagar una taxa anual, no? Doncs això és el mateix. El que sí que queda clar és que aquesta taxa és molt menor que l'estalvi que els hi comportaran la factura de la llum.
0: I a l'estalvi he vist que pot ser entre 100, 200 euros anuals?
2: Sí, tot depèn del consum que faci aquesta família o aquest sol·licitant a la seva casa. Si tu els consum el fas en hores solars, doncs segurament estalviaràs més. Estalviaràs més diners. Més o menys hem calculat això, que uns 100, 200 euros anuals, que això a nivell, o sigui, a escala mensual pot ser uns 15 euros mensuals.
0: No, si està molt bé, perquè quan t'arriba el rebut, vull dir que qualsevol estalvi és positiu. Més enllà de, també tenir en compte, no, aquesta conscienciació de respecte al planeta i als recursos que tenim.
1: Exacte, jo crec que aquest és un element important, El que diem és anem a consumir el màxim de gent possible energia neta en un país on tenim molt de sol, tot i que aquests dies està una mica així el temps, però on tenim molt de sol anem a aprofitar-lo i tenim aquestes instal·lacions que volem ara doncs, posar en part a disposició de la ciutadania.
0: Dèiem que, de fet, aquestes plaques estan instal·lades a equipaments municipals. Llavors, els veïns que vulguin adherir-se han de viure a l'entorn d'aquests equipaments on estan instal·lades les plaques?
2: Sí, però és veritat que com som una ciutat molt densa, a gairebé tots els punts, i no tots, estan a 5 quilòmetres d'on estaran les plaques. Llavors, complim en aquest cas.
0: És a dir, que gairebé tot el municipi, sí. No? Tota la pràctica...
1: Allò que diem que a Mollet pots anar a qualsevol lloc en 10 minuts, clar, fa que sigui tan compacte que tothom està més o menys dintre del marge.
2: Del radi.
1: Del radi, exacte. No, del
0: esteu començant el tema aquest, no? Vull dir que dèiem allò que en aquesta primera trobada que es va fer fa un parell de setmanes va tenir molt bona acollida. No sé si hi ha un topall allò de persones que puguin adherir-se durant aquest, crec que el període de participació són 2 anys?
2: Sí.
0: Llavors hi ha un topall,
2: sí,
0: allò de dir...
2: Sí, hi ha un topall. Només donarem en aquest primer any 60 quotes. Per tant, a un quilowatt per quota només podem arribar a 60 beneficiaris. No significa que obrirem altres convocatòries als anys vinent i la idea és arribar cap a 200. Al 200.
1: Crec que vam parlar de 200. La idea és anar començant, clar, 60 quotes de participació pot semblar poc, però és un pas, comencem. I amb els anys la idea és d'anar ampliant quilowatts i, per tant, poder anar ampliant persones que s'assumin això i també anar ampliant plaques a la nostra ciutat.
0: Entenc que, a veure si hi ha les 60 persones, estupendo, però si n'hi ha més, s'hauran de posar uns criteris, no?, per poder, doncs, no?, destriar jo per què li dono a aquesta família o a aquesta persona en lloc d'una altra.
2: Serà mitjançant sorteig.
0: Serà sorteig.
2: Un sorteig públic, sí.
0: Uh-huh. No serà jo pel nombre de persones que visquin en aquella unitat familiar, no.
1: És a dir, sí que hi ha una tria prèvia de requisits, les persones han de complir amb els requisits que s'estableix. Doncs, per exemple, si algú ja té plaques solars, no seria una persona susceptible de ser beneficiària, per tant, no inclouria. Després, doncs, com deia la Carmen, amb els que hi hagi, si són més de 60, doncs ens tocarà fer sorteig, que és la forma habitual com es fa en altres municipis que tenen implantat aquest servei o aquesta iniciativa.
0: De fet, imagino que això, no?, també us heu emmirallat en altres municipis on s'ha dut a terme o s'està desenvolupant aquest tipus de comunitats, de compartir energia.
1: Sí, sí. I de fet aquest projecte té tot l'assessorament de la Diputació de Barcelona, que, clar, evidentment, està assessorant a molts més municipis, i a més tenim, doncs, aquest recurs tècnic que vol dir que Quilòmetre Zero, que és l'empresa que ens està acompanyant en això, Quilòmetre Zero Energy, no? Són persones amb molta experiència. També, doncs, des de l'ORE, la Carmen, la Mireia i tot l'equip de transició energètica està fent una feina i una immersió en aquest món absoluta i d'un coneixement molt elevat.
0: De fet, aquestes sessions informatives, recordem que aquest dijous al Centre Cívic de Can Borrell a les 6 de la tarda, a la sala d'actes, hi haurà aquesta nova sessió. És això, informativa. O en aquell moment també les persones que s'interessin poden omplir formulari de dir, escolta'm, ja podeu comptar amb mi, o han de passar per l'oficina?
2: És més informativa, però és veritat que allà, doncs, donem per estar ben informat de quan obrim convocatòria, perquè obrirem convocatòria durant un temps limitat. Per tant, han de ser ràpids en recollir la documentació, que és molt minsa, és realment la factura elèctrica d'on ets titular, i poc més. Però és veritat que aquesta xerrada serveix per entendre una mica del que estem parlant quan parlem de comunitats energètiques, d'autoconsum compartit. Per tant, els animem a venir, perquè sortiran dubtes i intentarem resoldre'ls entre tots, i estaran com més assabentats d'aquí a una
0: setmana, dues,
2: quan s'obrirà la previsió d'aquesta obertura de convocatòria.
1: Entenen com funciona la factura, l'element aquest virtual, no?, d'aquest estalvi, i també, doncs, a fer-los partíceps com en el moment en què siguin adjudicatàries les persones, de com vagi avançant, doncs, quins van sent els resultats i com va anant aquest consum, aquest estalvi i tot plegat.
0: Quins dubtes van sorgir en la primera sessió, així més habituals?
2: Doncs dubtes van ser... Doncs, tinc la...

0: previsió és allò d'aquí un parell de setmanes, com a molt.
1: Creiem. Esperem que dins del mes de maig, ja sabeu que l'administració doncs, ha de fer tots els tràmits per temes de seguretat jurídica, etc etc, però esperem que sí que pugui sortir perquè sigui ara un temps viable.
0: Perquè la intenció és que s'implementin ja aquesta comunitat abans de que comenci l'estiu, abans de...
2: Bueno, entre rebre sol·licituds, obrir el termini, rebre sol·licituds, revisar-les, fer llistats d'admesos provisionals, després els possibles sorteig, les adjudicacions...
0: Anem al setembre. Anem al setembre. Passat l'estiu.
2: La idea és activar, diguem, l'autoconsum compartit a la tardor.
0: I una coseta, hem dit allò que primer s'ha de fer una aportació, però que evidentment la que vas allò recuperant, no?, amb l'estalvi que suposa, hi haurà persones que diran, però escolta'm, quina és l'aportació que n'he de fer, allò sí. Inicial?
2: És una
0: quota?
2: Una quota fixa anual de 54 euros amb 53.
0: Molt bé. Queda allò... En tot cas, nosaltres, des d'aquests micròfons, el que volíem era parlar-ne del tema perquè la gent senti a parlar, que sàpiga que hi ha aquestes reunions informatives, que convidem allò a tothom a que, si tenen allò interès, que s'adrecin allò perquè tenen possibilitat de preguntar-vos directament, no?, allò, aquests dubtes que es plantegin, i en tot cas, pensem que és una iniciativa que paga la pena, no?, allò de...
1: Nosaltres n'estem molt convençuts i també, doncs, qualsevol dubte a l'hora per totes les vies de comunicació, a la pàgina web, que a més hi ha o hi haurà el vídeo de les xerrades penjat, perquè si algú no ha pogut anar-hi, doncs poder-se'l allà posar i sentir-ho tot, no perdre's cap paraula ni cap coma de l'explicació. I per tant, doncs, que no sigui per falta d'informació, que la persona faci el pas.
0: Aneu amb la factura elèctrica a la reunió, perquè així també potser igual també és més entenedor, no? Perquè de vegades entendre les factures també té el seu què, eh? Sí. Amb la qual cosa que els convidem. Ho deixem aquí. Convidem, com hem dit allò, a la ciutadania que s'apropi. Us agraïm allò tant a la Carmen com a la regidora, a Marina Escribano, que us hagueu allò doncs, apropat en aquests micròfons i esperem això, doncs, haver contribuït a fer-ne difusió d'aquestes unitats, aquestes comunitats per compartir energia que començaran a funcionar cap a la tardor d'aquí del 2026 aquí a casa nostra. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Gràcies. Adéu.

0: Avui en aquesta secció de la petita i la gran pantalla ens anem al cinema i és que la proposta és per veure-la precisament en una gran pantalla. Si més no, parlem de pel·lícules i la persona que ens fa 5 cèntims d'aquesta proposta cinematogràfica és el nostre company, en Sergio Guardeño. Endavant, Sergio, molt bon dia.
1: Hola, avui parlarem d'una pel·lícula que, tot i haver-se estrenat fa més d'una dècada, sembla cada vegada més actual. Es tracta de Her, dirigida per Spike Jonze i estrenada el 2013. És una història que es mou entre la ciència-ficció i el drama romàntic, però sobretot és una reflexió sobre la soledat, les relacions i el paper que la tecnologia pot tenir en la nostra vida emocional. La història segueix en Theodore, interpretat per en Joaquin Phoenix, un home sensible i introspectiu que viu en una ciutat del futur proper. Treballa en una empresa molt peculiar perquè escriu cartes personals per a altres persones, és a dir, posa paraules als sentiments que altres no saben expressar. Aquest detall ja ens dona una pista important sobre el món que ens presenta la pel·lícula, una societat hiperconnectada tecnològicament, però on les emocions sovint es deleguen a través de pantalles. En Theodore està passant per un moment complicat. Està separat de la seva dona i encara no ha superat la ruptura. Viu sol, passa molt de temps amb el seu ordinador i, com moltes persones avui dia, troba en la tecnologia una manera de combatre la solitud del dia a dia. En aquest context apareix un nou producte tecnològic, un sistema operatiu amb intel·ligència artificial capaç d'aprendre i adaptar-se a la personalitat de l'usuari. Quan en Theodore instal·la aquest sistema, coneix la Samantha, una veu que ràpidament es converteix en molt més que un assistent digital. Al principi, la Samantha l'ajuda amb tasques quotidianes, ordenar correus electrònics, gestionar documents o recordar cites. Però ben aviat, la relació comença a evolucionar cap a una connexió emocional molt més profunda.

Un dels aspectes més interessants de la pel·lícula és que la Samantha no té cos, només existeix com una veu i una presència digital. Tot i així, la manera com interactua amb en Theodore és tan natural i espontània que la relació entre ells acaba semblant sorprenentment real. Riuen junts, tenen converses íntimes i fins i tot discuteixen com qualsevol parella. A partir d'aquí, la pel·lícula planteja una pregunta que pot resultar una mica inquietant. És possible enamorar-se d'una intel·ligència artificial? I si aquesta intel·ligència artificial és capaç de comprendre't millor que moltes

Visualment, la pel·lícula també té una identitat molt marcada. El futur que ens presenta no és un món ple de robots o grans avenços espectaculars, sinó que és més aviat una evolució suau del nostre present. Els edificis, la roba i la tecnologia semblen familiars, però tot té una estètica molt minimalista i càlida. Predominen els colors suaus, els espais amplis i una sensació constant de calma, que contrasta amb la solitud emocional del protagonista. Aquest contrast és clau per entendre l'atmosfera de la pel·lícula. Tot sembla tranquil i bonic, però al mateix temps hi ha una sensació subtil de distància entre les persones. Moltes interaccions es fan a través de dispositius i els moments d'intimitat humana real semblen més escassos. A mesura que la relació entre en Theodore i la Samantha es desenvolupa, la pel·lícula també explora un altre tema molt interessant, el del creixement personal. La Samantha aprèn constantment. Cada conversa, cada experiència la fa evolucionar. Però aquest creixement accelerat crea una dinàmica curiosa. Mentre ella es desenvolupa a gran velocitat, en Theodore continua sent humà, amb els seus dubtes, les seves inseguretats i les seves limitacions. Això planteja una idea molt potent. Què passa quan dues entitats que evolucionen a ritmes diferents intenten mantenir una relació?

Amb el pas dels anys, Her s'ha convertit en una obra cada vegada més rellevant. En un moment en què la intel·ligència artificial forma part de moltes converses, la pel·lícula sembla gairebé visionària. Però el seu interès principal no és predir el futur tecnològic, sinó explorar una qüestió molt més universal. Què significa realment connectar amb algú? Potser el missatge més important de la pel·lícula és que les relacions, siguin amb persones o amb tecnologies, ens transformen. Ens obliguen a mirar-nos a nosaltres mateixos, a acceptar la vulnerabilitat i entendre que estimar algú implica també canviar. En definitiva, Her és una pel·lícula delicada, profunda i molt humana. Una història que utilitza la ciència-ficció per parlar de sentiments molt reals com la soledat, la necessitat de ser escoltats i el desig constant de sentir-nos connectats amb els altres. I potser aquesta és la pregunta que la pel·lícula ens deixa a l'aire. En un món cada vegada més digital, fins a quin punt la tecnologia pot substituir o potser redefinir les relacions humanes?

0: Tal qual fem cada dilluns, anem a comentar els resultats que han obtingut els equips molletans que disputaven justament aquest passat cap de setmana partits. Així que, doncs, novament xerrem amb la Carla. Com ha anat tot plegat?
1: Bon dia de nou, Emma. Doncs, com apuntàvem la setmana passada, de fet, aquest cap de setmana que deixem enrere, la major part dels equips molletans han acabat ja el que és aquesta temporada 2025-2026. Sí que hi ha alguns, doncs, que ho han fet amb més sort que d'altres i, doncs, també continuarem parlant perquè també hi haurà alguns partits de play-off, doncs, de promoció, de descens. Comentem això, sí, doncs, si més no, els resultats dels partits concretament d'aquest cap de setmana. En futbol, el primer equip del Mollet ha acabat la temporada amb un empat a 2 en el derbi Vallesa contra el Granollers, tot i que en aquest partit, doncs, el Mollet ja no s'hi jugava res, doncs, amb un balanç de 30 partits jugats han aconseguit únicament 4 victòries, 8 empats i la resta han estat derrotes i, per tant, doncs, es preparen en els propers mesos doncs, per baixar de categoria i competir a segona catalana, tot i que l'objectiu, tal qual comentava Ángel Soto, doncs, la setmana passada era tornar a pujar de categoria a primera, una feina doncs, que s'hi posaran en tota la temporada vinent. Parlem també de segona catalana, el primer equip de la Unió Esportiva Molletense que acaba la temporada amb una victòria en el derbi Vallès. Els molletans s'han imposat al Vilanova del Vallès per 0-1 i acaben la temporada amb 62 punts, que són els mateixos que el líder. Amb aquesta segona posició, els d'Albert Camara hauran de jugar partits per a poder doncs, a pujar de categoria i tenen, de fet, opcions de pujar a primera catalana. De fet, han fet una molt bona temporada i doncs ara tocarà demostrar que són un equip sòlid i que, de fet, doncs poden pujar de categoria. Seguim parlant de futbol, però ara passem a quarta catalana i és que qui s'ha quedat a les portes de poder jugar aquests partits de play-off és el primer equip de la Unió Esportiva Lourdes, que n'acaba la temporada amb un empat a 2 davant del Lliçà d'Amunt. En 30 jornades, els locals han guanyat 15 partits, n'han empatat 4 i han perdut 11. Amb un total de 49 punts, els Dani Rodríguez acaben la temporada en la sisena posició. Per tant, es queden en aquestes portes els partits de promoció de l'ascens, que l'any passat doncs, sí que van poder disputar, però aquest any doncs, hauran de poder doncs, esperar un any més per a veure si doncs, poden pujar de categoria. Si més no, doncs, es queden en aquesta quarta. En canvi, qui sí que disputarà aquests partits de play-off és el Mollet B, que tot i que han perdut aquest cap de setmana a casa per un ajustat 4-5 contra el base Palau, els locals acaben la temporada en la quarta posició i, per tant, sí que jugaran aquests partits de play-off per pujar a tercera catalana. En futbol sala, la Unió Futbol Sala Mollet ha acabat la temporada per alt. Els de Jaume González han guanyat a casa per una golejada de 12-4 al Ciutat de Mataró, en Lleurat, i doncs posen el punt final. Una temporada on han guanyat 10 partits, han encaixat 13 derrotes i 2 empats. Amb un total de 32 punts, els molletans acaben la temporada en les posicions d'ascens i, de fet, pugen directament a primera catalana. Recordem que aquest any doncs, han canviat el que és el sistema de Lliga, s'ha creat una nova categoria, per tant, en futbol sala doncs, no s'han de jugar aquests partits de play-off, sinó que directament pugen a primera catalana. Per tant, doncs, l'enhorabona també a aquest equip que directament la temporada vinent doncs, ja jugarà en una categoria superior. Parlem també de bàsquet. El DM Grup Mollet continua lluitant pel que és a l'ascens a segona FEP. Els molletans han guanyat la semifinal aquest cap de setmana davant de la Universitat de Vic per un ajustat 75-78 i s'enfrontaran aquest cap de setmana al Mollerussa en la final. Per tant, entenc doncs, que nervis aquest cap de setmana que tenen per davant per saber si poden doncs, pujar de categoria. Parlem també dels equips de Sant Gervasi de bàsquet. L'equip femení Copa Catalunya acaba la temporada amb una derrota davant del Terrassa. Amb un marcador final de 71-50, les molletanes acaben la temporada en la setena posició amb un balanç de 10 victòries i 16 derrotes. Per la seva banda, l'equip masculí a Copa Catalunya també han acabat la temporada amb una derrota, en el seu cas, per 72-46 contra el Santa Coloma. Els locals s'han estrenat en la categoria amb 15 victòries i 11 derrotes, uns resultats doncs, que els han deixat en aquesta quarta posició de la classificació. I per acabar, Parlem d'hoquei.
0: Per acabar, Carla, respira una mica, que ens estem ofegant. En tot cas, comentar això, que ara per ara Molletense amb possibilitats de disputar, el Mollet B també, el futbol sala ascens directe,
1: directament,
0: i el DM Group, que també té possibilitats de pujar de categoria.
1: Exactament.
0: I ara l'hoquei ens quedaria, no?
1: Sí, en hoquei, de fet, encara no han acabat. Ells els hi queda encara una última jornada, però si no, comentar doncs, aquests partits. L'equip femení a primera ha guanyat a casa per 2-0 contra el Caldes Recamp Làser, una victòria que les manté en aquesta part mitja de la taula, doncs que sembla que d'aquí no s'acabaran movent en aquesta darrera jornada. I l'equip masculí a segona ha perdut aquest cap de setmana per 3-1 contra el Masquefa. Tot i aquesta derrota, doncs es baixen en aquesta tercera posició de la classificació, però també doncs es mantindran en principi en aquest podi dels classificats. Així que és l'únic, els únics equips doncs, que encara queda per veure una jornada com s'acabarà dibuixant.
0: Tal qual ens comentava la Carla, encara podrem anar parlant d'esports, perquè precisament veient que hi ha possibilitats, que hi ha
1: doncs
0: partits
1: sí.
0: que han de disputar, no? Equips que han de disputar partits per veure si finalment aconsegueixen aquest ascens, amb la qual cosa doncs continuarem informant-vos. Però ara canviem allò totalment de pràctica esportiva. De tant en tant parlem d'atletisme, avui toca, no?
1: Doncs sí, és que de fet aquesta setmana hi ha una cita molt, molt destacada, és aquesta novena edició del míting Ciutat de Mollet, on hi participen de fet atletes d'arreu, també a nivell nacional. Per tant, Mollet, una cita molt, molt important aquest divendres, no ens hem volgut perdre, hem volgut fer aquesta prèvia, per tant hem conversat amb en Nicolás Escribano, que és el president del Club Atlètic d'aquí de Mollet.
0: Doncs escoltem aquesta entrevista, endavant.
1: Nico, primer de tots, com sempre, agrair-te doncs, que ens acompanyis via telefònica per comentar tot el que feu des del Club Atlètic Mollet, que de fer l'activitat no para, perquè el divendres heu organitzat el que és aquesta novena edició del míting Ciutat de Mollet. Per començar, comenta'ns una mica què és el míting i també doncs, quina és la importància que té un esdeveniment com aquest aquí a la nostra ciutat.
2: Bueno, pues la veritat que el divendres dia 22 de maig a les 6 de la tarda començarem el míting, val? Ja és el novè any consecutiu que ho fem. És un míting que està consolidat ja al calendari de la Federació Catalana d'Atletisme i esperada per molts atletes, sobretot velocistes. És una pista molt ràpida i la veritat que les proves de velocitat, tant al 100 com al 200, sempre hi ha una gran afluència.
1: Comentes el tema de les proves de velocitat, no? Que entenc doncs, que són les que destaquen en aquesta jornada, però quines altres proves hi ha en aquest míting?
2: En el míting tenim totes les proves, tots els sectors, i dintre dels sectors de salt, llançaments i velocitat i fons i mig fons, fent una mica de tot. Comencem la jornada a les 6 de la tarda amb llargada i el 800 i ja no parem fins les 10 de la nit acabant amb els 5.000 llisos. Passarem per proves com la javelina, el 1.600, proves de velocitat com el 100, o sigui, fent una mica de tot.
1: L'any passat comentàvem també doncs, aquesta vuitena edició del míting i ens dèieu que volíeu estrenar les gàbies per fer les proves de llançament, però que al final no va ser possible. Per tant, entenc que aquest any, si en aquestes proves, sí que podeu estrenar aquestes gàbies.
2: Per fer una prova de llançaments amb la gàbia, tindria que ser el disc o el martell. I no farem el míting. La veritat que és un tema que tenim pendent, però aquest any és per un tema nostre. Tenim una limitació d'horari, o sigui, al final comencem a les 6 de la tarda i acabem a les 10, que ja és tard. I per fer una prova de llançaments com seria la del martell, tindríem que començar a les 4:45, una cosa així. És molt d'hora per ser un dia laborable, un divendres, i és una mica complicat. Però bueno, ja hem fet, ja hem estrenat la gàbia. Aquest any vàrem fer la primera jornada de lliga, i hi havia proves dintre de la gàbia, com va ser el disc, i bueno, ja està estrenada. Però al míting encara no hem fet la prova ni de disc ni de martell.
1: Entenc pel que comentes doncs, que seria això, haver d'adaptar els horaris. També l'any passat comentàvem doncs, que hi haurien llebres pel que són les curses de fons. Aquest any també repeteixen?
2: Sí. Sobretot tenim el compromís a la primera sèrie, són diverses sèries, però la primera sèrie sempre són les millors marques, de ficar llebres al 1.500 i al 800. Aquestes dues proves segurament tinguin llebres, sí.
1: comentem també, Nico, fem un repàs, perquè aquest any doncs, celebreu, organitzeu aquest novè meeting Ciutat de Mollet, però com ha evolucionat la competició al llarg dels anys? Sempre ha estat el mateix o com ha anat canviant?
2: Bueno, hem fet canvis, però molt, molt petits. O sigui, les proves gairebé són les mateixes. A lo millor hi ha alguna prova que algun any fiquem, provem, i si no ha anat bé, la traiem. Però, diguem, el que seria la base és igual. Després, com a canvi, aquest any sempre comencem amb la prova dels 100 metres llisos, i aquest any hem fet un canvi i començarem amb el 800, i com a segona prova, ja a tres quarts de set, farem la de 100. Són canvis, és una mica una, per millorar, sobretot perquè mirem el tema del vent. A les proves de velocitat, el vent és un factor important. Val? Si passem de 2.0, la marca no és vàlida per una possible marca com una mínima per un campionat d'Espanya, d'un europeu o un mundial. Llavors, per l'experiència d'altres anys, hem mirat a quina hora bufa menys el vent i seria sobre aquesta hora. Per això hem modificat una mica l'horari dels 100 metres llisos.
1: Clar, de fet, entenc doncs, que aquestes proves es facin a l'aire lliure, la climatologia doncs, influeix moltíssim. No? Ara comentaves...
2: Moltíssim.
1: Doncs, clar, entenc, ara deies, no, doncs, en aquestes proves de velocitat que influeix el vent, no sé si hi ha alguna altra prova en la qual doncs, la climatologia també afecti o és a nivell general doncs, que podria afectar totes.
2: Bueno, el que seria el vent serien les proves de velocitat i el salt de llargada. Val? Que es té en compte, depenent del vent, si és a favor, pues, si ajuda massa, la marca no valdria com a mínima. La marca val per guanyar la competició, però no com a mínima. Val? A la resta de proves no afecta a la marca, però clar, si ja ven en contra, pues, corres menys.
1: Esperem doncs, que divendres respecti no, el temps en el tema del vent, que tampoc plogui, que també entenc que és important, així que perquè els atletes doncs, puguin aconseguir les seves millors marques. I des del Club Atlètic Mollet, quina previsió hi ha d'atletes?
2: Nostres, pues, jo diria sempre, la veritat que a fer la competició aquí a casa portem més atletes de lo normal. Jo diria que nostres serem al voltant d'uns entre 40 i 50 atletes.
1: Déu-n'hi-do, doncs veiem que, sí. que hi ha ganes també d'aquest míting per part dels atletes
2: sí, sí.
1: d'aquí a casa.
2: Sí. Corre a casa sempre va bé.
1: Nico, comentem una mica també, no sé si us heu marcat alguna mena d'objectiu de cara a aquesta edició des del Club Atlètic Mollet.
2: Bueno, en principi, com a objectiu, com a organitzadors, que tot surti bé, que els atletes que estan buscant marca l'aconsegueixin i, sobretot, com parlava abans, el tema del vent o de la pluja, doncs que tinguin un dia tranquil.
1: I ja per anar acabant, Nico, una mica, què espereu doncs, d'aquest míting que representa per vosaltres també organitzar un esdeveniment d'aquest caire, perquè al final també venen atletes d'àmbit nacional?
2: Sí, correcte. O sigui, al final és important no sols representar Mollet com a club a les diferents competicions, sinó també que ens coneguin com a organitzadors. Com a club ens volem fer forts dintre de la Federació Catalana i, com et deia, doncs no només que ens coneguin quan anem a una competició, sinó ser un organitzador de grans esdeveniments és important. Tenim la Sant Vicenç, que és la cursa que fem cada any, de 10 quilòmetres i de 5. Tenim el Meeting, que portem ja 9 anys. Hem fet algun cross de la Lliga Escolar. Aquest any ens han animat ja amb l'homologació de les pistes i hem fet també algun control de la federació per diferents categories. Hem fet la primera jornada de Lliga, que per cert hem pujat a segona divisió. O sigui, no sols ens coneixen com a club que competeix, sinó també com a organitzadors.
1: Doncs esperem que sigui tot un èxit i doncs, Nico, amb això posem punt i final a aquesta conversa. Com sempre, agrair-te doncs, que treguis aquests minuts per atendre'ns i comentar tot el que passa al Club Atlètic Mollet i ens trobem a la propera, que segur que serà ben aviat perquè vosaltres no pareu mai amb les activitats. Nico, moltes gràcies i que vagi molt bé. Bon dia.
2: A tu, Carla, i gràcies per la difusió.
3: tot allò que passa a Mollet, a posa't les piles.

0: Vine al Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros i si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el càncer. 11 anys al teu costat.
1: Bruno, Mohamed, teniu alguna cosa que fer pel dia 26 de maig?
2: No, no tenim res de fer, perquè ho preguntes.
3: Perquè el dia 26 de maig els alumnes de 5è de l'escola Montseny faran la fira emprenedoria i serà xulíssima.
1: On serà i a quina hora?
4: Serà de 9:30 a 12:30 a la Rambla Nova davant de l'IES Aigua Viva.
1: I quins productes hi ha?
3: Que no te'n recordes? Vendrem ventalls, claus 3D, sabons i més.
2: Hala, que xulo, m'encantarà anar.
4: Fantàstic Art, productes fets a mà amb paciència i tranquil·litat.
5: Parlem de cuina.
6: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
5: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
6: Dilluns a 1:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
5: Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
9: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
10: El Club del Country.
11: Bring on the teardrops and let's have a ball.
10: Un programa que ha fet història.
11: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
10: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
12: Dimarts a les 11 de la nit en 96.3 de la FM.
13: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
14: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
15: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, material que no s'utilitza.
16: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
17: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: Iniciem a l'espai de l'Enfoca't, aquest espai que compartim cada setmana amb l'empresa municipal Enfo. Per cert, aquells que sou seguidors de Ràdio Mollet haureu notat que no hem tingut allò els companys de la xarxa, i és que tenim una petita incidència que esperem a solventar en el dia d'avui, però de fet avui aquests butlletins horaris que tenim amb la xarxa no se'ls podem anar oferint. Dit això, dèiem que avui tenim com és cada dilluns aquest espai que fem a l'Enfoca't amb l'empresa municipal Enfo, i que avui us anem a parlar precisament de la formació en el sector sociosanitari i logístic, una formació certificada, i per això ens acompanya una persona de l'equip d'Enfo, que és la Mercè Borostenga. Molt bon dia, Mercè.
1: Hola, molt bon dia.
0: I que ha vingut doncs ben acompanyada, no?
1: Molt ben acompanyada.
0: Has vingut acompanyada d'una de les formadores que teniu a Enfo, que ja ens ha acompanyat en alguna altra ocasió, que és la Susana Salinas. Molt bon dia, Susana.
2: Bon dia a tothom.
0: Que la Susana és formadora en atenció sociosanitària,
2: sí,
0: amb persones dependents. Uh-huh. I també tenim doncs una persona que s'està formant, que és la Nerea.
3: Bon dia a tothom.
0: Molt bon dia. La Nerea Fermín, que és alumna del Certificat Professional d'Organització i Gestió de Magatzems.
4: Exacte.
0: Tot i això, tot i que anem a parlar d'aquesta formació, una que està fanera de mena, ja els he anat preguntant allò a la Nerea, i t'has presentat a l'Speed Dating? I estàvem parlant de l'Speed Dating, que justament sí, tenia lloc la setmana passada, no? Aquí sí, a Mollet del Vallès, que crec que va ser tot un èxit, perquè es van sí, presentar moltes persones, un 8 empreses, sí, i la Nerea ens estava, doncs, allò dient, l'estaven mirant gairebé amb admiració, com dient, molt bé, una jove decidida que, no?
4: Sí, perquè jo et dic, va ser una experiència molt grata, o sigui, m'ajuda molt, perquè el batxiller a un futur em servirà moltíssim. I llavors són com unes pràctiques pel dia d'un futur poder fer-ho molt millor.
0: Molt bé. Doncs aquesta és l'actitud, no?
1: I tant.
0: Sí, sí, la Susana també deia, no? Sí, sí. Anaves escoltant i deies sí, sí, molt
2: sí,
0: bé.
2: Sí, sí, correcte.
0: Doncs jo pensava, dic, amb aquesta actitud, qui sap si ara la Nerea, quan surti d'aquí dels estudis de Ràdio Mollet, rep una trucada i li diu, Nerea, que tens feina.
4: Buah, seria una idea meravellosa.
0: Mercè, anem a parlar d'aquestes formacions que garanteixen això, un certificat de professionalitat.
1: Sí, és una formació que et dona una titulació determinada, en concret un certificat professional que et capacita per exercir una ocupació determinada, i en alguns sectors, com és el del sociosanitari, és una de les titulacions requerides per poder tenir una contractació en residències, vale? Uh-huh. Per poder treballar. O sigui que sí, és una formació que en el cas de sociosanitari és un certificat de nivell 2, per tant, és necessari tenir el graduat en educació secundària o una titulació equivalent, i en el cas d'organització de magatzem és una titulació de nivell 3 i és necessari tenir el batxillerat o equivalent. En tot cas, si no es disposa d'aquestes titulacions, s'ha de fer una prova de competències que la fem a Enfo mateix, quan les persones interessades venen demanant informació, i els informem en funció de la titulació que tenen, si cal que facin aquesta prova de competències o no cal que la facin, en funció d'això.
0: Llavors, Mercè, anem a parlar d'aquestes dues, perquè crec que ja aquest mes de juny, no?, que tot el
1: comencem
0: que era, no?
1: Ja.
0: Sí, un parell
1: ja
0: de setmanes, no?, comencen aquests dos cursos, no?
1: Sí, el de sociosanitari té previst l'inici el dia 10 de juny i es farà al llarg de juny, juliol. A l'agost no fem classes, vale? I després seguirà setembre, octubre, i potser el període de pràctiques ja serà al llarg del mes de novembre. I en el cas d'organització i gestió de magatzem, té previst l'inici el dia 15 de juny, i també és un curs que es farà al llarg de juny, juliol, agost no, setembre, i pràctiques al llarg d'octubre. És a dir, són dues formacions que començaran, en 15 dies ja haurem de tenir els grups ja a punt per començar.
0: I quin nombre de persones per grup?
1: Són 15 alumnes per cada grup, però si al llarg de la formació hi ha alguna persona, doncs, que troba feina, que li canvia la situació o el que sigui, i hi ha alguna vacant, sempre tenim alguna llista de gent que es pugui anar incorporant tenen els diferents mòduls formatius.
0: Comentaves, Mercè, aquests requisits mínims, no?, que s'exigien. Entenc que també has d'estar ser demandant, no?,
1: l'ocupació. Sí, has d'estar, en principi, té dos requisits bàsics. Un és el de formació, que és el que hem comentat, nivell 2, graduat en educació secundària, nivell 3, batxillerat o equivalent, i si no, prova de competències, i l'altre requisit és, com que és una formació subvencionada pel Servei d'Ocupació, és estar apuntat al Servei d'Ocupació com a demandant d'ocupació, tenir el DARDO actualitzat, tot i que també hi ha algunes places per gent que estigui en actiu i que estigui treballant, que aquí sí que ha de gestionar amb el SOC la seva demanda d'ocupació com a millora d'ocupació, sí. I sempre i quan l'horari de feina sigui compatible amb l'horari del curs. Tots els cursos, en principi, els fem de dilluns a divendres en horari de dematí, de 9 a 2, quarts de 3, com a molt tard.
0: Quan la Mercè comentava el tema allò de si no teniu la titulació es pot fer, no?, o es pot plantejar una prova de competència, estava pensant que quan estàvem parlant de l'speed dating, la Susana comentava doncs persones que són nouvingudes i que sí, potser encara no tenen allò la seva formació homologada, sí, i això triga un temps, no?
2: Sí, n'hi ha moltes persones, no sé jo, per exemple, d'alumnes, darrerament he tingut una advocada amb moltíssima experiència treballant per l'advocacia de l'Estat, alumnes que són infermeres, infermeres experimentades, igual pues, en quiròfan, en laboratori, i són persones que arriben aquí i, clar, igual passen anys, igual no tenen l'homologació, perquè, clar, els pla d'estudis de cada país és diferent, i és una manera que veuen fàcil, perquè n'hi ha molta demanda de cura de les persones dependents, i elles normalment ja comencen a treballar en això sense títol, en plan domiciliari o particular, i és la manera d'entrar en el món laboral i d'estar pues, donades d'alta i tenir una seguretat social. Bueno, estar en el món.
0: És per aquesta tipologia que es planteja el tema de les competències?
1: Sí.
0: Entre altres, igual hi ha més.
1: Sí, el que passa que nosaltres, sobretot, sí que la gran majoria de gent que fa prova de competències és gent que té altres estudis cursats en un altre país i potser no els té, no, potser no, segur que no els té homologats. El que passa, i per tant han de fer aquesta prova de competències, que és una prova de matemàtiques i una prova de llengua, però sempre nosaltres els encoratgem en que, en paral·lel, no desestimin el fet d'homologar els estudis. Tot i que és un procés...
0: Exacte.
1: Tot i que és un procés més llarg, però sempre els diem, no ho abandonis, intenta portar tots els papers que tinguis del teu país, legalitzar-los, si s'han de traduir, tradueix-los, etcètera, etcètera, que és un procés més llarg, però que a la llarga li serà beneficiós.
0: Sí. Susana, parla'ns del curs que impartiràs. Mm. No és pas la primera vegada. Amb la Susana ja n'hem parlat allò en diferents ocasions, i tu mateixa ho comentaves, no? Mm. És un sector a l'alça pel que fa a ofertes de treball.
2: Sí, jo porto durant cursos en aquest àmbit des del 2009, imagina't, i clar, llavors era l'auxiliar de geriatria, no estava tan especificat com avui dia, i que la gent que ho senti que pensi que el tècnic sociosanitari ofereix un ventall molt ampli de feina, no només per persones dependents grans, sinó per persones dependents joves, perquè tenim dependència en persones joves amb discapacitats tant psíquiques com físiques, o sigui que és un món molt ampli, n'hi ha molta feina. I lamentablement és veritat, però la tercera edat pues, és el nostre futur, perquè ja sabem com tenim la població, no? Uh-huh. I, bueno, jo penso que és feina segura, ara. Que t'agradi després de fer el curs, que te n'adonis que és el teu o no, això ja... Bueno... No.
0: Susana, has comentat abans, no? Tenim el tema de... quan parles de sociosanitat, no? Tècnic... Uh-huh. Penses allò residència, però també has dit, bé, tenim allò moltes persones que igual estan a domicili. Quina sortida laboral té allò, domicili, residència?
2: Sí, el tècnic sociosanitari pots treballar tant a domicili. N'hi ha un curs que és específic per treballar a domicilis, però aquest de tècnic sociosanitari també t'obre el món del domicili, o sigui, una empresa que treballa en domicilis et contractarà igual, i el conveni és molt semblant. I després, pues, residència de grans, però també també hi ha residències, pues, això, de persones amb discapacitat psíquica o amb discapacitat física. Aquí a Mollet n'hi ha diferents puestos on es podria treballar amb aquest tipus de títol. Vull dir que no és només geriatria, és més ampli. El que sí que és veritat és que ara, sense aquest curs, no es pot treballar cap institució.
0: I llavors comentaves, i una cosa és que una vegada hagis fet el curs t'acabi de fer el pes o no, no?
2: Sí.
0: Perquè potser allò tenim una idea i després la realitat és una altra.
2: També et dic que per la meva experiència el 90% dels alumnes, per no dir-te més, acaben treballant en aquest sector un temps o un altre, potser estan un parell d'anys o tres i després veuen pues, que... Però com que és fàcil accedir al món laboral i bueno, pues és un sou segur, la gent normalment que està fent aquests cursos és per, precisament per això, perquè necessita una feina, no? I normalment proven i entren, i ja et dic, com que el ventall és ampli, tinc gent que ha començat, bueno, no tinc gent, tinc alumnes, exalumnes, que han començat treballant a residència geriàtrica i s'han passat a treballar a discapacitat psíquica i estan molt contents, vull dir, que és un món on pots moure't. I després, entre residències, com que hi ha molta demanda laboral, pots començar a treballar en una que està lluny de casa teva, però de seguida t'han ofert feina i acabar treballant molt més a prop de casa teva, perquè n'hi ha oferta, n'hi ha mobilitat.
0: I ha de ser una feina vocacional? Per això que deies, t'ha d'agradar?
2: Clar, això, mira, aquest tècnic abarca el sector sanitari i el social. O sigui, ja no és només que tinguis vocació sanitària, sinó que a més tens un component social molt fort, que és l'ajuda a la gent, el compromís aquest, no?, social. Llavors, és fàcil que la gent s'enganxi, perquè a l'usuari que tindràs et dona molt. Necessita molt, però et torna molt. Llavors, bueno, vocacional, home, si has volgut sempre ser infermer o tal, és un bon començament, és un bon pas, però hi ha gent que s'apropa per curiositat i se n'adona de lo maco que és. Jo no vull dir que soy en tot flors i violes, perquè no és veritat. És una feina, pues, feixuga moltes vegades, i que requereix implicació, però bueno.
0: I feminitzada?
2: I feminitzada sí, però sí que és veritat que cada cop més, jo mateixa que vaig fer la carrera ja fa molts anys, en tinc 50, pues, hi havia bastants nois que feien infermeria, quan abans infermeria era bàsicament de dones, i avui dia està molt, molt més heterogenitzada, no?, en aquest sentit. I el tema de tècnic, que els nois que em sentin o els homes que em sentin, que estan molt ben valorats. A les residències estan molt buscats per la figura masculina, perquè la gent també vol tenir figures masculines cuidadores, i després per la seva força, per la seva... també aquest punt d'inflexió que fan a dins d'un grup de dones, no?, que també com que relaxa una mica l'assumpte, no?, en un grup de treball. Jo animaria també als nois, als senyors, que, ostres, jo vaig estar cuidant a la meva mare i potser, pues sí, potser sí, per què no, no?
0: Bueno... I, Susana, per aquelles persones que ens puguin estar escoltant i que hagin sentit que la Mercè deia ui, doncs d'aquí un parell de setmanes, no?, ja arrenca el curs, que els hi diria... No sé, perquè ningú s'emporti engany, no?, allò de dir, ai, he sentit, sí, és molta sortida laboral, però què és el que has de tenir clar?
2: El primer, que s'animin, perquè es creen grups molt macos de treball en l'aula. Són només 4 mesos que passen volant. I primer, que generes una xarxa social que no tenies. Hi ha molta gent sola a casa, hi ha molta gent nouvinguda que no té relacions amb les persones d'aquí, més enllà d'anar a comprar i del veïnat. I en això és una part molt positiva, però després és que el de la feina no us estem enganyant. És que és veritat, la Mercè ho pot dir, hi ha un tant % d'èxit a nivell laboral bestial, o sigui que...
1: És important que tots els cursos aquests tenen una fase de pràctiques i el percentatge elevadíssim d'alumnes que fan pràctiques de sociosanitari finalment es queden treballant a la mateixa empresa.
2: Sí, sí. Sí. A més, ja fem la selecció de l'alumne que pensem que en aquella empresa pot donar el perfil. O sigui, no van a pràctiques a lo loco, no? Va, vinga, en aquesta residència perquè estan demanant. No, tu aniràs en aquesta perquè estan demanant, però perquè el teu perfil s'adequa en aquesta, la filosofia d'aquesta empresa. Que això també és important, perquè també se'ls dona l'opció de si ells coneixen algun puesto, que puguin fer pràctiques en aquell puesto que ells tenen moltes ganes de fer-ho, no? Però, bueno, Enfo ofereix convenis amb empreses molt bones, totes de qualitat, perquè Enfo no s'arrisca a portar una persona a una empresa que no els doni una bona formació. O sigui que per aquesta banda poden estar contents. Jo crec que sí.
0: Ja saben, Mercè, les persones poden dirigir-se directament a Enfo, des del SOC les derivaran,
1: sí,
0: teniu ja vosaltres una borsa.
1: Hi ha diferents canals, nosaltres ja estem en procés de selecció amb persones que al llarg d'aquests mesos, des que va començar la convocatòria, doncs estem fent ja procés de selecció, ja tenim gent confirmada i estem treballant per acabar de configurar els grups que començaran al juny.
0: Nerea, Et toca que ens expliquis allò, la teva experiència, com és que estàs a Enfo, com has conegut l'empresa, i no sé si en aquests moments ja estàs participant o participaràs en aquest curs que s'ha d'iniciar el mes de juny.
4: Bueno, ja el curs que tinc de logística i magatzem l'he finalitzat, ara estic esperant a les pràctiques. L'Enfo el vaig conèixer pels meus pares, sobretot per la meva mare, que va estar a Enfo, i a més, amics meus i els pares dels meus amics també em van comentar sobre Enfo, i vaig estar un temps que vaig estar cercant feina, però per ser jove i el no tenir molta formació i experiència laboral, no vaig tenir sort i vaig estar com 2 anys cercant feina i no hi va haver manera. A llavors em van dir, mira, vés a Enfo, apunta't, fes alguna formació que t'interessi, i vaig veure aquest de logística i magatzem, vaig pensar, ostres, això té futur, té sortides, perquè avui dia està actiu.
0: Que és el que t'atreu d'aquesta...
4: Exacte, i vaig dir, doncs mira, m'apunto, provo, a veure què tal. Perquè també vaig estar nerviosa perquè vaig dir, ostres, és un sector que no he fet mai, mai ho he provat, però el provo.
0: Doncs... Perquè tu, Nerea, quina formació tens?
4: Jo, bueno, vaig fer un cicle mitjà i un cicle superior, però vaig ser un d'informàtica i un altre de videojocs. Però clar, això va ser un altre sector. El meu sector ha caigut, no hi ha manera de trobar feina, i vaig dir, doncs mira...
0: Amplia el ventall.
4: Amplio el sector, em vaig a un altre i vaig provar el de logística, diu, perquè aquest està actiu, jo provo un altre.
0: Molt bé. I llavors has començat a fer recerca activa. Explica'ns una miqueta allò com ha anat aquesta formació. No sé si has rebut allò, els inputs que tu prèviament, no? Tenies allò una idea de dir, ai, està en actiu, però la formació que n'has rebut, estàs contenta? Penses que et serà útil?
4: Estic molt contenta, la veritat. Sí, no, ha sigut molt útil, la veritat, tota la formació, perquè m'ha ajudat, perquè el nostre tutor quasi sempre feia presentacions o exposicions a classe, i això m'ha ajudat molt per comunicar-me millor enfront de la gent. A veure, que jo no tinc problema, no, per parlar amb la gent, però això m'ha ajudat més amb la comunicació. I, a més, també vaig aprendre millor a funcionar allò de l'Excel, que ja coneixia jo el programa, però a través d'aquest curs ara he conegut coses que no coneixia del programa. I, a més, també he pogut ajudar a gent amb coses que no sabien, però gràcies a aquest curs els he pogut ajudar. Per exemple, a la meva mare li van posar un formulari amb coses de proveïdors, amb el FIFO, que són coses que s'han donat a classe. I com això l'he donat, doncs li vaig dir a la meva mare, mira, això significa això, això significa aquesta cosa, i a través de la meva ajuda ella va poder anar omplint el formulari.
0: És a dir, que tu ja has vist, allò has posat en pràctica, no?
4: Sí.
0: Els coneixements adquirits.
4: Exacte, he posat en pràctica tot.
0: I llavors, ara, quina és la següent passa? És a dir, la recerca activa,
4: ara...
0: comentaves allò, jo m'he presentat a l'Speed Dating.
4: Sí.
0: Vas mirar també si hi havia alguna empresa que s'ajustés allò, aquest perfil, aquesta formació? Hi havia alguna...
4: Bueno, la majoria era d'atenció al client, perquè a mi el que m'agrada molt és estar amb la gent. Però, bueno, en el sector de la logística també es pot estar amb la gent, igualment. Però sí, el que més busco és estar amb persones.
1: Sí, en el sector logístic, igual que comentàvem que el sector sociosanitari hi ha moltes possibilitats de treball, el sector de la logística és molt ampli també, perquè no només és gestió del magatzem, sinó tot el que comporta la gestió del magatzem, no? Estem parlant cada vegada més rutes de transport, entregues, llavors hi ha un ampli ventall de possibilitats de dintre de l'àmbit administratiu logístic, que és també un apartat que és molt important a l'hora d'ampliar el que és el canal de feina, no? I és molt transversal en diferents empreses d'aquí del sector, sí. Ara toquen les pràctiques, oi, Nerea?
3: Sí.
0: Ja saps on les faràs?
4: No, encara no, s'estan cercant. Sí que vaig anar a una entrevista, però no hi va haver sort, però ho vaig fer, ho vaig intentar, i això és el que importa, que vaig anar per fer l'entrevista. Uh-huh. Però sí, ara estic esperant les pràctiques.
0: Una actitud molt positiva, la de la Nerea, eh?
1: Molt positiva.
0: És que al final, i tant, que trobarà feina.

0: Això ho comentàvem, no?, que també en el sector sociosanitari és una manera de que l'empresa et conegui i que digui, escolta'm, jo em quedo amb aquesta persona o m'interessa. Suposo que és una de les possibilitats que et planteges. No sé si paral·lelament, tot i que encara no hagis fet les pràctiques, estàs començant doncs, a tafanejar i fent recerca activa.
1: Sí, estic buscant perquè, a part del tutor que està fent les seves, jo per la meva banda estic també cercant algunes empreses. A veure si alguna hi ha sort i truca.
0: En el grup, que com ha funcionat, ens parles allò del tutor, que sembla que molt bé, no?
1: Sí, sí, molt bé, no em queixo.
2: A l'Esteban.
1: Sí.
0: I no sé si en el grup també s'ha generat allò sinergia entre els companys.
1: Els companys han sigut una meravella. No em queixo, però res. Sí que és veritat que la majoria eren majors d'edat que jo, o sigui, de la meva edat sol havia com una o dues persones, i em va sorprendre perquè vaig pensar, bueno, aquí hi haurà gent de tot tipus, no? Però quan vaig veure que la majoria de la gent era molt més gran que jo, vaig dir, ostres, encaixaré o no? Però no, tot bé, gràcies a ells he madurat millor, he après coses que abans no sabia i a més és que ens hem ajudat al curs en tot moment, o sigui, hem estat junts tot el temps, ens hem ajudat, o sigui, ha sigut un curs espectacular.
0: Vaja, que la Nerea us ho recomana, si veieu allò, aquesta possibilitat d'aquest curs que comentàvem, que ara començarà el mes de juny, si l'esteu escoltant, segur que moltes persones joves o no tan joves s'interessaran per aquest curs, no? Tu el recomanes?
1: El recomano molt.
2: Uh-huh. És la formació, les classes és molt pràctica, tremendament pràctica, combina molt teoria i pràctica, es fan moltes dinàmiques de la realitat laboral del dia a dia a les empreses, o sigui que molt bé, tant socio com logístic.
0: Fica. Doncs avui hem parlat d'aquestes formacions, com dèiem, comencen el mes de juny, així que si esteu interessats, ràpidament posar-vos en contacte amb Enfo, ja sabeu que tenen diferents vies per contactar amb ells, així que feu servir la que us sigui més còmoda, perquè ells us atendran perfectíssimament. Nerea, Susana, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Vosaltres.
0: I també a la Mercè, com
2: gràcies.
0: No. I ara acabem amb un àudio que, com sempre, ens fan arribades d'Enfo.
3: Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, SOC, amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal, el CPE.

0: Posa't les piles, un programa dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.
1: D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Com sempre, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una molt bona jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'empresa municipal per la formació i l'ocupació compta amb un programa de tasteig per a la innovació en els negocis. Des d'Enfo s'ofereix acompanyament a persones emprenedores, empreses i projectes en totes les fases, des de la idea inicial fins a la consolidació. Precisament un dels aspectes més importants és saber si la idea funciona, si és viable, i és en aquest estat del projecte que apareix el tasteig. Carla Rey, membre de l'equip d'Enfo, ha explicat que aquest tasteig es fa a través de la comunitat de tasteig que posa en contacte projectes que volen començar o innovar amb persones que volen aportar la seva opinió.
1: Tenim el que és la comunitat de tasteig, que pot participar qualsevol persona major d'edat amb ganes de participar, d'opinar i d'ajudar, doncs,

0: a validar aquest projecte i o servei de la persona empresària, emprenedor, que ja té l'establiment obert o que vol obrir-lo. Per tant, ell mateix també pot participar per poder ajudar altres emprenedors.
1: Des d'Enfo recorden que tastar una idea abans de posar-la en marxa pot ser clau per reduir riscos i prendre decisions amb més garanties. El programa de testeig i la comunitat impulsada per l'empresa municipal continuen oberts a persones emprenedores i negocis que vulguin validar nous productes, serveis o línies de negoci amb l'opinió de consumidors reals. I en esports us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès tornarà a apostar pel futbol femení i instal·larà una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe a la final de la UEFA Women Champions League 2025. El partit enfrontarà el Futbol Club Barcelona Femení i l'Olímpic Lyonès aquest dissabte 23 de maig a partir de les 6 de la tarda a la Ciutat d'Oslo. La retransmissió es farà a la pista exterior del pavelló municipal d'esports Riera Seca i per l'ocasió s'hi col·locaran prop de 400 cadires que s'ocuparan per ordre d'arribada fins a completar l'aforament. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
1: Dilluns a 12:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
2: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
3: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
4: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rifa. Rifa és l'acció de rifar o vendre un objecte, expenent separadament un cert nombre de bitllets, de participacions, fent després un sorteig i adjudicant-lo a la persona que posseix el bitllet, la participació que l'assora favorit o un equivalent a loteria. Diem, li ha tocat la rifa. Posar la rifa i jugar-hi, prendre un bitllet, participar-hi. Ballar com un pen de rifa, en canvi, vol dir ballar amb gran agilitat o rapidesa, amb gran velocitat. Aquella parella ballava com un pen de rifa. Semblava que no toquessin de peus a terra. Córrer-li es deu de rifa algú. És fer passar molta pena. Està subjecte a moltes tribulacions. Ai, me fas passar es deu de rifa. Diner que ve de la rifa i se'n va de rafa vol dir que els diners difícilment tornen. Ni rifa ni rafa equival a no haver-n'hi, a no trobar-ne senyal, semblar que no existeix. Res. Tenia molts retalls de diari interessants, però no en trobo ni rifa ni rafa. Me'ls deuen haver llançat. O ho van saquejar tot, no van deixar ni rifa ni rafa. Treure la rifa sense posar-hi és tenir una sort extraordinària, fer un bon negoci casualment i sense haver-s'hi arriscat. Amb aquest tema que m'han demanat a les oposicions, he tret la rifa. És l'únic que m'havia preparat. Tant de bo tragueu la rifa, però sobretot que ningú es rifi d'algú altre, és a dir, burlar-se d'algú, especialment enganyant-lo, fent-li concebre esperances vanes. No hem tret la rifa, se'ns han rifat, i per postres ens han carregat els neulers, és a dir, hem pagat els plats trencats. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catllador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: Poesia i cante. Cultura i sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
2: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:15 de la tarda a Ràdio Mollet.
3: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
4: La cooperativa L'Esto Factory us espera davant l'Institut Aigua Viva.
5: A la nostra parada hi trobareu claues, pulseres i portaespelmes.
6: Si amb Pallassos Sense Fronteres voleu col·laborar,
7: a la nostra parada heu de venir a comprar.
8: Tots els diners recaptats aniran destinats a la Fundació.
9: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 702, l'espai del Club Muntanyenc Mollet. I qui us parla, en Carles Matute. Avui iniciem una sèrie. Parlarem de l'inici del muntanyisme a finals del segle XVIII fins a la seva expansió a inicis i mitjans del segle XX. Espero que sigui del vostre interès. Capítol primer, quan la muntanya feia por. Era mitjans del segle XVIII, als Alps, al massís del Mont Blanc. Un lloc solitari on els pocs viatgers que s'hi aventuraven parlaven de llocs inhòspits, de sorolls que se sentien a la llunyania i d'ombres més producte de la seva por que de la realitat. Creuaven els passos de muntanya de dia, sense deixar el camí, fent via cap a la vall i procurant que no se'ls fes de nit. En arribar dalt del coll, miraven de reull cap als cims i les crestes nevades, però sense deixar el camí, perquè allà dalt no hi havia camins, ni cap motiu per anar-hi, cap motiu per pujar. Només roca, només gel, i una sensació estranya, com si aquell lloc no estigués fet per ells. Era com si aquella por no els deixés admirar la bellesa que hi havia allà dalt. Durant segles, la muntanya no va ser un repte, va ser un límit. Era el regne de dimonis i esperits malignes. La muntanya els feia por. Hi havia un límit, cert, i aquest no es podia traspassar. Des de les valls, la gent mirava amunt, però no hi anava. Allà dalt no hi havia camins, ni refugis, ni res que convidés a quedar-s'hi. Només històries, tempestes que apareixien sense avisar, ombres entre la boira, camins que es desfeien sota els peus. No era covardia, era desconeixement, i entendre que aquell no era lloc per ells. No hi havia camins, ni cap motiu per pujar. Només els caçadors d'isards i els buscadors de cristalls de roca traspassaven els límits, i alguns no tornaven, fent créixer encara més les llegendes i contes que la gent de la vall havia anat ordint amb els anys. Però amb el temps alguna cosa va començar a canviar. Producte de l'època de la Il·lustració, de les revolucions francesa i americana i els inicis de la ciència moderna, van obrir coneixement a molta gent, i entre ells a un jove benestant de Ginebra, anomenat Horace Bénédict de Saussure, un estudiós de les ciències naturals que va aparèixer per Chamonix a l'època en què la gent il·lustrada i en cert nivell econòmic es dedicava a viatjar. D'aquesta forma va sorgir, per als habitants dels pobles de muntanya, una nova forma de fer un caler, l'ofici de guia, acompanyar els forasters a contemplar els paisatges del seu país. Amb tot això, la gent va començar a mirar la muntanya sense por. Saussure no hi veia perill, hi veia preguntes. Què hi ha allà dalt? Com és el gel quan algú el trepitja? Què passa quan el món s'acaba sota els teus peus? I amb aquella mirada, la muntanya va començar a canviar. No ella, vam canviar nosaltres. Per primera vegada no era només un límit, era una possibilitat. I llavors va aparèixer una pregunta. I si pugéssim? I per què hi volem pujar? Encara no ho sabien, però aquella pregunta ho canviaria tot. La por es convertiria en desig i la muntanya deixaria de ser frontera per convertir-se en destí.
10: Pals i botes. L'agenda.
9: El dijous 21, extrem. Matinal dels dijous. Aigua freda, dolmen de Cruïlles. Parc Natural del Montseny. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Recorregut 11,7 quilòmetres amb un desnivell de 350 metres amunt i 350 metres avall. I 5 hores 30 de durada. Dificultat sense. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport, vehicles particulars. Divendres 22. Tothom. Presentació del llibre El pistolerisme a Barcelona. Laberint de sang i plom, 1917 a 1923. El vocal és en Josep Maria Cruz. A les 19:30, el periodista i escriptor David Rebelles, coautor del llibre El pistolerisme a Barcelona, 1917-1923, Laberint de sang i plom, ens descobrirà una Barcelona fascinant i implacable, on convivien la disbauxa i l'exhibició de riquesa dels cabarets de la Rambla amb la pobresa extrema del barri xino i la intensa lluita social. Un viatge apassionant per una època convulsa, protagonitzada per figures com Salvador Seguí o Francesc Layret, que ens ajudarà a entendre millor la història de la ciutat. En acabar la presentació, el coautor portarà exemplars del llibre per la seva venda. Fins aquí, pals i botes.
10: Heu escoltat Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

2:15, notícies.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. El Museu Municipal Joan Abelló i l'Ajuntament de Mollet del Vallès convoquen una nova edició del Mollet Art Memorial Cesc Bas. Es tracta d'un certamen públic adreçat a artistes emergents amb l'objectiu de donar suport a la creació contemporània. La convocatòria no va dirigida a una disciplina o una tècnica concreta, sinó que pretén donar suport a la creació artística en un sentit ampli, tot fomentant-la com un procés basat en l'experimentació i la investigació, incorporant-la dins del context contemporani. Mercè Pérez és regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet.
1: Fa molts anys que hi ha aquest certamen i el que s'intenta, bueno, és una mica també el tema dels aparadors, eh? És gent que fa projectes emergents, a vegades la gent els veu diferents, no? Però que valen molt i molt la pena i que, bueno, s'exposen, no? Llavors s'exposaran els d'això i llavors el guanyador sempre fa una exposició en solitari.
0: La data límit de presentació és el dia 14 de juny. El jurat seleccionarà tres projectes que formaran part de l'exposició Mollet Art. El dia 26 de juny es farà públic els projectes seleccionats. I també us informem que la Coral del Clavell organitza un assaig de portes obertes que tindrà lloc el dimarts, dia 19 de maig. L'objectiu d'aquest assaig és donar a conèixer l'entitat i ensenyar el funcionament intern del cor. L'altra finalitat d'aquest assaig de portes obertes és atraure gent que vulgui formar part de la coral.

L'assaig, com dèiem, té lloc el dimarts, dia 19 de maig, a partir de les 8 del vespre, al recinte del Teatre Can Gomà, on habitualment assaja la coral. Les persones interessades en assistir han de fer una reserva prèvia trucant al telèfon 671-46-47. La coral del Clavell, el cor de Gà de la ciutat, amb 113 anys d'història, actualment l'integrant 35 cantaires. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: el Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el càncer. 11 anys al teu costat.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ei, ei, no s'heu enterat que hi haurà una fira a Mollet?
1: De veritat, Martí, quin dia es farà?
0: Serà el dia 26 de maig.
1: I a quina hora?
0: De 9:30 a 12:30 del matí.
1: Ala, que guai! Agnès, a on hem d'anar?
2: A la Rambla Nova, davant de l'IES Aigua Viva.
3: Tenim gran varietat de productes, per exemple, pots pels llapis, sabons, espelmes i punts de llibre.
2: Els nostres productes de l'Escola Montseny són artesanals, útils i divertits.
4: Cooperativa Secreta, productes secrets, productes ben fets.
5: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
6: Álvaro Rodríguez,
5: Eva Utrero
7: i Àlex Bermúdez.
6: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
7: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
5: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
8: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. L'empresa municipal per la formació i l'ocupació compta amb un programa de testeig per la innovació. En els negocis, la comunitat es posa en contacte amb projectes que volen començar o innovar amb persones que volen aportar la seva opinió. I també us informem que la Coral El Clavell organitza un assaig de portes obertes que tindrà lloc demà dimarts 19 de maig. L'objectiu d'aquest assaig és donar a conèixer l'entitat i ensenyar el funcionament intern del cor. I en esports, el Club Atlètic Mollet es prepara per viure una de les jornades més emotives de l'any. Aquest divendres, les pistes d'atletisme Pedra Salvadora de la ciutat acullen el 9è meeting Ciutat de Mollet. I també en esports, l'Ajuntament de Mollet de la mà de la penya barcelonista tornarà a apostar pel futbol femení. Instal·laran una pantalla gegant aquest dissabte perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final de la UEFA Women Champions League 2026. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Trenca amb el teu dia a dia amb Caleidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet, 90.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Parlem de cuina amb Marina Dunyat.
2: Benvingudes i benvinguts al Parlem de Cuina, el programa en el que compartim temps de ràdio amb tres professionals del que és el menjar, la gastronomia de proximitat i de qualitat. En el dia d'avui la persona que ens acompanya és la cuinera de Gallecs, la Marina Dunyac. Molt bon dia, Marina.
3: Hola, bon dia.
2: Molt bon dia. Amb la Marina ja sabeu que anem de fires i ja el mes passat, que vam parlar de la Fira de l'Ascensió, que just acabem de passar, doncs ja ens anunciava que per aquest mes de maig en parlaríem d'una altra fira també a la comarca, com és la Fira de Sant Isidre de Cardedeu.
3: De Cardedeu, sí, sí, sí. La setmana passada, el cap de setmana passat, va ser la de Granollers i llavors, evidentment, no es faran la competència, i sinó que el següent... el que passa que ells sempre, el de Cardedeu, ho celebren a l'entorn de Sant Isidre, que ja sabeu que és el patró dels pagesos, no? Dels pagesos castellans, diuen, no? En canvi, els pagesos catalans tenim de patró Sant Galderic. Ric. Sant Galderic. Passa que el nom ja costa recordar-ho, imagina't el sant. però així com la Fira de l'Ascensió de Granollers varia segons la Setmana Santa, no? En canvi, aquí no, aquí sempre es fa al voltant d'aquests dies, que és al voltant del 15. El que passa que com que corresponia al 15 de l'Ascensió, doncs llavors van passar el cap de setmana següent per no coincidir.
2: Per no fer-se mal. Sí. La Fira de Sant Isidre, que també, si poseu Fira de Sant Isidre a Cardedeu, doncs sí, ràpidament us sortirà a la pàgina web, diu que és una fira del segle XIX.
3: Sí.
2: I que era, diu, encara eren més antics el mercat i la Fira de la Santa Creu, que també es feien aquí,
3: també
2: posa la història.
3: La història.
2: I que van ser instituïts per al rei Jaume I. El 1272, al segle XIII.
3: Es veu que les autoritats tenien que donar permís, no? Perquè també a Granollers vam parlar,
2: sí,
3: també però... d'un altre rei, no? Alfons III.
2: Tercer, vas comentar, sí.
3: I doncs aquí també, i suposo que la conclusió que traiem és que les autoritats tenien que donar permís per fer aquestes fires, clar. O segurament el perquè és, perquè és un acte públic, és un acte a l'aire lliure, és un acte on sí, hi pot anar gent voluntàriament, lliurement, i en aquells moments les coses, la persona no tenia molta llibertat, i jo crec que per això hi havia aquesta autorització de la reialesa, no?
2: Mm-hmm.
3: És curiós, no, això del Jaume I, del Jaume aquest, eh?
2: Sí, sí, sí, Jaume I, però... el 1272, posa, segons un document datat a Girona, en el Ídols de maig de 1272. I després diu que compara aquestes dues fires de Cardedeu, no? La de Sant Isidre i la de la Santa Creu, diu que cadascuna tenia la seva especialitat, que el maig o la de Sant Isidre hi abundaven els instruments per la saga i la batuda, i la del setembre, que és la de la Santa Creu, doncs es caracteritzava per tot allò relacionat amb la sembra i la verema. Llavors, clar, planters...
3: Corresponent amb la temporada, no? Està bé, això, oi? Està bé. El que passa que ara ja s'ha unificat tot, s'ha globalitzat les fires, oi? Però està bé. Però jo, ara que dius, em penso que també encara es fa, la Fira de Santa Creu.
2: Podria ser.
3: Encara es fa, I és veritat que és veritat, i ara us recordo que sabeu que hi ha una associació que els diuen el blat no es desdobla fins que no estigui en el sac ben lligat. Hi ha una associació que a Cardedeu, i és clar, deuen fer la fira al setembre, és veritat, i ells planten espelta, saps? I va venen a moldre gallecs i llavors doncs fan aquesta fira, sí, sí, i és clar, i el nom de l'associació ja es diu amb això,
2: Clar, escolta'm una cosa, el que jo sí que he vist és que els cavalls són molt importants a Cardedeu, perquè de fet aquesta fira que en parlem, la de Sant Isidre, diu que va ser un grup de persones de l'associació cavallista de Cardedeu la que va prendre la iniciativa de recuperar aquesta...
3: Es feia abans de la guerra, eh? La guerra es tanca tot, i llavors això, aquesta associació, em sembla que va recuperar l'any 1943. Oi? I que és el que recupera aquesta fira. Comencen amb la mostra de cavalls, tant de cavalls de càrrega com de cavalls d'exhibició. I ara això s'ha anat conservant, i llavors fan això, exhibicions de cavall, d'aquests de muntar, i, però jo també recordo que hi ha cavalls d'aquests de càrrega, amb aquells cavalls que tenen les potes curtetes i gran panxa, i també hi ha aquestes mostres de varietats de cavalls, no?
2: Clar, de fet, nosaltres el que hem trobat és que a la Fira de Sant Isidre tenim concurs de bestiar, sí, que és això que comenta la Marina, sí, espectacle equestre, no? Que és allò, sí, que dèiem allò més d'exhibició.
3: Amb els cavalls d'aquests de muntura, que en diuen, no?
2: Mm-hmm. El concurs de borregos, que avui en parlarem de borregos, i la mostra gastronòmica. És a dir, a la Fira de Sant Isidre, imagino que trobem allò, doncs...
3: Estic a dir que és una fira molt peculiar. O sigui, el mes passat vam parlar de la Fira de Granollers, que en diríem molt agroalimentària, eh? La Fira de Cardedeu és dedicada molt al territori. Molt. El territori vol dir no solament el Vallès, no el Vallès, sinó el seu territori, els seus productors, els de prop del seu barri. I molt dedicat a les feines del territori, no? Encara que això dels cavalls, els cavalls de muntura, és una cosa com d'exhibició i prou, però sí que ells es treballen molt en producte del territori. Aquí sí que els restaurants es preparen menjars en producte del territori de temporada, i fins i tot hi ha mostres de productes del territori. Per exemple, hi ha una degustació, un tas, que es farà amb mongetes de varietats del Vallès. O sigui, que això ho farà el Pep Salsetes, d'acord? Vale? Vull dir-te que penso que és una fira diferent a la que vam dir de la setmana passada, que és molt més industrial. Aquesta és molt més local i molt més dedicada a la gent que treballa realment la terra.
2: Els productors,
3: sabeu?
2: No?
3: I sobretot, donar molt valor a aquesta gent i el producte que es treballa a la terra. Jo penso que és la gran diferència. És de les fires que hi va moltíssima gent. Em sembla que es calculen que hi van unes 45.000 persones a Cardedeu. O sigui,
2: sí, sí.
3: Em sembla que hi ha...
2: Poble d'Estiuetx, que havia estat en el seu moment. Sí.
3: Oi? I hi van 45.000 persones. Em sembla que hi ha gairebé 200 parades, no? O sigui, jo penso que el valor el té aquest poble petit, que pot organitzar això perquè don valor a la terra, no? Que és la mare nostra, no?
2: Jo, el mes passat, que li preguntava a la Marina, no sé si a la Fira de l'Ascensió hi ha uns àpats típics o dolços típics de... No? Jo sé que en aquesta fira hi haurà, doncs, això, hi haurà el tema de... Hi ha el concurs de borregos, he comentat.
3: Clar.
2: No?
3: Uh-huh.
2: Diu, molts cardedeuencs venen a demostrar qui és capaç de menjar més borregos. Escolta'm, això
3: com no se
2: sortin
3: amb ratafia,
2: sí, això t'anava a dir,
3: que també és terra de ratafia, també més endavant quan arriba el mes que ve, no? El mes de juny, no? Que no fan fires, però hi ha concursos de ratafies, cursos de com es fan ratafies, que és el temps de fer-la, i per tant els borregos, el millor de tot és sucar-los amb ratafia, eh? Perquè si no te'ls pots menjar. Sabeu que és aquella pasta, aquella massa dura, no? Aquella, sí, massa dura que es fan clares d'ou i sucre i farina, i allò es va endurint i es talla abans de posar al forn i llavors queda endurit dos. I és dels postres a Catalunya, quan tu fas una mica de retall, quan fas el recull, vull dir, dels postres de Catalunya, típics que tu puguis trobar en el territori, no n'hi ha gaires, no? Això es veu molt bé en el corpus de la cuina catalana, que postres no n'hi ha gaires, no? Hi ha la crema, hi ha el flam, no sé, saps? I, en canvi, el borrego, el carquinyoli, és omnipotent.
2: Tenen allò entitat pròpia.
3: Té entitat pròpia. I, a més, no és el Cardedeu de Solsona, no. És el Cardedeu de...
2: El borrego de Cardedeu.
3: El borrego de Cardedeu, eh?
2: Uh-huh.
3: I dit ja com a curiositat, el Pep Salsetes, doncs, va inventar uns borregos modernistes.
2: Ah, I això què vol dir?
3: Sí, i llavors borregos modernistes i afegeix fruita de color i llavors hi dona aquesta altra textura i això s'ha estès pel territori.
2: I són més tous, o no?
3: I són una miqueta més tous, sí. Els borregos modernistes en diu pepsocetes. Ho explico perquè com estem de borregos, doncs això, no?
2: I el tema de... D'on surten això dels borregos? Perquè... Clar, estava pensant, no sé si era per reaprofitament, no?
3: Aprofitament de pa sec.
2: Sí.
3: I llavors això es barreja, es posa amb remull, amb llet, clares d'ou, clara, la clara és el que ho endureix, quan, és un merengue, quan tu el poses, o bé un almíbar, més aviat un almíbar, no, l'almíbar, no? L'almíbar es fa amb clara, també es pot fer amb clara, no? I llavors, doncs, aquest almíbar, esclar, quan tu ho poses al forn, s'endureix, i d'això queda... I és un posta d'aquests que pots tenir dies i dies i dies, i sucat amb el que tu vulguis, sempre tens aquell postre, és un plat d'aprofitament i de que no es fa malbé. No hi ha malbaratament aquí, no? Vull dir, perquè és una cosa que aguanta tot el temps que vulguis, mentre els tinguis ben tancat, perquè si no es rancien. Això també és veritat, eh? Però si els tens ben tancats, el borrego... aguanta tot el temps que vulguis. Això sí, és recomanable que si tens la dentadura una mica...
2: Fumuda.
3: O suquis amb, ratafia.
2: Ratafia, alguna altra mistela, no?
3: Sí, mistela no, també, no. Sí, però com que carregueu això que dèiem, que també la ratafia se fan concursos en el seu moment, doncs, bueno, per això, però sí, es poden mistela i amb llet i tot, també, o sigui que ho podem fer hasta més sa i tot,
2: Escolta'm una cosa, i quan parlem allò que hi ha el concurs de bestiar, l'espectacle equestre, aquest concurs de borregos, i la mostra gastronòmica, quins serien els productors, allò que deies, bé, a Cardedeu, la Fira de Sant Isidre, el que posa molt en valor són els seus productors. Sí. Quina mena de productes trobaríem?
3: Productors de temporada, O sigui, no ens en podem anar... productes de temporada, doncs tindrem encara pèsols, encara tindrem faves per fer el que tinguem de temporada, No té un producte especial al mes de maig, no? Tomàquets encara no n'hi ha. Hi ha una mostra gastronòmica i un tas que fan també al Tarambana, a la Fira, després també ho fan en el seu restaurant. És això, que fan productes de temporada.
2: Però que no hi ha uns productors que destaquin. A Cardedeu es produeix molt, especialment hi ha productors de, no sé, de pèsols.
3: No. Bàsicament és el de les mongetes, el que hi ha a Cardedeu. A Cardedeu hi ha molta mongeta. Em sembla que es havien contabilitzat que havien fet 4 varietats de mongetes, i és que és una bona zona, de Cardedeu, no? I llavors, doncs, per això suposo que es fa aquesta mostra gastronòmica, aquest tas, no?, que tu tens que fer la prova i quina mongeta t'agrada. No sé quina hi haurà a posar-hi, el Pep al Carai, la mongeta de l'Anxet, l'Ull de Llebre i no sé, i l'Ull de Cris, no sé, m'imagino. Deurà anar de la més fina, que és la de mongeta, aigua de l'Anxet, doncs a la més farinosa, que és el genoll de Cris, no? Vull dir que suposo que és això.
2: I a Cardedeu hi ha vinya? Ara estava pensant, no, ara que has comentat jo el tema de la ratafia, he pensat, dic, no sé si Cardedeu deu ser
3: no
2: també...
3: No crec que toqui el Maresme. No ho sé.
2: Ho deia pel tema que has dit, són productors de mongetes, bona zona.
3: Sí, és molt bona zona de mongetes per al seu terme. Però no sé si toca el Maresme. Bueno, tota la part de Vella, que sí que travessa la muntanya.
2: Sí, la serralada.
3: No en tinc ni idea. Jo no ho sé. Però de la ratafia es fa manís, no es fa...
2: Ja, però que jo he associat allò, doncs anem a parlar també de producció.
3: Tenen un Montseny per recollir herbes, no? De les herbes també és molt important. Bueno, no sé.
2: Bueno, que paga la pena. Jo també he dit allò que és poble d'estiuets, tenen tot un...
3: I llavors una cosa a destacar de la fira aquesta, que és això, no?, que treballen molt el territori i el producte. Després, en aquesta fira, no?, que també hi ha part de maquinària, però no tanta com la que parlava el mes passat, llavors hi ha una part de producció ecològica i producció tradicional. i llavors tots els productors de la comarca que vulguin anar, gallecs, hi vam anar-hi un any o dos, no ho sé segur, doncs hi van com a productors ecològics diferenciats, o sigui, una mica diferenciats, perquè expliquin quin producte fan i per què el fan d'aquella manera i què vol dir aquest producte, no? Què vol dir un producte ecològic i què vol dir un producte tradicional, convencional. Jo crec que és important perquè a vegades ho confonem, eh? Pensem, aquest és més barat i aquest és més car. Potser no, sempre n'hem parlat d'això, Imma, eh? Sí, el preu just, eh? Amb les coses.
2: De fet, abans que dèiem allò que el 1942 que recuperava, no? Després de el temps de la Guerra Civil, que moltes fires doncs es van deixar de fer, precisament per això, sí, per la Guerra Civil, doncs diu que des del 1983 aquesta associació cavallista, no?, va prendre la iniciativa de recuperar aquesta fira, i llavors diu que s'ha consolidat, no?, que s'ubica a la zona dels Pinatons, també.
3: Oh, és preciós. És preciós, eh? És una zona verda, preciosa, preciosa, eh? El típic bosc que fa petites onades, no? I van saltant aquestes petits monticos, no? I és una zona molt maca.
2: Doncs és a la zona dels Pinatons i Passeig de la Riera, i llavors diu, és una fira de caire ramader, és a dir, que també veurem, viure, bestiar. No? De bestiar, agrícola, industrial, és a dir, que també han incorporat allò de bé, la nova maquinària, no? Sí. També dedicada per la gent del camp, artesanal.
3: Ah, també hi ha artesans.
2: D'automoció, també hi han posat, i lúdica. És a dir, que també trobarem
3: activitats. Hi ha de tot, eh? El poble també fa el mateix, que tenen els gegants, els balles gitanes, també hi ha tota aquesta part cultural.
2: Sí, de cultura popular.
3: Que a Cardedeu tenen de tot, una miqueta, i que sí que actuen. I també estic a dir que, a part d'això, cada any ho dediquen en un tema a reivindicar i a dedicar-s'hi. I aquest any ho dediquen al bosc. Oh. A cuidar el bosc. I llavors hi ha activitats que se'ls emporten en grups, van al bosc i expliquen com es té que cuidar un bosc, el netejar, com els bovets cullen, perquè esclar, ells tenen bosc, no? Llavors, doncs, cada any ho han dedicat a una cosa diferent.
2: Pensava que m'anaves a dir que farien banys de bosc, que ara estan tan de moda.
3: Això, la veritat és que no ho sé, però no em dono la sensació que no. No ho sé segur, eh?
2: Has fet algun bany de bosc, Marina? Has fet algun bany de bosc?
3: No.
2: No.
3: I tu?
2: No, però...
3: T'agradaria?
2: Sí, perquè això de que diuen de trepitjar, no?, així al terra... Bueno, abraçar-me a arbres sí que ho he fet. Sí.
3: Jo el que he fet ha sigut ioga en el bosc.
2: Ah, això també ha de ser molt, molt agradable,
3: i
2: no?
3: I és molt agradable.
2: Clar.
3: És molt agradable. N'he fet a sota... A Gallecs n'hem fet a sota un desmai. N'hem fet en un camp normal.
2: Sí, tot el que siguin allò, activitats d'aquestes de respiració.
3: I n'hem fet,
2: no?,
3: a sota un bosc, i la veritat que és molt agradable. Encara que et punxes més, no?
2: Sí, clar. Sí, sí. No, però, bueno, clar, ens hem protegit tant, no?, els peus, que ara qualsevol cosa ens fa mal. Potser hauríem de habituar-nos més a trepitjar descalços. De fet, allò, els més petits diuen que el més recomanable és que durant el primer any de vida que no es posin sabates.
3: Que
2: trepitgin allò, doncs, els diferents textures.
3: Abans de portar-los al bosc, que vagi vint, no? Però sí que és molt agradable, sí.
2: Molt bé. És a dir, que aquest any la Fira de Sant Isidre de Cardedeu, dedicada al bosc.
3: I llavors busqueu-ho, no?, una mica, com que tampoc el programa exacte no el tenim, no?
2: No l'hem portat, però segur que ja està allò...
3: Però aquestes activitats que hem dit hi són seguríssim, eh? Per tant, doncs, és que ho buscava a pàgina web i que llavors sabreu horaris i dies que ho fan.
2: I si no us eviteu el tema, doncs, digital, trucant allò a l'Ajuntament de Cardedeu, allò, escolti'm, a veure si em poden facilitar informació, segur que també us la facilitaran.
3: I dir que és molt fàcil arribar a Cardedeu amb el tren, no?
2: Sí.
3: És molt fàcil. I de passo, Cardedeu també té una mica de modernisme.
2: Sí, per això ho dèiem, allò.
3: Que fer un passeig de... I d'aquí ve, no?, els borregos modernistes inventats per la societat, eh? I que també una mica de... Perquè hi ha una guia que et guia una mica pel... O sigui que a Cardedeu s'hi pot anar estar dos dies de la fira, perquè sempre s'hi poden anar a fer coses i menjar-hi.
2: Podeu anar sempre que vulgueu, però si doncs, coincideix amb la fira, doncs un plus per aquesta visita. Fira, exacte, sí. Ara parlàvem de la fira de Sant Isidre, però que sapigueu doncs, això, que sempre doncs, hi ha activitats que paguen la pena. Marina, ho deixem aquí?
3: Perfecte,
2: sí?
3: Molt bé.
2: Doncs que vagi molt bé i ens quedarà el mes de juny, que ja veurem allò. Diu la Marina que ens vol parlar de la fira del tomàquet, que encara que sigui el juliol, ella ens la vol avançar perquè paga la pena, tenim
3: ara,
2: varietats.
3: La setmana passada va ser dissabte passat, la fira del planter, impressionant la quantitat de planter, de tomàques de varietats de Vallès que es venen, que la gent, però no grans extensions, no, eh? Quatre d'aquí, quatre d'allà. Els horts casolans, els horts de particulars, està ple d'aquests tomàquets de varietats antigues. Eh?
2: És que, Marina, menjar-se un tomàquet bo és que és difícil, eh? Però paga la pena. És que es nota la diferència,
3: El tomàquet es menjarà a finals de juny, juliol i agost,
2: Després tota la resta...
3: I la resta, allò és una bova vermella.
2: Ja, de nevera, tot.
3: De nevera.
2: O que venen d'altres països,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, i tant.
2: Ho deixem ara aquí. Que vagi molt bé, Marina. Adéu-siau.
3: Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Dimarts a les 11 de la nit en 96.3 de la FM.
5: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
6: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
7: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
8: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
9: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
10: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 18 de maig de 2026. Com sempre, abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'empresa municipal per la formació i l'ocupació compta amb un programa de tastets per la innovació en els negocis. La comunitat posa en contacte projectes que volen començar o innovar amb persones que volen aportar la seva opinió. La Coral del Clavell organitza un assaig de portes obertes que tindrà lloc demà dimarts, dia 19 de maig. L'objectiu d'aquest assaig és donar a conèixer l'entitat i ensenyar el funcionament intern del cor. En esports, el Club Atlètic Mollet es prepara per viure una de les jornades més emotives de l'any. Aquest divendres, les pistes d'atletisme a la Pedra Salvadora de la ciutat acullen el 9è míting Ciutat de Mollet. I també en esports, l'Ajuntament de Mollet del Vallès, de la mà de la penya barcelonista de Mollet, tornarà a apostar pel futbol femení. Instal·laran una pantalla gegant aquest dissabte perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final de la UEFA Women's Champions League 2026. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas, el control tècnic, Emma Balear, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'empresa municipal per la formació i l'ocupació compta amb un programa de tastets per la innovació en els negocis. Des d'Enfo s'ofereix acompanyament a persones emprenedores, empreses i projectes en totes les fases, des de la idea inicial fins a la consolidació. Precisament un dels aspectes més importants és saber si la idea inicial funciona, si és viable i és en aquest estat del projecte que apareix el tasteig. A través d'aquesta iniciativa es prova abans de decidir per validar la idea d'un producte o un servei amb persones reals. Carla Rey, membre de l'equip d'Enfo, ha explicat que aquest testeig es fa a través d'una comunitat que posa en contacte a projectes que volen començar o innovar amb persones que volen aportar la seva opinió.
2: Tenim el que és la comunitat de testeig, que pot participar qualsevol persona major d'edat amb ganes de participar, d'opinar i d'ajudar, doncs, a validar aquest projecte i o servei de la persona empresària, emprenedor, que ja té l'establiment obert o que vol obrir-lo. Per tant, ell mateix també pot participar per poder ajudar altres emprenedors.
0: En Guillermo Abel, propietari del restaurant Tapas Burger de Mollet, és una de les persones que s'ha beneficiat d'aquest programa de tasteig. En el seu cas, ha explicat que volia introduir més plats a la carta i volia saber si agradarien i quina era la seva viabilitat.
3: Como yo quería introducir unos platos nuevos en carta, antes de hacerlo, probamos lo del testeo, que la verdad no fue bien, porque yo simplemente me estaba basando en lo que eran tapas andaluzas y hamburguesas artesanales, pero quería introducir algo más, y como carnes a la plancha, carnes a la parrilla, a la piedra, racletes y todo eso. Entonces, yo hice un estudio de mercado, pero ellos me aclararon más y con el testeo me ha funcionado mucho mejor para ver el tema de los precios de los platos y qué platos exactamente introducir, qué estilo de corte le gusta a la gente aquí y todo esto.
0: Després de tenir diversos dubtes, en Guillermo Abel ha explicat que la comunitat de testeig l'ha ajudat a saber quins plats incorporar a la carta i quins dies seria viable.
3: La verdad que bien, porque tenía muchas dudas en mi cabeza de qué meter, qué poner en carta, si solamente hacerlo los fines de semana, si hacerlo día de semana, si meter esos cortes para la piedra en el menú o solamente como platos únicos, y a través del testeo, pues ahí lo pude valorar mejor.
0: Des d'Enfo recorden que tastar una idea abans de posar-la en marxa pot ser clau per reduir riscos i prendre decisions. Amb més garanties, el programa de testeig i la comunitat impulsada per l'empresa municipal continuen oberts a persones emprenedores i negocis que vulguin validar nous productes, serveis o línies de negoci amb l'opinió de consumidors reals, una eina pràctica per innovar amb més seguretat i adaptar-se millor a les necessitats del mercat.
1: Mollet al dia, notícies.
0: La Coral El Clavell organitza un assaig de portes obertes que tindrà lloc demà dimarts, dia 19 de maig. L'objectiu d'aquest assaig és donar a conèixer l'entitat i ensenyar el funcionament intern del cor. Així ho ha explicat Rita Roca, presidenta de la Coral El Clavell.
4: Nosaltres, en principi, volem que la gent ho conegui, que és una coral, que una coral no és només quan canta.
5: No.
4: Quan es fa un concert en una església, que tothom està callat, seriós, ordenat, posant-se en el seu lloc.
0: L'altra finalitat d'aquest assaig de portes obertes és atraure gent que vulgui formar part de la coral. Rita Roca ha explicat que cada any es produeix alguna baixa i l'objectiu és mantenir el gruix de la massa social.
4: Que és com una família que es va renovant, gent que se'n va i gent que ve. Llavors nosaltres hem de tenir cura de que vingui gent, perquè pel cicle natural de la vida ja se'n va gent, gent que canvia de feina i no li ve bé l'horari, o que es cansa. Cada any hi ha una mica de mutació. Llavors no volem que això baixi de la nostra forma de ser i de la nostra quantitat.
0: L'assaig de portes obertes tindrà lloc, com dèiem, demà dimarts, dia 19, a partir de les 8 del vespre al recinte del Teatre Can Gomà, on habitualment assaja la coral. Les persones interessades en assistir-hi han de fer reserva prèvia trucant al telèfon 671 46 47. La Coral El Clavell és el cor de gà de la ciutat amb 113 anys d'història i actualment l'integren 35 cantaires. I seguim parlant de cultura, i és que el Museu Municipal Joan Abelló i l'Ajuntament del Museu de Mollet del Vallès convoquen una nova edició del Mollet Art Memorial Cesc Bas. Es tracta d'un certamen públic adreçat a artistes emergents amb l'objectiu de donar suport a la creació contemporània. La convocatòria no va dirigida a una disciplina o una tècnica concreta, sinó que pretén donar suport a la creació artística en un sentit ampli, tot fomentant-la com un procés basat en l'experimentació i la investigació, incorporant-la dins del context contemporani. La regidora de Cultura, Mercè Pérez, ha explicat que el Mollet Art, al qual les exhibicions que es fan a l'aparador del museu, tenen per objectiu visibilitzar i donar suport al treball dels joves artistes.
6: Fa molts anys que hi ha aquest certamen, i el que s'intenta, bueno, és una mica també el tema dels aparadors, eh? És gent que fa projectes emergents, a vegades la gent els veu diferents, no? Però que valen molt i molt la pena i que, bueno, s'exposen, no? S'exposaran els d'això, i llavors el guanyador sempre fa una exposició en solitari.
0: La data límit de presentació és el 14 de juny. El jurat seleccionarà tres projectes que formaran part de l'exposició Mollet Art 2026, i serà el dia 26 de juny quan es faci públic els projectes seleccionats.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta el Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora, els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Moianès, el Baix Llobregat, els Dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf, i per altra banda ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local. I, en canvi, ja moltes més clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet, simplement, a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia Mollet, que és avui la farmàcia de l'estació situada al carrer Sant Ramon, número 55, al barri de l'Estació de França.
1: Mollet al dia, els esports.
2: I en esports comencem comentant que el Club Atlètic Mollet es prepara per viure una de les jornades més emotives de l'any. Aquest divendres les pistes d'atletisme Pedra Salvadora de la ciutat acullen el 9è míting Ciutat de Mollet, una jornada plena d'adrenalina on tenen lloc totes les proves dels diferents sectors, com són el salt, el llançament, la velocitat, el fons o el mig fons. El míting començarà a les 6 de la tarda i serà fins a les 10 de la nit, que atletes d'arreu competiran contra si mateixos per buscar les seves millors marques. En aquesta novena edició la novetat és que es començarà amb les proves de velocitat de 800 i després es faran les de 100 perquè el vent tingui les mínimes afectacions i no afecti a les marques personals.
4: I aquest any hem fet un canvi, començarem amb el 800 i com a segona prova ja a 3/4 de 7 farem la de 100. Són canvis, és una mica per millorar, sobretot perquè mirem el tema del vent. A les proves de velocitat, el vent és un factor important. Val? Si passem de 2.0, la marca no és vàlida per una possible marca com una mínima per un campionat d'Espanya, d'un europeu o un mundial. Llavors, per l'experiència d'altres anys, hem mirat a quina hora bufa menys el vent i seria sobre aquesta hora. Per això hem modificat una mica l'horari dels 100 metres llisos.
2: Des del Club Atlètic Mollet encara mantenen les inscripcions obertes. Al llarg del dia d'avui esperen arribar a un 350 participants, igualant les xifres d'anys anteriors. Per l'entitat molletana i per la ciutat és un esdeveniment molt destacat en el calendari atlètic català i el president ha afirmat que esperen que tot surti bé i que els atletes compleixin amb els objectius fixats.
4: Bueno, en principi, com a objectiu, com a organitzadors, que tot surti bé, que els atletes que estan buscant marca l'aconsegueixin i, sobretot, com parlava abans, el tema del vent o de la pluja, doncs que tinguin un dia tranquil.
2: Des del Club Atlètic Mollet participaran una cinquantena d'esportistes que intentaran superar-se a casa. Nicolás Escribano ha afegit que esdeveniments com aquests fan que el club es posicioni com una entitat organitzadora i referma el seu compromís amb els esdeveniments atlètics.
4: Al final és important no sols representar Mollet com a club a les diferents competicions, sinó també que ens coneguin com a organitzadors. com a club ens volem fer forts dintre de la Federació Catalana i, com et deia, doncs no només que ens coneguin quan anem a una competició, sinó ser un organitzador de grans esdeveniments és important. Tenim la Sant Vicenç, que és la cursa que fem cada any, de 10 quilòmetres i de 5. Tenim el Meeting, que portem ja 9 anys. Hem fet algun cross de la Lliga Escolar. Aquest any ens han animat ja amb l'homologació de les pistes i hem fet també algun control de la federació per diferents categories.
2: Amb la il·lusió de veure els seus atletes competir a casa i amb l'objectiu de tornar a convertir Mollet en un referent de l'atletisme, el Club Atlètic Mollet està ultimant detalls per una nova edició del Meeting Ciutat de Mollet. La cita, recordem que serà aquest divendres a partir de les 6 de la tarda a les pistes de la Pedra Salvadora, una jornada que promet emoció, esforç i moltes marques personals. I en els esports també comentem que l'Ajuntament de Mollet, de la mà de la penya barcelonista de Mollet, tornarà a apostar pel futbol femení i instal·larà una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final de la UEFA Women's Champions League 2026. El partit enfrontarà el Futbol Club Barcelona femení i l'Olympic Lyonnais femení aquest dissabte 23 de maig a partir de les 6 de la tarda a la ciutat d'Oslo. La retransmissió es farà a la pista exterior del pavelló municipal d'esports Riera Seca, un espai obert a tota la ciutadania i pensat perquè els aficionats i aficionades puguin gaudir del partit en un ambient festiu i també familiar. Per l'ocasió s'hi col·locaran prop de 400 cadires que s'ocuparan per ordre d'arribada fins a completar l'aforament. Les places són limitades i l'accés estarà regulat per personal de control. Les portes s'obriran aproximadament 45 minuts abans de l'inici de la final. Santi Sánchez, president de la penya barcelonista de Mollet, ha explicat que la jornada serà igual que en ocasions anteriors.
5: Igual, sí, sí, igual com sempre. Almenys el que és la pantalla gegant, com, llavors unes 400 de 500 a cadires que posen com sempre, llavors per a guarner dintre la pista. I més a més de servei bar i l'entrada gratuïta.
2: Pel que fa a l'enfrontament, les blaugranes han arribat a la gran cita després de dominar amb solvència les eliminatòries, superant amb contundència els quarts de final i imposant-se també a les semifinals en una temporada en què han tornat a demostrar el seu potencial ofensiu i la seva regularitat. Santi Sánchez ha afirmat que serà un partit difícil, però esperen que les blaugranes s'emportin la victòria.
5: Home, possible ho veiem, que sempre tenim que ser positius, no mai això negatius. Home, serà un partit difícil i complicat, perquè ja sabem que les franceses també les gasten bé, però bueno, jo suposo que la forma que està el Barça tenim un 70% guanyat. Tenim. Ara, llavors, la realitat ja serà ja diferent. Però, bueno, nosaltres tenim la confiança i espero, com tots els aficionats culers, que tinguem la confiança aquesta, que guanyarem la final.
2: Aquesta iniciativa s'emmarca en l'aposta del consistori per fomentar l'esport femení i oferir activitats que convidin la ciutadania a compartir esdeveniments esportius de gran rellevància. I en els esports comentem també els resultats dels partits disputats aquest cap de setmana, una jornada on la major part dels equips molletans han finalitzat les seves respectives lligues. En futbol, el primer equip del Mollet ha acabat la temporada amb un empat a 2 en el derbi ballesà contra el Granollers. Oriol Mestres, jugador del Mollet, ha afirmat que ha estat un partit molt intens, tot i que cap dels equips s'hi jugava res.
6: Bueno, ha sigut un partit una mica intens, cap dels dos equips es jugava res, i encara així nosaltres hem intentat proposar, el rival també ha sabut jugar les seves cartes i bueno, ha estat un partit interessant per acabar l'any de millor manera.
2: Sumant un punt, els locals acaben la temporada amb un balanç de 30 partits jugats en els quals únicament han aconseguit 4 victòries, 8 empats i la resta derrotes, i es preparen en els propers mesos per baixar de categoria i competir a segona catalana. Oriol Mestres ha comentat que ha estat una temporada dura i que l'objectiu és tornar a primera.
6: Sabem que ha sigut una temporada dura, on no han sortit les coses, on ho hem intentat fins al final. Jo crec que s'ha demostrat aquí a casa l'últim partit. I bueno, fer reflexió, fer autocrítica i tornar l'any vinent a deixar el club on es mereix.
2: Més resultats d'aquest cap de setmana. La Unió Esportiva Molletense acaba la temporada amb una victòria en el derbi vallesà. Els molletans s'han imposat al Vilanova del Vallès per 0-1. I a quarta catalana, qui s'ha quedat a les portes dels partits de play-off és el primer equip de la Unió Esportiva Lourdes, que han acabat la temporada amb un empat a 2 davant del Lliçà d'Amunt. En canvi, qui sí que disputarà aquests partits és el Mollet B, tot i que han perdut aquest cap de setmana a casa per un ajustat 4-5 contra el base Palau. En futbol sala, la Unió Futbol Sala Mollet ha acabat la temporada per als de Jaume González, han guanyat a casa per una golejada de 12-4 al Ciutat de Mataró en lleure. T'hi posen el punt final a la temporada, acabant en les posicions d'ascens directe a Primera Catalana. En bàsquet, el DMA Grup Mollet continua lluitant per l'ascens a segona FEB. Els molletans han guanyat la semifinal aquest cap de setmana davant de la Universitat de Vic per un ajustat 75-78 i s'enfrontarà el proper cap de setmana al Mollerussa en la final. Pel que fa als equips del Sant Gervasi, l'equip femení a Copa Catalunya acaba la temporada amb una derrota davant del Terrassa amb un marcador final de 71-50. Les molletanes acaben la temporada en la setena posició. I per la seva banda, l'equip masculí a Copa Catalunya també acaba la temporada amb una derrota. Ho han fet per 72-46 contra el Santa Coloma. En hoquei, els primers equips del Mollet Hoquei Club han afrontat aquest cap de setmana les penúltimes jornades. L'equip femení a primera ha guanyat a casa per 2-0 contra Alcaldes. En canvi, l'equip masculí a segona han perdut aquest cap de setmana per 3-1 contra el Masquefa. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'empresa municipal per la formació i l'ocupació compta amb un programa de testeig per la innovació en els negocis. La comunitat posa en contacte persones que volen començar o innovar amb persones que volen aportar la seva opinió. La Cora del Clavell organitza un assaig de portes obertes que tindrà lloc demà dimarts, dia 19 de maig. L'objectiu d'aquest assaig és donar a conèixer l'entitat i ensenyar el funcionament intern del cor. En esports, el Club Atlètic Mollet es prepara per viure una de les jornades més emotives de l'any. Aquest divendres, les pistes d'atletisme a la Pedra Salvadora de la ciutat acullen el 9è míting Ciutat de Mollet. I en esports també, l'Ajuntament de Mollet del Vallès, de la mà de la penya barcelonista de Mollet, torna a apostar pel futbol femení. Instal·laran una pantalla gegant aquest dissabte perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final de la UEFA Women Champions League 2026. I nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui, però ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Vine al Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat.

0: joves, imants i articles de decoració.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
2: Hola a tothom.
3: Som l'Urquians, la cooperativa de l'escola Federico García Lorca.
2: Ens trobareu el dia 26 de maig a la Rambla Balmes, just al costat de l'Institut Aigua Viva de 9:30 a 12:30.
4: Voleu conèixer els nostres productes?
2: Són tots artesans, fets per nosaltres i molt econòmics.
3: Tindrem clauers, panjols, pulseres, punts de llibre, molinets de vents, baldufes i moltíssimes sorpreses més.
4: Part dels beneficis aniran destinats a Pallapupes, una ONG formada per pallassos professionals que treballen als hospitals. La seva missió és portar alegria i humor a les persones hospitalitzades.
2: Recordeu, ens veiem el 26 de maig a la Rambla Balmes, a partir de les 9:30 del matí.
5: Us hi esperem!
6: La cooperativa L'Estosó us espera davant de l'Institut L'Aigua Viva.
0: Posarem a la venda clauers, imants i articles de decoració.
3: Si a l'Hospital de Sant Joan de Déu voleu ajudar...
7: A la parada de L'Estosó no podeu faltar!
3: Tots els diners recaptats aniran destinats a la Fundació.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui és dilluns i, com és habitual, és el torn del Partit Socialista de Mollet i a la seva representació ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu, Encarna Ortiz, d'aquí saludem. Bona tarda, Encarna.
1: Hola, molt bona tarda, Carla.
0: Volem avui en aquesta conversa de portaveus municipals fer aquesta radiografia de l'actualitat de la nostra ciutat i comencem posant la mirada en aquest cap de setmana perquè al final doncs, el temps ho ha respectat a poder celebrar doncs, el que és una nova edició de Mollet és Fira, una fira doncs, que reuneix en diversos espais de la ciutat el que és l'automoció, alimentació, el comerç i també els serveis. Encarna, com ha anat l'edició d'enguany del Mollet és Fira?
1: Doncs crec que ha anat de la millor manera possible. Ha estat un cap de setmana, jo crec que d'èxit total. Jo crec que hem tornat a demostrar el dinamisme de la nostra ciutat, la vitalitat i també la capacitat que té el nostre comerç de sortir al carrer, de crear activitat econòmica i també no, d'aquesta cohesió social, perquè, com et dic, s'ha vist al carrer, les places, tots els estands, totes les activitats que també complementaven la fira doncs, amb moltíssima participació. I jo crec que això doncs, ens converteix en un aparador impressionant de comerç i també doncs, d'una gran xarxa que estem fomentant entre el teixit empresarial també i la ciutadania. I així que no podem estar més contents. Jo no sé si has visitat la fira, has estat, però ja et dic que totes les activitats que hi havia paral·leles a la fira doncs, que complementaven doncs, han estat un èxit. Una ciutat s'ha vist molt viva, molt activa i com no pot ser d'una altra manera, no? Crec que el comerç surt molt reforçat d'aquesta fira. Els visitants doncs, han tingut l'ocasió de conèixer més de prop el

0: comerç, hem impulsat també l'activitat econòmica perquè d'aquestes fires se'n beneficien molts altres sectors de la ciutat i això, en definitiva, és el que ens fa doncs, ser un epicentre doncs, de tota l'activitat econòmica del nostre entorn. Així que no podem estar més que satisfets. És el model d'activitat econòmica que defensem, el model de ciutat que volem, i també és, no vull deixar d'agrair la implicació de totes les persones doncs, que fan possible aquesta fira. Ja, no només els comerços participants, les entitats també, les empreses que col·laboren, la quantitat de voluntaris també i els treballadors i treballadores municipals, perquè sense tots ells doncs, no seria possible, sense aquesta suma d'esforços no és possible, però sobretot els comerços per confiar i per fer xarxa entre tots i conduir un any més doncs, a que Mollet es Fira hagi estat un èxit.
1: I aquest cap de setmana hi havia aquesta fira doncs, més del vessant econòmic que comentaves, però també tenia lloc doncs, activitats culturals de la mà del Museu Abelló, perquè avui és el Dia Internacional dels Museus i aquest cap de setmana des del Museu Municipal han organitzat tot un seguit d'activitats també en coincidència amb el que és la nit dels museus. També, Encarna, com han anat doncs, aquestes activitats del cap de setmana més culturals?
0: Doncs també força bé. Hi havia moltíssimes activitats programades al voltant del Dia Internacional dels Museus, al nostre Museu Abelló, que també ha esdevingut un espai central en aquest cap de setmana i sobretot per reivindicar la nostra cultura, el patrimoni del nostre museu i també recordar sempre la memòria i la figura del nostre il·lustre pintor. Jo crec que tots els espais d'exposició, totes les activitats que hi havia, les visites guiades, les visites a la casa del pintor, tota també han fet activitats musicals, jo crec que totes les activitats han estat un èxit i contribueixen també a fomentar aquesta part artística, aquesta educació artística, donar a conèixer també la nostra ciutat en aquest espai més creatiu i més cultural. De la mateixa manera, igual, agrair a totes les persones que han treballat doncs, perquè en aquests dies també doncs, el Museu Abelló doncs, pugui acollir a tants visitants i tenir doncs, també tanta participació. O sigui que un èxit tant a nivell també cultural i creiem sempre nosaltres amb la importància de fomentar i que conegui la gent doncs, la figura d'en Joan Abelló i sobretot també el museu que tenim tan valuós.
1: I aprofitant que parlem també d'aquests doncs, dies internacionals, comentem un parell que tenia en lloc la setmana passada i que des de l'Ajuntament us hi sumàveu novament el divendres, concretament aprofitant doncs, que ahir diumenge era el Dia Mundial contra l'LGTBI-fòbia. Des de l'Ajuntament divendres us hi sumàveu un any més i fèieu aquesta lectura institucional del manifest.
0: Sí, doncs una declaració institucional clau també, molt important i que nosaltres refermem sempre el nostre compromís amb una societat que compleixi amb la dignitat de totes les persones, la igualtat, que respectin els drets a totes les persones, independentment de la seva orientació sexual, la identitat o en aquest cas que estem parlant doncs, del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, doncs això, que salvaguardi els drets en qualsevol situació, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, com et deia. Crec que, lamentablement, doncs, encara hi ha molt camí per recórrer. Per això és tan important doncs, reivindicar aquests dies. Sabem que és un 17 de maig, dia puntual, però des de Mollet jo crec que treballem diàriament per impulsar aquestes polítiques d'igualtat, per impulsar accions de sensibilització i també per garantir aquests espais segurs per tothom. Crec que treballem molt també amb les escoles, no?, per conscienciar i per que el món educatiu doncs, estigui també dins, no?, d'aquesta cadena de formar a les persones des de la seva infantesa. I bé, jo crec que Va ser un acte molt maco aquí a l'Ajuntament, una lectura al manifest amb la participació d'entitats, amb la participació dels instituts, de l'Escola del Vall SQS, i bé, van dinamitzar doncs, una lectura i van reivindicar doncs, el que et deia, el nostre compromís ferm perquè la nostra ciutat i la nostra societat doncs, sigui més justa i més lliure i més respectuosa amb tothom.
1: I comentem també que el dimarts doncs, tenia lloc el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de la Fatiga Crònica i també des de la mà de FIMOIC doncs, també us hi sumàveu aquest Dia Internacional.
0: Doncs de la mateixa manera, fent costat i reivindicant doncs, la visibilització i sobretot intentar trencar aquest estigma de totes les persones doncs, que pateixen el síndrome de la fatiga crònica perquè crec que necessiten un reconeixement i un suport molt important perquè conviure amb aquesta malaltia és molt dur en el dia a dia i en les conseqüències que es deriven, sobretot perquè moltes vegades doncs, és considerada com una malaltia invisible, però que està molt present en el dia a dia de les persones que la pateixen, que els implica molt dolor crònic, molta fatiga, i això els limita la vida d'una manera doncs, molt important, i crec que és fonamental que hi hagi també aquesta visibilització perquè hem de continuar avançant no només en el seu reconeixement social, com et deia, sinó també sanitari, intentar doncs, que hi hagi més recursos, més investigació i un millor tractament. I jo crec que aquí estem com a govern, hem d'estar sempre al costat de les persones, buscant sempre el millor benestar i per nosaltres les polítiques públiques doncs, estan destinades a això, a fer de la vida que sigui millor a les persones i en aquesta tasca doncs, ens hi trobem amb a FIMOIC i amb totes les persones doncs, que pateixen doncs, aquesta malaltia.
1: Doncs queda dit, i si començàvem aquesta conversa parlant d'una fira econòmica, parlem també doncs, de la fira robòtica educativa Codebot, que de fet aquest divendres la nostra ciutat acull el que és la 6a edició, una fira doncs, que té com a objectiu doncs, mostrar, poder compartir aquests projectes tecnològics entre els diferents centres educatius que hi ha aquí a la zona. Encarna, que ens pots avançar d'aquesta fira educativa?
0: Doncs, com tu mateixa dius, doncs, és una iniciativa doncs, que connecta l'educació, que connecta a la innovació, la tecnologia, el futur i afortunadament doncs, Mollet és seu d'aquest doncs, Codebot. És un projecte doncs, que va molt lligat també a la manera com nosaltres estem plantejant doncs, el foment de la innovació a la nostra ciutat, no? Apropant la tecnologia doncs, als joves, a les escoles, a la ciutadania i intentant doncs, que aquestes competències digitals doncs, entrin de la manera doncs, més fàcil, doncs, com et deien, a l'àmbit educatiu i després doncs, això doncs, sigui clau després perquè en el món laboral estigui ja molt, molt assolit. I bé, Codebot té una dimensió territorial important i implica doncs, que Mollet esdevingui doncs, aquesta seu tecnològica i per nosaltres doncs, invertir no? en educació, en tecnologia és clau perquè tenim molt clar que això és invertir en el futur dels molletans, dels molletanes i bé, donar-los aquest pensament crític, aquesta creativitat i sobretot les competències digitals que s'està veient doncs, que és sumament important doncs, que tinguin doncs, aquesta facilitat. Així que ben contents i en definitiva doncs, el que volem és que aquest tipus doncs, de mostres de fires tecnològiques doncs, estiguin molt arrelades aquí a la nostra ciutat i el Codebot doncs, és una d'aquestes mostres.
1: I ens queda un minut per finalitzar aquesta conversa, Encarna, i com a regidora responsable d'Enfo comentem la 6a edició de l'Speed Dating que tenia lloc la setmana passada on hi van participar més de 170 persones. Quina seria la valoració que feu des de l'Ajuntament d'aquesta jornada? Ho comentem en un minut.
0: Doncs molt, molt positiva, molt content. Sabem que és un, que és una activitat que sempre és un èxit de participació, que sobretot perquè és molt eficaç, perquè afavoreix el contacte directe entre les empreses i les persones que busquen feina. Les persones ja venen també preparades, fan unes formacions perquè puguin tenir les millors entrevistes possibles, unes entrevistes àgils, i bé, molt, et dic, molt content, perquè esperem que els resultats, doncs, siguin molt positius, i és una aposta per una fórmula que continuarem fent, doncs, amb més edicions.
1: Doncs queda fet aquest, aquest balanç de l'Speed Dating, i amb això doncs posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Encarna, agrair-te com sempre que ens dediquis aquests minuts de cada dilluns per comentar l'actualitat, i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, molt bona setmana a tothom. Adéu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rifa. Rifa és l'acció de rifar o vendre un objecte, expenent separadament un cert nombre de bitllets, de participacions, fent després un sorteig i adjudicant-lo a la persona que posseix el bitllet, la participació que l'assor ha favorit o un equivalent a loteria. Diem, li ha tocat la rifa. Posar la rifa és jugar-hi, prendre un bitllet, participar-hi. Ballar com un pen de rifa, en canvi, vol dir ballar amb gran agilitat o rapidesa, amb gran velocitat. Aquella parella ballava com un pen de rifa. Semblava que no toquessin de peus a terra. Córrer-li es deu de rifa a algú és fer passar molta pena. Està subjecte a moltes tribulacions. Ai, me fas passar es deu de rifa. Diner que ve de la rifa i se'n va de rafa vol dir que els diners difícilment tornen. Ni rifa ni rafa equival a no haver-n'hi, a no trobar-ne senyal, semblar que no existeix. Res. Tenia molts retalls de diari interessants, però no en trobo ni rifa ni rafa. Me'ls deuen haver llançat. O ho van saquejar tot, no ho van deixar ni rifa ni rafa. Treure la rifa sense posar-hi és tenir una sort extraordinària, fer un bon negoci casualment i sense haver-s'hi arriscat. Amb aquest tema que m'han demanat a les oposicions, he tret la rifa. És l'únic que m'havia preparat. Tant de bo tragueu la rifa, però sobretot que ningú es rifi d'algú altre, és a dir, burlar-se d'algú, especialment enganyant-lo, fent-li concebre esperances vanes. No hem tret la rifa, se'ns han rifat i per postres ens han carregat els neulers, és a dir, hem pagat els plats trencats. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catllador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
2: Poesía y cante, cultura y sentimiento, todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala, con ese acento andaluz, cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda, i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda, a Ràdio Mollet.
3: El món és digital. Cada setmana ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Cada dimecres a les 6 de la tarda i en remissió divendres a 4:45.
4: De dilluns a divendres, entre les 9 i 11:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
5: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 702, l'espai del Club Muntanyenc Mollet. I qui us parla, en Carles Matute. Avui iniciem una sèrie. Parlarem de l'inici del muntanyisme a finals del segle XVIII fins a la seva expansió a inicis i mitjans del segle XX. Espero que sigui del vostre interès. Capítol primer. Quan la muntanya feia por. Era mitjans del segle XVIII, als Alps, al massís del Mont Blanc, un lloc solitari on els pocs viatgers que s'hi aventuraven parlaven de llocs inhòspits, de sorolls que se sentien a la llunyania i d'ombres més producte de la seva por que de la realitat. Creuaven els passos de muntanya de dia, sense deixar el camí, fent via cap a la vall i procurant que no se'ls fes de nit. En arribar dalt del coll, miraven de reull cap als cims i les crestes nevades, però sense deixar el camí, perquè allà dalt no hi havia camins, ni cap motiu per anar-hi, cap motiu per pujar. Només roca, només gel, i una sensació estranya, com si aquell lloc no estigués fet per ells. Era com si aquella por no els deixés admirar la bellesa que hi havia allà dalt. Durant segles, la muntanya no va ser un repte, va ser un límit. Era el regne de dimonis i esperits malignes. La muntanya els feia por. Hi havia un límit, cert, i aquest no es podia traspassar. Des de les valls, la gent mirava amunt, però no hi anava. Allà dalt no hi havia camins, ni refugis, ni res que convidés a quedar-s'hi. Només històries, tempestes que apareixien sense avisar, ombres entre la boira, camins que es desfeien sota els peus. No era covardia, era desconeixement, i entendre que aquell no era lloc per ells. No hi havia camins, ni cap motiu per pujar. Només els caçadors d'isards i els buscadors de cristalls de roca traspassaven els límits, i alguns no tornaven, fent créixer encara més les llegendes i contes que la gent de la vall havia anat ordint amb els anys. Però amb el temps alguna cosa va començar a canviar. Producte de l'època de la Il·lustració, de les revolucions francesa i americana i els inicis de la ciència moderna, van obrir el coneixement a molta gent, i entre ells a un jove benestant de Ginebra, anomenat Horace Bénédict de Saussure, un estudiós de les ciències naturals que va aparèixer per Chamonix a l'època en què la gent il·lustrada i en cert nivell econòmic es dedicava a viatjar. D'aquesta forma va sorgir, per als habitants dels pobles de muntanya, una nova forma de fer un calé, l'ofici de guia, acompanyar els forasters a contemplar els paisatges del seu país. Amb tot això, la gent va començar a mirar la muntanya sense por. Saussure no hi veia perill, hi veia preguntes. Què hi ha allà dalt? Com és el gel quan algú el trepitja? Què passa quan el món s'acaba sota els teus peus? I amb aquella mirada, la muntanya va començar a canviar. No ella, vam canviar nosaltres. Per primera vegada no era només un límit, era una possibilitat. I llavors va aparèixer una pregunta. I si pugéssim? I per què hi volem pujar? Encara no ho sabien, però aquella pregunta ho canviaria tot. La por es convertiria en desig, i la muntanya deixaria de ser frontera per convertir-se en destí.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: El dijous 21, extrem. Matinal dels dijous, aigua freda, dolmen de Cruïlles, Parc Natural del Montseny. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlo Revilla. Recorregut 11,7 quilòmetres amb un desnivell de 350 metres amunt i 350 metres avall. I 5 hores 30 de durada. Dificultat sense. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport, vehicles particulars. Divendres 22. Tothom. Presentació del llibre El pistolerisme a Barcelona. Laberint de sang i plom. 1917 a 1923. El vocal és en Josep Maria Cruz. A les 19:30, el periodista i escriptor David Rebelles, coautor del llibre El pistolerisme a Barcelona 1917-1923, Laberint de sang i plom, ens descobrirà una Barcelona fascinant i implacable, on convivien la disbauxa i l'exhibició de riquesa dels cabarets de la Rambla amb la pobresa extrema del barri xino i la intensa lluita social. Un viatge apassionant per una època convulsa, protagonitzada per figures com Salvador Seguí el Francesc Layret, que ens ajudarà a entendre millor la història de la ciutat. En acabar la presentació, el coautor portarà exemplars del llibre per la seva venda. Fins aquí, Pals i Botes.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
2: Rock and Classics amb Esteve Llop.
4: El POU.
5: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
4: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
3: El POU.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i en Mabalea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui us parlarem d'energia, concretament de quina manera podem estalviar energia, i és per això que ens acompanya la regidora de Transició Energètica, Marina Escribano, i també la tècnica de gestió energètica d'aquesta oficina de rehabilitació energètica de la nostra ciutat, que és la Carmen Ibáñez. En parlarem amb elles precisament del que són les comunitats d'energia local, perquè justament la setmana, fa un parell de setmanes, tenia lloc una xerrada informativa en la nostra ciutat, i aquest dijous hi ha una altra, i és per això que en volem estar al cas de què és el que s'està coent, no?, i de quina manera ens podem beneficiar. Així que en parlarem de comunitats energètiques locals. Després tindrem a l'espai de la petita i la gran pantalla, de manera que us proposarem anar al cinema, crec que en el dia d'avui. També tindrem l'actualitat esportiva, que ens aproparà la nostra companya Carla Ramos, i tindrem a l'espai de l'Enfoca't. Avui parlarem de formació sociosanitària i de logística. Aquesta és la proposta que ens fan des de l'empresa municipal Enfo, aquest espai de l'Enfoca't que fem gràcies precisament a l'empresa municipal tots els dilluns. Però per començar, que és el que farem, com sempre, comentar un parell d'informacions destacades, i això ho fem de la mà de la Carla, així que la convidem a entrar aquí a l'estudi i comencem a parlar. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Hem tingut un cap de setmana amb molta activitat al nostre municipi. Sembla que el pròxim també hi serà, però
1: doncs
0: anem a comentar altres qüestions que també recollirem. Una d'elles té a veure amb el cap de setmana, crec, no?, a nivell esportiu.
1: Sí, exactament. Comencem parlant, doncs, de posar ja la mirada amb el cap de setmana vinent, i és que l'Ajuntament de Mollet del Vallès tornarà a apostar pel futbol femení i instal·larà una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final de la UEFA Women's Champions League 2026. El partit enfrontarà el Futbol Club Barcelona Femení i l'Olímpic Lyonnais Femení. Serà aquest dissabte, dia 23 de maig, a partir de les 6 de la tarda a la ciutat d'Oslo. La retransmissió es farà a la pista exterior del pavelló municipal d'esports Riera Seca, un espai que estarà obert a tota la ciutadania i està pensat perquè els aficionats i les aficionades puguin gaudir del partit en un ambient festiu i familiar. Per aquesta ocasió s'hi col·locaran prop de 400 cadires que s'ocuparan per ordre d'arribada fins a completar l'aforament. Les places són limitades i l'accés estarà regulat per personal de control. Les portes s'obriran aproximadament 45 minuts abans de l'inici de la final, per tant, a un quart de 6. Aquesta iniciativa s'emmarca en l'aposta del consistori per fomentar l'esport femení i oferir activitats que convidin la ciutadania a compartir esdeveniments esportius de gran rellevància. Per motius de seguretat, doncs, no es permetrà l'entrada d'envasos de vidre al recinte. De fet, aquesta és una jornada, doncs, que any rere any, no? Perquè, doncs, ara ja fa uns anys que l'equip femení del Barcelona arriba a aquesta final de la Champions. Per tant, jornada, doncs, que es repeteix aquest any. Esperem, doncs, que s'enduguin la victòria les de casa.
0: Esperem que sigui així. Si més no, de l'afició de local la tenen garantida.
1: Segur que sí.
0: Anem ara amb un tema de cultura.
1: Sí, comentem que el Museu Municipal Joan Abelló i l'Ajuntament de Mollet del Vallès convoquen una nova edició del Mollet Art Memorial Cesc Bas. Es tracta d'un certamen públic adreçat a artistes emergents amb l'objectiu de donar suport a la creació contemporània. La convocatòria no va dirigida a una disciplina o a una tècnica concreta, sinó que pretén donar suport a la creació artística en un sentit ampli, tot fomentant-la com un procés basat en l'experimentació i la investigació, incorporant-la dins del context contemporani. La regidora de Cultura, Mercè Pérez, ha explicat que el Mollet Art, tal qual les exhibicions que es fan a l'aparador del museu, tenen per objectiu visibilitzar i donar suport al treball dels joves artistes.
2: Fa molts anys que hi ha aquest certamen i el que s'intenta, bueno, és una mica també el tema dels aparadors, eh? És gent que fa projectes emergents, a vegades la gent els veu diferents, no? Però que valen molt i molt la pena i que, bueno, s'exposen, no? S'exposaran els d'això i llavors el guanyador sempre fa una exposició en solitari.
1: Per a aquelles persones, doncs, que els interessi aquesta convocatòria, doncs, que sàpiguen que el límit de presentació és el 14 de juny i en total el jurat seleccionarà 3 projectes que formaran part d'aquesta exposició Mollet Art 2026. Serà el dia 26 de juny, doncs, que es faran públics aquests projectes seleccionats, doncs, que formaran part d'aquesta exposició.
0: Queda dit. Molt bé, Carla, doncs aquestes són informacions que recollirem a l'informatiu Mollet al dia. Hi haurà més després, parlarem també amb la Carla d'actualitat esportiva.
1: Exactament.
0: Així que fem una petita pausa en el que és la informació i ara ve una pausa relativa, perquè anem a saber de la previsió meteorològica. També és una informació que cada vegada hi ha més persones interessades per ella, així que anem a sentir en Lluïsmi Pérez.
3: Bon dia. Un temps que una altra vegada ha de ser variable al llarg de les properes hores. De fet, se n'han anat produint algunes pluges disperses aquesta nit passada i també les últimes hores a les comarques del Prepirineu i les de Girona, i al llarg d'aquest migdia i tarda compta amb les tempestes que apareixeran sobretot al prelitoral barceloní i també a les comarques de Girona. Les tempestes més fortes al voltant de Montserrat, els dos Vallesos, cap a la banda del Montseny i les comarques de la Garrotxa, del Ripollès, del Gironès i del Pla de l'Estany, així com el Baix Empordà. Quan més cap a l'Ebre, més clarianes i un ambient suau, però de moment sense gaire calor. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui en el Posa't les piles ens volem fer ressò de les comunitats energètiques, o el que es diu també allò de compartir energia. De fet, fa un parell de setmanes a la nostra ciutat hi havia una xerrada que va tenir molt bona acollida, ens consta que va ser així, i aquesta mateixa setmana, el dijous, al Centre Cívic de Can Borrell, concretament a partir de les 6 de la tarda, hi ha una nova intervenció per donar a conèixer doncs, de què estem parlant quan parlem de compartir energia. És per això que hem convidat avui en el Posa't les piles a la regidora de Transició Energètica, que és Marina Escribano, entre altres coses, Transició Energètica, perquè és regidora de moltes altres responsabilitats.
1: Bueno, d'algunes altres, sí.
0: Molt bon
1: Hola,
0: dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya la tècnica de gestió energètica, que és la Carmen Ibáñez.
2: Hola.
0: Benvinguda, molt bon dia.
2: Molt bon dia, gràcies.
0: Anem a parlar d'això de què és compartir energia, perquè s'estava donant a conèixer. Ja fa temps que parlem, allò hi ha una oficina, de fet, no?, de precisament de
1: rehabilitació energètica.
0: Ah, això, és que ara anava a dir d'habitatge, dic no, aquesta és una altra, d'això, de rehabilitació energètica. De què parlem quan parlem d'això?
1: Començo?
0: Sí.
1: Una mica ho emmarco, en tot un projecte que és el Mollet Solar, que és des del convenciment de que els ajuntaments hem d'anar fent polítiques de sostenibilitat i de consum d'energies renovables, i per tant això consisteix en aquestes diferents instal·lacions de plaques solars que tenim als diferents equipaments municipals. Primer, aquestes instal·lacions el que fan és doncs generar energia a través de la llum del sol i ajudar pel consum d'aquests equipaments, no? És a dir, doncs no haver de dependre de la xarxa elèctrica, sinó poder generar el seu, fer aquest autoconsum. I ara fem aquest segon pas, que és el pas de compartir-ho amb la ciutadania, és la part de cedir aquests excedents d'energia provenents de les fotovoltaiques cap a la ciutadania perquè els hi generi, bueno, doncs diferents beneficis que, si voleu,
0: en parlarem i tant. És a dir, quan parlem allò de compartir energia, no estem fent promoció de que aquelles comunitats de veïns o persones a títol individual que tinguin allò una casa unifamiliar instal·lin plaques fotovoltaiques. No estem parlant d'això.
2: Les comunitats energètiques,
0: també,
2: en un sentit ampli, poden ser moltes coses. El model que tenim i tindrem a l'Ajuntament a partir d'aquest any és de les maneres de fer comunitats energètiques. És veritat que hi ha comunitats de veïns, diguem, de blocs de pisos, que poden decidir de manera conjunta fer la seva instal·lació a la seva coberta i fer aquest tipus d'autoconsum.
0: Ho dic perquè crec que, no sé si van ser amb els ajuts del sí. Next Generation, no?, que convidava a les comunitats o a les persones a fer aquesta reflexió de dir, escolta'm, si hi ha possibilitat, perquè s'ha de fer un estudi, entenem allò també, no?, de si es poden instal·lar o no aquestes plaques, no?, en funció del pes, l'espai sí. que n'hi ha, feu aquesta passa i aposteu per la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Però nosaltres estem parlant allò de compartir, és a dir, que l'Ajuntament ja en equipaments disposa d'aquestes instal·lacions, té un excedent, no?,
2: sí.
0: d'energia i la posa a disposició
1: exacte.
0: De la ciutadania.
1: És com si parléssim, a veure, la paraula tècnica exacta seria l'autoconsum compartit, però en definitiva estem fent una petita comunitat energètica entre l'Ajuntament i els veïns, veïnes que s'acabin acollint a aquest espai, no?, aquestes... doncs sí, en aquestes quotes de participació, i per tant serà això. Per què? Perquè no tothom pot instal·lar plaques solars a casa seva, no totes les comunitats de propietaris poden arribar a un acord o no tenen espais. Mollet, per la seva tipologia, la majoria són blocs, no? Sí que ja variem cada vegada més habitatges unifamiliars que en tenen, fantàstic, es tracta d'això, d'anar ampliant i conscienciant amb aquest consum d'energies renovables no contaminants, però ara nosaltres posem aquesta facilitat. Jo penso en el futur, i ara mateix en l'actualitat ja hi ha municipis on, per exemple, els polígons industrials s'estan constituint comunitats energètiques entre les indústries, entre les empreses. També en el futur pensem en els comerços, com compartir-ho amb els comerços per que puguin doncs, estalviar en el consum de llum durant el dia, durant les hores d'atenció comercial, i per tant anem fent passos i comencem per aquest.
0: De fet, com tots som consumidors, estic pensant que segurament tots ho tenim molt més assimilat amb el tema del vehicle elèctric, no? Que és allò la aposta que també s'està fent. Ara parlem allò de comunitats. Els veïns que s'adhereixin a aquestes comunitats han de... aquestes comunitats energètiques, em refereixo, ho poden fer a títol allò individual o ha de ser tota la comunitat, tot el bloc de veïns que digui, escolta'm, jo vull formar-ne part?
2: Vale. Nosaltres aquí fem, crearem una comunitat. Llavors, el sol·licitant, la persona interessada, ha de ser a títol individual, perquè té un contracte de llum i vol que part de la llum que estaria agafant de la xarxa doncs li arribi a través d'una placa, bueno, en aquest cas seria més o menys més enviat dues plaques que tindria a disposició seva.
0: I llavors seria a títol individual,
2: sí.
0: Encara que la resta de la comunitat no s'hi adhereixi, del bloc de veïns.
1: Pensem que el rebut ens arriba pel contracte que tenim nosaltres amb l'empresa X, a banda de que és veritat que les comunitats paguen un rebut de la llum comunitària, però això queda a banda, Estem parlant de rebuts individuals, persones que tenen ganes doncs, d'estalviar, de consumir una part de l'energia renovable i de proximitat, i que... estan conscienciats amb això. De fet, l'altre dia a la xerrada ens va sorprendre gratament perquè molta gent que tenia claríssim, no?, que volia fer aquest pas.
0: Mm-hmm. I llavors, has de fer una inversió inicial?
2: No, fa l'Ajuntament per tu. Ja l'ha feta.
0: És a dir, no, però sí que has de fer una aportació, no?
2: Ah, sí.
0: De
2: però
0: participació.
2: No és un concepte d'inversió, diguem. Que les plaques, les instal·lacions ja estan instal·lades, ja estan legalitzades, i per tant l'Ajuntament ja ha fet aquesta inversió durant els darrers anys. Però és veritat que per cedir-te tu una part d'aquesta potència elèctrica has de pagar una taxa, perquè t'estan donant, diguem, una llicència d'ús.
1: Pensem en les terrasses dels bars, com que fan ús privatiu d'un tros de la via pública, per posar terrassa han de pagar una taxa anual, no? Doncs això és el mateix. El que sí que queda clar és que aquesta taxa és molt menor que l'estalvi que els hi comportaran la factura de la llum.
0: Uh-huh. I a l'estalvi he vist que pot ser entre 100-200 euros anuals? Sí.
2: Sí, tot depèn del consum que faci aquesta família o aquest sol·licitant a la seva casa. Si tu els consum el fas en hores solars, doncs segurament estalviaràs més. Estalviaràs més diners. Més o menys hem calculat això, que uns 100-200 euros anuals, que això a nivell, o sigui, a escala mensual, pot ser uns 15 euros mensuals.
0: No, si està molt bé, perquè quan t'arriba el rebut, vull dir que qualsevol estalvi és positiu. Més enllà de, també tenir en compte, no, aquesta conscienciació de respecte al planeta i als recursos que tenim.
1: Exacte, jo crec que aquest és un element important, El que diem és anem a consumir el màxim de gent possible energia neta en un país on tenim molt de sol, tot i que aquests dies està una mica així el temps, però on tenim molt de sol anem a aprofitar-lo i tenim aquestes instal·lacions que volem ara doncs, posar en part a disposició de la ciutadania.
0: Dèiem que, de fet, aquestes plaques estan instal·lades a equipaments municipals. Llavors, els veïns que vulguin adherir-se han de viure a l'entorn d'aquests equipaments on estan instal·lades les plaques?
2: Sí, però és veritat que com som una ciutat molt densa, a gairebé tots els punts, i no tots, estan a 5 quilòmetres d'on estaran les plaques. Llavors, complim en aquest cas.
0: És a dir, que gairebé tot el municipi, no? Tota la pràctica...
1: Allò que diem que a Mollet pots anar a qualsevol lloc en 10 minuts, clar, fa que sigui tan compacte que tothom està més o menys dintre del marge.
2: Del radi.
1: Del radi, exacte. No, del
0: marge. Esteu començant el tema aquest, no? Vull dir que dèiem allò que en aquesta primera trobada que es va fer fa un parell de setmanes va tenir molt bona acollida. No sé si hi ha un topall allò de persones que puguin adherir-se durant aquest, crec que el període de participació són 2 anys?
2: Sí. Sí?
0: Llavors hi ha un topall,
2: sí,
0: allò de dir...
2: Sí, hi ha un topall. Només donarem en aquest primer any 60 quotes. Per tant, a un quilowatt per quota només podem arribar a 60 beneficiaris. I... No significa que obrirem altres convocatòries als anys vinents i la idea és arribar cap a 200. Al 200.
1: Crec que vam parlar de 200. La idea és anar començant, clar, 60 quotes de participació pot semblar poc, però és un pas, comencem. I amb els anys la idea és d'anar ampliant quilowatts i, per tant, poder anar ampliant persones que s'assumin a això i també anar ampliant plaques a la nostra ciutat.
0: Entenc que, a veure si hi ha les 60 persones, estupendo, però si n'hi ha més, s'hauran de posar uns criteris, no?, per poder, doncs, no?, destriar jo per què li dono a aquesta família o a aquesta persona en lloc d'una altra.
2: Serà mitjançant sorteig.
0: Serà sorteig.
2: Un sorteig públic, sí. Uh-huh.
0: No serà jo pel nombre de persones que visquen en aquella unitat familiar, no.
1: És a dir, sí que hi ha una tria prèvia de requisits, les persones han de complir amb els requisits que s'estableix, doncs, per exemple, si algú ja té plaques solars, no seria una persona susceptible de ser beneficiària, per tant, no inclouria. Després, doncs, com deia la Carmen, amb els que hi hagi, si són més de 60, doncs ens tocarà fer sorteig, que és la forma habitual com es fa en altres municipis que tenen implantat aquest servei o aquesta iniciativa.
0: De fet, imagino que això, no?, també us heu emmirallat en altres municipis on s'ha dut a terme o s'està desenvolupant aquest tipus de comunitats, de compartir energia.
1: Sí, sí, i de fet aquest projecte té tot l'assessorament de la Diputació de Barcelona, que, clar, evidentment, està assessorant a molts més municipis, i a més tenim, doncs, aquest recurs tècnic que vol dir que Quilòmetre Zero, que és l'empresa que ens està acompanyant en això, Quilòmetre Zero Energy, sí, no? Són persones amb molta experiència. També, doncs, des de l'ORE, la Carmen, la Mireia i tot l'equip de Transició Energètica està fent una feina i una immersió en aquest món absoluta i d'un coneixement molt elevat.
0: De fet, aquestes sessions informatives, recordem que aquest dijous al Centre Cívic de Can Borrell a les 6 de la tarda, a la sala d'actes, hi haurà aquesta nova sessió. És això, informativa. O en aquell moment també les persones que s'interessin poden omplir formulari de dir, escolta, ja podeu comptar amb mi, o han de passar per l'oficina?
2: És més informativa, però és veritat que allà, doncs, donem per estar ben informat de quan obrim convocatòria, perquè obrirem convocatòria durant un temps limitat. Per tant, han de ser ràpids en recollir la documentació, que és molt, molt minsa, és realment la factura elèctrica d'on ets titular i poc més. Però és veritat que aquesta xerrada serveix per entendre una mica del que estem parlant quan parlem de comunitats energètiques, d'autoconsum compartit. Per tant, els animem a venir perquè sortiran dubtes i intentarem resoldre'ls entre tots i estaran com més assabentats d'aquí a una setmana, dues,
0: quan s'obrirà
2: la previsió d'aquesta obertura de convocatòria.
1: Uh-huh. Entenen com funciona la factura, l'element aquest virtual, no?, d'aquest estalvi, i també, doncs, a fer-los partícips com en el moment en què siguin adjudicatàries les persones, de com vagi avançant, doncs, quins van sent els resultats i com va anant aquest consum, aquest estalvi i tot plegat.
0: Quins dubtes van sorgir en la primera sessió, així més
2: doncs,
0: habituals?
2: Doncs dubtes van ser, doncs, tinc la llicència durant 2 anys. ¿Puedo renovar? Ara mateix la resposta és no. Uh-huh. Però és veritat que això pot canviar.
1: Sí, voldríem que fos... Voldríem que fos que sí, en el sentit que seria una pena que algú es quedés sense renovar i que quedés aquella quota de participació vacant. Sí. No? Això no compliria amb els objectius que volem.
0: Però ara per ara es dona oportunitat allò a 60, sí, no? I si es va ampliant, doncs es contemplaria la possible renovació o donar oportunitat a altres veïns, veïnes de la ciutat que vulguin participar d'aquesta experiència.
1: Exacte.
0: I això, la previsió és allò d'aquí un parell de setmanes, com a molt?
2: Creiem.
1: Esperem que dins del mes de maig, ja sabeu que l'administració, doncs, ha de fer tots els tràmits per temes de seguretat jurídica, etcètera, etcètera, però esperem que sí que pugui sortir perquè sigui ara un temps viable
0: Perquè la intenció és que s'implementin ja aquesta comunitat abans de que comenci l'estiu, abans de...
2: Bueno, entre rebre sol·licituds, obrir el termini, rebre sol·licituds, revisar-les, fer llistats d'admesos provisionals, després els possibles sorteig, les adjudicacions...
0: Anem al setembre. Anem al setembre. Passant l'estiu.
2: La idea és activar, diguem, l'autoconsum compartit a la tardor.
0: I una coseta, hem dit allò que primer s'ha de fer una aportació, però que evidentment la que vas allò recuperant, no?, amb l'estalvi que suposa, hi haurà persones que diran, però escolta'm, quina és l'aportació que n'he de fer, allò sí. Inicial?
2: És una quota? Una quota fixa anual de 54 euros amb 53.
0: Molt bé. Queda allò... En tot cas, nosaltres, des d'aquests micròfons, el que volíem era parlar-ne del tema, perquè la gent senti a parlar, que sàpiga que hi ha aquestes reunions informatives, que convidem allò a tothom, a que si tenen allò interès, que s'adrecin allò, perquè tenen possibilitat de preguntar-vos directament, no?, allò, aquests dubtes que es plantegin, i en tot cas, pensem que és una iniciativa que paga la pena, no?, allò de...
1: Nosaltres...

0: que els convidem. Ho deixem aquí. Convidem, com hem dit allò, a la ciutadania que s'apropi. Us agraïm allò tant a la Carmen com a la regidora, a Marina Escribano, que us hagueu allò doncs, apropat en aquests micròfons, i esperem això, doncs, haver contribuït a fer-ne difusió d'aquestes unitats, aquestes comunitats per compartir energia, que començaran a funcionar cap a la tardor d'aquí del 2026 aquí a casa nostra. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Gràcies. Adéu.
3: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Avui en aquesta secció de la petita i la gran pantalla ens anem al cinema, i és que la proposta és per veure-la precisament en una gran pantalla. Si més no, parlem de pel·lícules i la persona que ens fa 5 cèntims d'aquesta proposta cinematogràfica és el nostre company, en Sergio Guardeño. Endavant, Sergio, molt bon dia.
1: Hola, avui parlarem d'una pel·lícula que, tot i haver-se estrenat fa més d'una dècada, sembla cada vegada més actual. Es tracta de Her, dirigida per Spike Jonze i estrenada el 2013. És una història que es mou entre la ciència-ficció i el drama romàntic, però sobretot és una reflexió sobre la soledat, les relacions i el paper que la tecnologia pot tenir en la nostra vida.

vida emocional. La història segueix en Theodore, interpretat per en Joaquin Phoenix, un home sensible i introspectiu que viu en una ciutat del futur proper. Treballa en una empresa molt peculiar perquè escriu cartes personals per a altres persones, és a dir, posa paraules als sentiments que altres no saben expressar. Aquest detall ja ens dona una pista important sobre el món que ens presenta la pel·lícula, una societat hiperconnectada tecnològicament, però on les emocions sovint es deleguen a través de pantalles. En Theodore està passant per un moment complicat. Està separat de la seva dona i encara no ha superat la ruptura. Viu sol, passa molt de temps amb el seu ordinador i, com moltes persones avui dia, troba en la tecnologia una manera de combatre la solitud del dia a dia. En aquest context apareix un nou producte tecnològic, un sistema operatiu amb intel·ligència artificial capaç d'aprendre i adaptar-se a la personalitat de l'usuari. Quan en Theodore instal·la aquest sistema, coneix la Samantha, una veu que ràpidament es converteix en molt més que un assistent digital. Al principi, la Samantha l'ajuda amb tasques quotidianes, ordenar correus electrònics, gestionar documents o recordar cites. Però ben aviat, la relació comença a evolucionar cap a una connexió emocional molt més profunda.

Un dels aspectes més interessants de la pel·lícula és que la Samantha no té cos, només existeix com una veu i una presència digital. Tot i així, la manera com interactua amb en Theodore és tan natural i espontània que la relació entre ells acaba semblant sorprenentment real. Riuen junts, tenen converses íntimes i fins i tot discuteixen com qualsevol parella. A partir d'aquí, la pel·lícula planteja una pregunta que pot resultar una mica inquietant. És possible enamorar-se d'una intel·ligència artificial? I si aquesta intel·ligència artificial és capaç de comprendre't millor que moltes

Visualment, la pel·lícula també té una identitat molt marcada. El futur que ens presenta no és un món ple de robots o grans avenços espectaculars, sinó que és més aviat una evolució suau del nostre present. Els edificis, la roba i la tecnologia semblen familiars, però tot té una estètica molt minimalista i càlida. Predominen els colors suaus, els espais amplis i una sensació constant de calma, que contrasta amb la solitud emocional del protagonista. Aquest contrast és clau per entendre l'atmosfera de la pel·lícula. Tot sembla tranquil i bonic, però al mateix temps hi ha una sensació subtil de distància entre les persones. Moltes interaccions es fan a través de dispositius i els moments d'intimitat humana real semblen més escassos. A mesura que la relació entre en Theodore i la Samantha es desenvolupa, la pel·lícula també explora un altre tema molt interessant, el del creixement personal. La Samantha aprèn constantment. Cada conversa, cada experiència la fa evolucionar. Però aquest creixement accelerat crea una dinàmica curiosa. Mentre ella es desenvolupa a gran velocitat, en Theodore continua sent humà, amb els seus dubtes, les seves inseguretats i les seves limitacions. Això planteja una idea molt potent. Què passa quan dues entitats que evolucionen a ritmes diferents intenten mantenir una relació?

Amb el pas dels anys, Hair s'ha convertit en una obra cada vegada més rellevant. En un moment en què la intel·ligència artificial forma part de moltes converses, la pel·lícula sembla gairebé visionària. Però el seu interès principal no és predir el futur tecnològic, sinó explorar una qüestió molt més universal. Què significa realment connectar amb algú? Potser el missatge més important de la pel·lícula és que les relacions, siguin amb persones o amb tecnologies, ens transformen. Ens obliguen a mirar-nos a nosaltres mateixos, a acceptar la vulnerabilitat i a entendre que estimar algú implica també canviar. En definitiva, Hair és una pel·lícula delicada, profunda i molt humana. Una història que utilitza la ciència-ficció per parlar de sentiments molt reals com la soledat, la necessitat de ser escoltats i el desig constant de sentir-nos connectats amb els altres. I potser aquesta és la pregunta que la pel·lícula ens deixa a l'aire. En un món cada vegada més digital, fins a quin punt la tecnologia pot substituir o potser redefinir les relacions humanes?

0: Tal qual fem cada dilluns, anem a comentar els resultats que han obtingut els equips molletans que disputaven justament aquest passat cap de setmana partits. Així que, doncs, novament xerrem amb la Carla. Com ha anat tot plegat?
1: Bon dia de nou, Emma. Doncs, com apuntàvem la setmana passada, de fet, aquest cap de setmana que deixem enrere, la major part dels equips molletans han acabat ja el que és aquesta temporada 2025-2026. Sí que hi ha alguns, doncs, que ho han fet amb més sort que d'altres i, doncs, també continuarem parlant perquè també hi haurà alguns partits de play-off, doncs, de promoció, de descens. Comentem això, sí, doncs, si més no, els resultats dels partits concretament d'aquest cap de setmana. En futbol, el primer equip del Mollet ha acabat la temporada amb un empat a 2 en el derbi Vallesa contra el Granollers, tot i que en aquest partit, doncs, el Mollet ja no s'hi jugava res, doncs, amb un balanç de 30 partits jugats han aconseguit únicament 4 victòries, 8 empats i la resta han estat derrotes i per tant, doncs, es preparen en els propers mesos de, doncs, per baixar de categoria i competir a segona catalana, tot i que l'objectiu tal qual comentava Ángel Soto, doncs, la setmana passada era tornar a pujar de categoria a primera, una feina, doncs, que s'hi posaran en tota la temporada vinent. Parlem també de segona catalana, el primer equip de la Unió Esportiva Molletense que acaba la temporada amb una victòria en el derbi vallesà. Els molletans s'han imposat al Vilanova del Vallès per 0-1 i acaben la temporada amb 62 punts, que són els mateixos que el líder. Amb aquesta segona posició, els d'Albert Camara hauran de jugar partits per a poder, doncs, pujar de categoria i tenen, de fet, opcions de pujar a primera catalana. De fet, han fet una molt bona temporada i, doncs, ara tocarà demostrar que són un equip sòlid i que, de fet, doncs, poden pujar de categoria. Seguim parlant de futbol, però ara passem a quarta catalana i és que qui s'ha quedat a les portes de poder jugar aquests partits de play-off és el primer equip de la Unió Esportiva Lourdes, que n'acaba la temporada amb un empat a 2 davant del Lliçà d'Amunt. En 30 jornades, els locals han guanyat 15 partits, n'han empatat 4 i han perdut 11. Amb un total de 49 punts, els Dani Rodríguez acaben la temporada en la sisena posició. Per tant, es queden en aquestes portes els partits de promoció de l'ascens, que l'any passat, doncs, sí que van poder disputar, però aquest any, doncs, hauran de poder, doncs, esperar un any més per a veure si, doncs, poden pujar de categoria. Si més no, doncs, es queden en aquesta quarta. En canvi, qui sí que disputarà aquests partits de play-off és el Mollet B, que tot i que han perdut aquest cap de setmana a casa per un ajustat 4-5 contra el base Palau, els locals acaben la temporada en la quarta posició i, per tant, sí que jugaran aquests partits de play-off per pujar a tercera catalana. En futbol sala, la Unió Futbol Sala Mollet ha acabat la temporada per alt. Els de Jaume González han guanyat a casa per una golejada de 12-4 al Ciutat de Mataró, en Lleurat, i, doncs, posen el punt final una temporada on han guanyat 10 partits, han encaixat 13 derrotes i 2 empats. Amb un total de 32 punts, els molletans acaben la temporada en les posicions d'ascens i, de fet, pugen directament a primera catalana. Recordem que aquest any, doncs, han canviat el que és el sistema de Lliga, s'ha creat una nova categoria, per tant, en futbol sala, doncs, no s'han de jugar aquests partits de play-off, sinó que directament pugen a primera catalana. Per tant, doncs, l'enhorabona també a aquest equip que directament la temporada vinent, doncs, ja jugarà en una categoria superior. Parlem també de bàsquet. El DM Grup Mollet continua lluitant pel que és a l'ascens a segona FEP. Els molletans han guanyat la semifinal aquest cap de setmana davant de la Universitat de Vic per un ajustat 75-78 i s'enfrontaran aquest cap de setmana al Mollerussa en la final. Per tant, entenc, doncs, que han nervis aquest cap de setmana que tenen per davant per saber si poden, doncs, pujar de categoria. Parlem també dels equips de Sant Gervasi de bàsquet. L'equip femení Copa Catalunya acaba la temporada amb una derrota davant del Terrassa. Amb un marcador final de 71-50, les molletanes acaben la temporada en la setena posició amb un balanç de 10 victòries i 16 derrotes. Per la seva banda, l'equip masculí a Copa Catalunya també han acabat la temporada amb una derrota, en el seu cas, per 72-46 contra el Santa Coloma. Els locals s'han estrenat en la categoria amb 15 victòries i 11 derrotes, uns resultats, doncs, que els han deixat en aquesta quarta posició de la classificació. I per acabar, Parlem d'hoquei.
0: Per acabar, Carla, respira una mica, que ens estem ofegant. En tot cas, comentar això, que ara per ara Molletense amb possibilitats de disputar, el Mollet B també, el futbol sala ascens directe,
1: directament,
0: i el DM Group, que també té possibilitats de pujar de categoria. Exactament. I ara l'hoquei ens quedaria, no?
1: Sí, en hoquei, de fet, encara no han acabat. Ells els hi queda encara una última jornada, però si no, comentar doncs, aquests partits. L'equip femení a primera ha guanyat a casa per 2-0 contra el Caldes Recamp Làser, una victòria que les manté en aquesta part mitja de la taula, doncs que sembla que d'aquí no s'acabaran movent en aquesta darrera jornada. I l'equip masculí a segona ha perdut aquest cap de setmana per 3-1 contra el Masquefa. Tot i aquesta derrota, doncs es baixen en aquesta tercera posició de la classificació, però també doncs es mantindran en principi en aquest podi dels classificats. Així que és els únics equips doncs, que encara queda per veure una jornada com s'acabarà dibuixant.
0: Tal qual ens comentava la Carla, encara podrem anar parlant d'esports, perquè precisament veient que hi ha possibilitats, que hi ha
1: doncs
0: partits que han de disputar, no? Equips que han de disputar partits per veure si finalment aconsegueixen aquest ascens, amb la qual cosa doncs continuarem informant-vos. Però ara canviem allò totalment de pràctica esportiva. De tant en tant parlem d'atletisme, avui toca, no?
1: Doncs sí, és que de fet aquesta setmana hi ha una cita molt, molt destacada, és aquesta novena edició del míting Ciutat de Mollet, on hi participen de fet atletes d'arreu, també a nivell nacional. Per tant, Mollet, una cita molt, molt important. Aquest divendres no ens hem volgut perdre, hem volgut fer aquesta prèvia, per tant hem conversat amb en Nicolás Escribano, que és el president del Club Atlètic d'aquí de Mollet.
0: Doncs escoltem aquesta entrevista, endavant.
1: Nico, primer de tots, com sempre, agrair-te doncs, que ens acompanyis via telefònica per comentar tot el que feu des del Club Atlètic Mollet, que de fer l'activitat no para, perquè el divendres heu organitzat el que és aquesta novena edició del míting Ciutat de Mollet. Per començar, comenta'ns una mica què és el míting i també doncs, quina és la importància que té un esdeveniment com aquest aquí a la nostra ciutat.
2: Bueno, pues la veritat que el divendres dia 22 de maig a les 6 de la tarda començarem el meeting, val? Ja és el novè any consecutiu que ho fem. És un meeting que està consolidat ja al calendari de la Federació Catalana d'Atletisme i esperada per molts atletes, sobretot velocistes. És una pista molt ràpida i la veritat que les proves de velocitat, tant al 100 com al 200, sempre hi ha una gran afluència.
1: Comentes el tema de les proves de velocitat, no? Que entenc doncs, que són les que destaquen en aquesta jornada, però quines altres proves hi ha en aquest míting?
2: En el míting tenim totes les proves, tots els sectors, i dintre dels sectors de salt, llançaments i velocitat i fons i mig fons, fent una mica de tot. Comencem la jornada a les 6 de la tarda amb llargada i el 800, i ja no parem fins les 10 de la nit, acabant amb els 5.000 llisos. Passarem per proves com la javelina, el 1.600, proves de velocitat com el 100, o sigui, fent una mica de tot.
1: L'any passat comentàvem també doncs, aquesta vuitena edició del míting i ens dèieu que volíeu estrenar les gàbies per fer les proves de llançament, però que al final no va ser possible. Per tant, entenc que aquest any, si hi ha aquestes proves, sí que podeu estrenar aquestes gàbies.
2: Per fer una prova de llançaments amb la gàbia, tindria que ser el disc o el martell. I no farem el míting. La veritat que és un tema que tenim pendent, però aquest any és per un tema nostre. Tenim una limitació d'horari, o sigui, al final comencem a les 6 de la tarda i acabem a les 10, que ja és tard. I per fer una prova de llançaments com seria la del martell, tindríem que començar a les 4:45, una cosa així. És molt d'hora per ser un dia laborable, un divendres, i és una mica complicat. Però bueno, ja hem fet, ja hem estrenat la gàbia. Aquest any vàrem fer la primera jornada de lliga, i hi havia proves dintre de la gàbia, com va ser el disc, i bueno, ja està estrenada. Però al míting encara no hem fet la prova ni de disc ni de martell.
1: Entenc pel que comentes doncs, que seria això, haver d'adaptar els horaris. També l'any passat comentàvem doncs, que hi haurien llebres pel que són les curses de fons. Aquest any també repeteixen?
2: Sí. Sobretot tenim el compromís a la primera sèrie, són diverses sèries, però la primera sèrie sempre són les millors marques, de ficar llebres al 1.500 i al 800. Aquestes dues proves segurament tinguin llebres, sí.
1: Comentem també, Nico, fem un repàs, perquè aquest any doncs, celebreu, organitzeu aquest nou meeting Ciutat de Mollet, però com ha evolucionat la competició al llarg dels anys? Sempre ha estat el mateix o com ha anat canviant?
2: Bueno, hem fet canvis, però molts, molt petits. O sigui, les proves gairebé són les mateixes. A lo millor hi ha alguna prova que algun any fiquem, provem, i si no ha anat bé, la traiem. Però, diguem, el que seria la base és igual. Després, com a canvi, aquest any sempre comencem amb la prova dels 100 metres llisos, i aquest any hem fet un canvi i començarem amb el 800, i com a segona prova, ja a tres quarts de set, farem la de 100. Són canvis, és una mica una, per millorar, sobretot perquè mirem el tema del vent. A les proves de velocitat, el vent és un factor important. Val? Si passem de 2.0, la marca no és vàlida per una possible marca com una mínima per un campionat d'Espanya, d'un europeu o un mundial. Llavors, per l'experiència d'altres anys, hem mirat a quina hora bufa menys el vent i seria sobre aquesta hora. Per això hem modificat una mica l'horari dels 100 metres llisos.
1: Clar, de fet, entenc doncs, que aquestes proves es facin a l'aire lliure, la climatologia doncs, influeix moltíssim. No? Ara comentaves...
2: Moltíssim.
1: Doncs, clar, entenc, ara deies doncs, en aquestes proves de velocitat que influeix el vent. No sé si hi ha alguna altra prova en la qual doncs, la climatologia també afecti o és a nivell general doncs, que podria afectar totes.
2: Bueno, el que seria el vent serien les proves de velocitat i el salt de llargada, val? Que es té en compte, depenent del vent, si és a favor... pues si ajuda massa, la marca no valdria com a mínima. La marca val per guanyar la competició, però no com a mínima. Val? A la resta de proves no afecta a la marca, però clar, si ja ven en contra, pues, corres menys.
1: Esperem doncs que divendres respecti no, el temps en el tema del vent, que tampoc plogui, que també entenc que és important, així que perquè els atletes doncs, puguin aconseguir les seves millors marques. I des del Club Atlètic Mollet, quina previsió hi ha d'atletes?
2: Nostres, pues jo diria sempre la veritat que a fer la competició aquí a casa portem més atletes de lo normal. Jo diria que nostres serem al voltant d'uns entre 40 i 50 atletes.
1: Déu-n'hi-do, doncs veiem que, sí. que hi ha ganes també d'aquest míting per part dels atletes sí. d'aquí a casa.
2: Sí. Córrer a casa sempre va bé.
1: Nico, comentem una mica també, no sé si us heu marcat alguna mena d'objectiu de cara a aquesta edició des del Club Atlètic Mollet.
2: Bueno, en principi, com a objectiu, com a organitzadors, que tot surti bé, que els atletes que estan buscant marca l'aconsegueixin i, sobretot, com parlava abans, el tema del vent o de la pluja, doncs que tinguin un dia tranquil.
1: I ja per anar acabant, Nico, una mica, què espereu doncs, d'aquest míting que representa per vosaltres també organitzar un esdeveniment d'aquest caire, perquè al final també venen atletes d'àmbit nacional?
2: Sí, correcte. O sigui, al final és important no sols representar Mollet com a club a les diferents competicions, sinó també que ens coneguin com a organitzadors. Com a club ens volem fer forts dintre de la Federació Catalana i, com et deia, doncs no només que ens coneguin quan anem a una competició, sinó ser un organitzador de grans esdeveniments és important. Tenim la Sant Vicenç, que és la cursa que fem cada any, de 10 quilòmetres i de 5. Tenim el Meeting, que portem ja 9 anys. Hem fet algun cross de la Lliga Escolar. Aquest any s'han animat ja amb l'homologació de les pistes i hem fet també algun control de la federació per diferents categories. Hem fet la primera jornada de Lliga, que per cert hem pujat a segona divisió. O sigui, no sols ens coneixen com a club que competeix, sinó també com a organitzadors.
1: Doncs esperem que sigui tot un èxit i doncs, Nico, amb això posem punt i final aquesta conversa. Com sempre, agrair-te doncs, que treguis aquests minuts per atendre'ns i comentar tot el que passa al Club Atlètic Mollet i ens trobem a la propera, que segur que serà ben aviat perquè vosaltres no pareu mai amb les activitats. Nico, moltes gràcies i que vagi molt bé. Bon dia.
2: A tu, Carla, i gràcies per la difusió.
3: allà cap a Sa Mollet, a posa't les piles.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
4: Vine al Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajuda. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Iniciem a l'espai de l'Enfoca't, aquest espai que compartim cada setmana amb l'empresa municipal Enfo. Per cert, aquells que sou seguidors de Ràdio Mollet haureu notat que no hem tingut allò els companys de la xarxa, i és que tenim una petita incidència que esperem solventar en el dia d'avui, però de fet avui aquests butlletins horaris que tenim amb la xarxa no se'ls podem anar oferint. Dit això, dèiem que avui tenim, com és cada dilluns, aquest espai que fem a l'Enfoca't amb l'empresa municipal Enfo, i que avui us anem a parlar precisament de la formació en el sector sociosanitari i logístic, una formació certificada, i per això ens acompanya una persona de l'equip d'Enfo, que és la Mercè Brustenga. Molt bon dia, Mercè.
1: Hola, molt bon dia.
0: I que ha vingut doncs ben acompanyada, no?
1: Molt ben acompanyada.
0: Has vingut acompanyada d'una de les formadores que teniu a Enfo, que ja ens ha acompanyat en alguna altra ocasió, que és la Susana Salinas. Molt bon dia, Susana.
2: Bon dia a tothom.
0: Que la Susana és formadora en atenció sociosanitària, amb persones dependents. I també tenim doncs una persona que s'està formant, que és la Nerea.
3: Bon dia a tothom.
0: Molt bon dia. La Nerea Fermín, que és alumna del Certificat Professional d'Organització i Gestió de Magatzems.
4: Exacte.
0: Tot i això, tot i que anem a parlar d'aquesta formació, una que està fent era de mena, i els he anat preguntant allò a la Nerea, i t'has presentat a l'Speed Dating? I estàvem parlant de l'Speed Dating, que justament tenia lloc la setmana passada, no? Aquí a Mollet del Vallès, que crec que va ser tot un èxit, perquè es van presentar moltes persones, vuit empreses, i la Nerea ens estava, doncs, allò dient, l'estaven mirant gairebé amb admiració, com dient, molt bé, una jove decidida que, no?
4: Sí, perquè jo et dic, va ser una experiència molt grata, o sigui, m'ajuda molt, perquè el batxiller a un futur em servirà moltíssim. I llavors són com unes pràctiques pel dia d'un futur poder fer-ho molt millor.
0: Molt bé. Doncs aquesta és l'actitud, no?
1: I tant.
0: Sí, sí, la Susana també deia, no? Anaves escoltant i deies sí, molt bé.
2: Sí, sí, correcte.
0: Doncs jo pensava, dic, amb aquesta actitud, qui sap si ara la Nerea, quan surti d'aquí dels estudis de Ràdio Mollet, rep una trucada i li diu, Nerea, que tens feina.
4: Buah, seria una idea meravellosa.
0: Mercè, anem a parlar d'aquestes formacions que garanteixen això, un certificat de professionalitat.
1: Sí, és una formació que dona una titulació determinada, en concret un certificat professional que et capacita per exercir una ocupació determinada, i en alguns sectors, com és el del sociosanitari, és una de les titulacions requerides per poder tenir una contractació en residències, i per poder treballar. O sigui que sí, és una formació que en el cas de sociosanitari és un certificat de nivell 2, per tant, és necessari tenir el graduat en educació secundària o una titulació equivalent, i en el cas d'organització de magatzem és una titulació de nivell 3 i és necessari tenir el batxillerat o equivalent. En tot cas, si no es disposa d'aquestes titulacions, s'ha de fer una prova de competències, que la fem a Enfo mateix, quan les persones interessades venen demanant informació, i els informem en funció de la titulació que tenen, si cal que facin aquesta prova de competències o no cal que la facin, en funció
0: d'això. Llavors, Mercè, anem a parlar d'aquestes dues, perquè crec que ja aquest mes de juny, no?, que tot el
1: comencem
0: que
1: era,
0: no?
1: Ja.
0: Sí, un parell de setmanes, no?, comencen aquests dos cursos, no?
1: Sí, el de sociosanitari té previst l'inici el dia 10 de juny i es farà al llarg de juny, juliol. A l'agost no fem classes, ¿vale?, i després seguirà setembre, octubre, i potser el període de pràctiques ja serà al llarg del mes de novembre. I en el cas d'organització i gestió de magatzem, té previst l'inici el dia 15 de juny, i també és un curs que es farà al llarg de juny, juliol, agost no, setembre, i pràctiques al llarg d'octubre. És a dir, són dues formacions que començaran, en 15 dies ja haurem de tenir els grups ja a punt per començar.
0: I quin nombre de persones per grup?
1: Són 15 alumnes per cada grup, però si al llarg de la formació hi ha alguna persona doncs, que troba feina, que li canvia la situació o el que sigui, i hi ha alguna vacant, sempre tenim alguna llista de gent que es pugui anar incorporant en els diferents mòduls formatius.
0: Comentaves, Mercè, aquests requisits mínims, no?, que s'exigien. Entenc que també has d'estar ser demandant, no?,
1: l'ocupació. Sí, has d'estar, en principi, té dos requisits bàsics. Un és el de formació, que és el que hem comentat, nivell 2, graduat en educació secundària, nivell 3, batxillerat o equivalent, i si no, prova de competències, i l'altre requisit és, com que és una formació subvencionada pel Servei d'Ocupació, és estar apuntat al Servei d'Ocupació com a demandant d'ocupació, tenir el DARDO actualitzat, tot i que també hi ha algunes places per gent que estigui en actiu i que estigui treballant, que aquí sí que ha de gestionar amb el SOC la seva demanda d'ocupació com a millora d'ocupació, i sempre i quan l'horari de feina sigui compatible amb l'horari del curs. Tots els cursos, en principi, els fem de dilluns a divendres en horari de dematí, de 9 a 2, quarts de 3, com a molt tard.
0: Quan la Mercè comentava el tema allò de si no teniu la titulació es pot fer, no?, o es pot plantejar una prova de competència, estava pensant que quan estàvem parlant de l'speed dating, la Susana comentava doncs persones que són nouvingudes i que potser encara no tenen allò seva formació homologada i això triga un temps, no?
2: Sí, n'hi ha moltes persones, no sé jo, per exemple, d'alumnes, darrerament he tingut una advocada amb moltíssima experiència treballant per l'advocacia de l'Estat. Alumnes que són infermeres, infermeres experimentades, igual pues, en quiròfan, en laboratori, i són persones que arriben aquí i, clar, igual passen anys, igual no tenen l'homologació, perquè, clar, els pla d'estudis de cada país. És diferent. I és una manera que veuen fàcil, perquè n'hi ha molta demanda de cura de les persones dependents, i elles normalment ja comencen a treballar en això sense títol, en plan domiciliari o particular, i és la manera d'entrar en el món laboral i d'estar pues, donades d'alta i tenir una seguretat social. Bueno, estar en el món.
0: És per aquesta tipologia que es planteja el tema de les competències?
1: Sí.
0: Entre altres,
1: passa,
0: igual hi ha més.
1: Sí, el que passa que nosaltres, sobretot, sí que la gran majoria de gent que fa prova de competències és gent que té altres estudis cursats en un altre país i potser no els té, segur que no els té homologats. El que passa, i per tant han de fer aquesta prova de competències, que és una prova de matemàtiques i una prova de llengua, però sempre nosaltres els encoratgem en que en paral·lel no desestimin el fet d'homologar els estudis. Tot i que és un procés,
0: exacte,
1: tot i que és un procés més llarg, però sempre els diem no ho abandonis, intenta portar tots els papers que tinguis del teu país, legalitzar-los, si s'han de traduir, tradueix-los, etcètera, etcètera, que és un procés més llarg, però que a la llarga li serà beneficiós.
0: Sí. Susana, parla'ns del curs que impartiràs. No és pas la primera vegada. Amb la Susana ja n'hem parlat allò en diferents ocasions, i tu mateixa ho comentaves, no? És un sector a l'alça pel que fa a ofertes de treball.
2: Sí, jo porto durant cursos en aquest àmbit des del 2009, imagina't, i clar, llavors era l'auxiliar de geriatria, no estava tan especificat com avui dia, i que la gent que ho senti que pensi que el tècnic sociosanitari ofereix un ventall molt ampli de feina, no només per persones dependents grans, sinó per persones dependents joves, perquè tenim dependència en persones joves amb discapacitats tant psíquiques com físiques. O sigui que és un món molt ampli, n'hi ha molta feina, i lamentablement és veritat, però la tercera edat pues, és el nostre futur, perquè ja sabem com tenim la població, no? I bueno, jo penso que és feina segura, ara que t'agradi després de fer el curs, que te n'adonis de què és el teu o no, això ja, bueno.
0: No. Susana, has comentat abans, no? Tenim el tema de quan parles de sociosanitat, no? Tècnic, penses allò residència, però també has dit, bé, tenim allò moltes persones que igual estan a domicili. Quina sortida laboral té allò, domicili, residència?
2: Sí, el tècnic sociosanitari pots treballar tant a domicili. N'hi ha un curs que és específic per treballar a domicilis, però aquest de tècnic sociosanitari també t'obre el món del domicili, o sigui, una empresa que treballa en domicilis et contractarà igual, i el conveni és molt semblant. I després, pues, residència de grans, però també hi ha residències, pues, això, de persones amb discapacitat psíquica o amb discapacitat física. Aquí a Mollet n'hi ha diferents puestos on es podria treballar amb aquest tipus de títol. Vull dir que no és només geriatria, és més ampli. El que sí que és veritat és que ara, sense aquest curs, no es pot treballar a cap institució.
0: I llavors comentaves, i una cosa és que una vegada hagis fet el curs t'acabi de fer el pes o no, no?
2: Sí.
0: Perquè potser allò tenim una idea i després la realitat és una altra.
2: També et dic que per la meva experiència el 90% dels alumnes, per no dir-te més, acaben treballant en aquest sector un temps o un altre. Potser estan un parell d'anys o tres i després veuen, pues, que... Però com que és fàcil accedir al món laboral i, bueno, pues és un sou segur, la gent normalment que està fent aquests cursos és per, precisament per això, perquè necessita una feina, no? I normalment proven i entren, i ja et dic, com que el ventall és ampli, tinc gent que ha començat, bueno, no tinc gent, tinc alumnes, exalumnes, que han començat treballant a residència geriàtrica i s'han passat a treballar a discapacitat psíquica i estan molt contents. Vull dir que és un món on pots moure't. I després, entre residències, com que hi ha molta demanda laboral, pots començar a treballar en una que està lluny de casa teva, però de seguida t'han ofert feina i acabar treballant molt més a prop de casa teva, perquè n'hi ha oferta, n'hi ha mobilitat.
0: I ha de ser una feina vocacional? Per això que deies, t'ha d'agradar?
2: Clar, això, mira, aquest tècnic abarca el sector sanitari i el social. O sigui, ja no és només que tinguis vocació sanitària, sinó que a més tens un component social molt fort, que és l'ajuda a la gent, el compromís aquest, no?, social. Llavors, és fàcil que la gent s'enganxi, perquè a l'usuari que tindràs et dona molt. Necessita molt, però et torna molt. Llavors, bueno, vocacional, home, si has volgut sempre ser infermer o tal, és un bon començament, és un bon pas, però hi ha gent que s'apropa per curiositat i se n'adona de lo maco que és. Jo no vull dir que soy en tot flors i violes, perquè no és veritat. És una feina, pues, feixuga moltes vegades, i que requereix implicació, però bueno.
0: I feminitzada?
2: I feminitzada, sí, però sí que és veritat que cada cop més, jo mateixa que vaig fer la carrera ja fa molts anys, en tinc 50, hi havia bastants nois que feien infermeria, quan abans infermeria era bàsicament de dones, i avui dia està molt, molt més heterogenitzada, no?, en aquest sentit. I el tema de tècnic, que els nois que em sentin o els homes que em sentin, que estan molt ben valorats. A les residències estan molt buscats per la figura masculina, perquè la gent també vol tenir figures masculines cuidadores, i després per la seva força, per la seva... també aquest punt d'inflexió que fan a dins d'un grup de dones, no?, que també com que relaxa una mica l'assumpte, no?, en un grup de treball. Jo animaria també als nois, als senyors, que, ostres, jo vaig estar cuidant a la meva mare i potser, pues sí, potser sí, per què no, no?
0: Bueno... I, Susana, per aquelles persones que ens puguin estar escoltant i que hagin sentit que la Mercè deia avui, doncs d'aquí un parell de setmanes, no?, ja arrenca el curs, que els hi diria... No sé, perquè ningú s'emporti engany, no?, allò de dir, ai, he sentit, sí, és molta sortida laboral, però què és el que has de tenir clar?
2: El primer, que s'animin, perquè es creen grups molt macos de treball en l'aula. Són només 4 mesos, que passen volant. I primer, que generes una xarxa social que no tenies. Hi ha molta gent sola a casa, hi ha molta gent nouvinguda que no té relacions amb les persones d'aquí, més enllà d'anar a comprar i del veïnat. I en això és una part molt positiva, però després és que allò de la feina no us estem enganyant. És que és veritat, la Mercè ho pot dir, hi ha un tant per cent de d'èxit a nivell laboral bestial. O sigui que...
1: És no? important que tots els cursos aquests tenen una fase de pràctiques i el percentatge elevadíssim d'alumnes que fan pràctiques de sociosanitari sí. finalment es queden treballant a la mateixa empresa.
2: Sí, sí. Sí, a més ja fem la selecció de l'alumne que pensem que en aquella empresa encaixarà. Pot donar el perfil. Mm. O sigui, no van a pràctiques a lo loco, no? Va, vinga, en aquesta residència perquè estan demanant. No, no, tu aniràs en aquesta perquè estan demanant, però perquè el teu perfil s'adequa en aquesta, la filosofia d'aquesta empresa. Que això també és important, perquè també se'ls dona l'opció de si ells coneixen algun puesto que puguin fer pràctiques en aquell puesto que ells tenen moltes ganes de fer-ho, no? Però, bueno, Enfo ofereix convenis amb empreses molt bones, totes de qualitat, perquè Enfo no s'arrisca a portar una persona a una empresa que no els doni una bona formació. O sigui que, per aquesta banda, poden estar contents. Jo crec que sí.
0: Ja saben, Mercè, les persones poden dirigir-se directament a Enfo, des del SOC les derivaran, sí. teniu ja vosaltres una borsa...
1: Hi ha diferents canals, nosaltres ja estem en procés de selecció amb persones que al llarg d'aquests mesos, des de que va començar la convocatòria, doncs estem fent ja procés de selecció, ja tenim gent confirmada i estem treballant per acabar de configurar els grups que començaran al juny.
0: Nerea, Et toca que ens expliquis allò, la teva experiència, com és que estàs a Enfo, com has conegut l'empresa, i no sé si en aquests moments ja estàs participant o participaràs en aquest curs que s'ha d'iniciar el mes de juny.
4: Bueno, hi ha el curs que tinc de logística i magatzem, l'he finalitzat, ara estic esperant a les pràctiques. L'Enfo el vaig conèixer pels meus pares, sobretot per la meva mare, que va estar a Enfo, i a més, amics meus i els pares dels meus amics també em van comentar sobre Enfo, i vaig estar un temps que vaig estar cercant feina, però per ser jove i al no tenir molta formació i experiència laboral, no vaig tenir sort i vaig estar com 2 anys cercant feina i no hi va haver manera. Llavors em van dir, mira, vés a Enfo, apunta't, fes alguna formació que t'interessi, i vaig veure aquest de logística i magatzem, vaig pensar, ostres, això té futur, té sortides, perquè avui dia està actiu.
0: Què és el que t'atreu d'aquesta...
4: Exacte, i vaig dir, doncs mira, m'apunto, provo, a veure què tal. Perquè també vaig estar nerviosa perquè vaig dir, ostres, és un sector que no he fet mai, mai ho he provat, però el provo.
0: Doncs... Perquè tu, Nerea, quina formació tens?
4: Jo, bueno, vaig fer un cicle mitjà i un cicle superior, però vaig ser un d'informàtica i un altre de videojocs. Però clar, això va ser un altre sector. El meu sector ha caigut, no hi ha manera de trobar feina, i vaig dir, doncs mira...
0: Amplia el ventall.
4: Amplio el sector, em vaig a un altre i vaig provar el de logística, diu, perquè aquest està actiu, jo provo un altre.
0: Molt bé. I llavors has començat a fer recerca activa, explica'ns una miqueta allò com ha anat aquesta formació. No sé si has rebut allò, els inputs que tu prèviament, no? Tenies allò una idea de dir, ai, està en actiu, però la formació que n'has rebut, estàs contenta? Penses que et serà útil?
4: Estic molt contenta, la veritat. Sí, no, ha sigut molt útil, la veritat, tota la formació, perquè m'ha ajudat, perquè el nostre tutor quasi sempre feia presentacions o exposicions a classe, i això m'ha ajudat molt per comunicar-me millor enfront de la gent. A veure, que jo no tinc problema, no, per parlar amb la gent, però això m'ha ajudat més amb la comunicació. I, a més, també vaig aprendre millor a funcionar allò de l'Excel, que ja coneixia jo el programa, però a través d'aquest curs ara he conegut coses que no coneixia del programa. I, a més, també he pogut ajudar a gent amb coses que no sabien, però gràcies a aquest curs els he pogut ajudar. Per exemple, amb la meva mare li van posar un formulari amb coses de proveïdors, amb el FIFO, que són coses que s'han donat a classe. I com això l'he donat, doncs li vaig dir a la meva mare, mira, això significa això, això significa aquesta cosa, i a través de la meva ajuda ella va poder anar omplint el formulari.
0: És a dir, que tu ja has vist, allò has posat en pràctica, no?
4: Sí.
0: Els coneixements adquirits.
4: Exacte, he posat en pràctica tot.
0: I llavors, ara, quina és la següent passa? És a dir, la recerca activa,
4: ara...
0: comentaves allò, jo m'he presentat a l'Speed Dating.
4: Sí.
0: Vas mirar també si hi havia alguna empresa que s'ajustés allò, aquest perfil, aquesta formació? Hi havia alguna...
4: Bueno, la majoria era d'atenció al client, perquè a mi el que m'agrada molt és estar amb la gent. Però bueno, en el sector de la logística també es pot estar amb la gent igualment. Però sí, el que més busco és estar amb persones.
1: Sí, en el sector logístic, igual que comentàvem, que el sector sociosanitari hi ha moltes possibilitats de treball, el sector de la logística és molt ampli també, perquè no només és gestió del magatzem, sinó tot el que comporta la gestió del magatzem. No? Estem parlant cada vegada més rutes de transport, entregues... Llavors hi ha un ampli ventall de possibilitats dintre de l'àmbit administratiu logístic, que és també un apartat que és molt important a l'hora d'ampliar el que és el canal de feina, no? I és molt transversal en diferents empreses d'aquí del sector, sí. Ara toquen les pràctiques, oi, Nerea?
0: Sí. Ja saps on les faràs?
4: No, encara no, s'estan cercant. Sí que vaig anar a una entrevista, però no hi va haver sort, però... Ho vaig fer, ho vaig intentar, i això és el que importa, que vaig anar per fer l'entrevista. Uh-huh. Però sí, ara estic esperant les pràctiques.
0: Una actitud molt positiva, la de la Nerea, eh?
1: Molt positiva.
0: És que al final, i tant, que trobarà feina, segur, amb aquesta actitud. On t'agradaria desenvolupar allò, les pràctiques? Si poguessis triar, has dit allò, vaig anar a una entrevista, però no vaig tenir sort, no sé.
4: Home, hi ha algunes empreses, tipus de logística, perquè vam omplir una vegada una cosa per les pràctiques, i vaig posar farmàcia o tecnologia o en el sector alimentari, que són els que més m'interessen.
0: És a dir, que en aquest àmbit...
4: O en el tèxtil també està.
0: Després de fer les pràctiques, evidentment les pràctiques és, abans ho comentàvem, no?, que també en el sector sociosanitari és una manera de que l'empresa et conegui i que digui, escolta'm, jo em quedo amb aquesta persona o m'interessa. Suposo que és una de les possibilitats que et planteges. No sé si paral·lelament, tot i que encara no hagis fet les pràctiques, estàs començant doncs, a tafanejar i fent recerca activa. De...
4: Sí, estic buscant perquè, a part del tutor que està fent les seves, jo per la meva banda estic també cercant algunes empreses. A veure si alguna hi ha sort i truca.
0: En el grup, que com ha funcionat? Ens parles allò del tutor, que sembla que molt bé, no?
4: Sí, molt bé, no em queixo.
1: A l'Esteban.
4: Sí.
0: I no sé si en el grup també s'ha generat allò sinergia entre els companys.
4: Els companys han sigut una meravella. No em queixo, però res. Sí que és veritat que la majoria eren majors d'edat que jo, o sigui, de la meva edat sol havia com una o dues persones, i em va sorprendre perquè vaig pensar, bueno, aquí hi haurà gent de tot tipus, no? Però quan vaig veure que la majoria de la gent era molt més gran que jo, vaig dir, ostres, encaixaré o no? Però no, tot bé, gràcies a ells he madurat millor, he après coses que abans no sabia, i a més és que ens hem ajudat al curs en tot moment, o sigui, hem estat junts tot el temps, ens hem ajudat, o sigui, ha sigut un curs espectacular.
0: Vaja, que la Nerea us ho recomana, si veieu allò, aquesta possibilitat d'aquest curs que comentàvem, que ara començarà el mes de juny, si l'esteu escoltant, segur que moltes persones joves o no tan joves s'interessaran per aquest curs, no? Tu el recomanes?
4: El recomano molt.
1: Uh-huh. És la formació, les classes és molt pràctica, tremendament pràctica, combina molt teoria i pràctica, es fan moltes dinàmiques de la realitat laboral del dia a dia a les empreses, o sigui que molt bé, tant socio com logístic.
0: Fica. Doncs avui hem parlat d'aquestes formacions, com dèiem, comencen el mes de juny, així que si esteu interessats, ràpidament posar-vos en contacte amb Enfo, ja sabeu que tenen diferents vies per contactar amb ells, així que feu servir la que us sigui més còmoda, perquè ells us atendran perfectíssimament. Nerea, Susana, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
4: Vosaltres.
0: I també a la Mercè, com
1: gràcies.
0: No. I ara acabem amb un àudio que, com sempre, ens fan arribades d'Enfo.
3: Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, SOC, amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal, el CPE.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'empresa municipal per la formació i l'ocupació compta amb un programa de tasteig per a la innovació en els negocis. Des d'Enfo s'ofereix acompanyament a persones emprenedores, empreses i projectes en totes les fases, des de la idea inicial fins a la consolidació. Precisament un dels aspectes més importants és saber si la idea funciona, si és viable, i és en aquest estat del projecte que apareix el tasteig. Carla Rey, membre de l'equip d'Enfo, ha explicat que aquest tasteig es fa a través de la comunitat de tasteig que posa en contacte projectes que volen començar o innovar amb persones que volen aportar la seva opinió.
1: Tenim el que és la comunitat de tasteig, que pot participar qualsevol persona major d'edat amb ganes de participar, d'opinar i d'ajudar, doncs, a validar aquest projecte i o servei de la persona empresària, emprenedor, que ja té l'establiment obert o que vol obrir-lo. Per tant, ell mateix també pot participar per poder ajudar altres emprenedors.
0: Des d'Enfo recorden que tastar una idea abans de posar-la en marxa pot ser clau per reduir riscos i prendre decisions amb més garanties. El programa de tasteig i la comunitat impulsada per l'empresa municipal continuen oberts a persones emprenedores i negocis que vulguin validar nous productes, serveis o línies de negoci amb l'opinió de consumidors reals. I en esports us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès tornarà a apostar pel futbol femení i instal·larà una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe a la final de la UEFA Women Champions League 2025. El partit enfrontarà el Futbol Club Barcelona Femení i l'Olímpic Lyonès aquest dissabte 23 de maig a partir de les 6 de la tarda a la Ciutat d'Oslo. La retransmissió es farà a la pista exterior del pavelló municipal d'esports Riera Seca i per l'ocasió s'hi col·locaran prop de 400 cadires que s'ocuparan per ordre d'arribada fins a completar l'aforament. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Són les 9, el carrer està ple. No hi ha res nou en aquest indret.
1: El 26 de maig serà brutal. A l'escola oficial d'idiomes hi trobareu una parada especial.
2: Això és cop per a kids, no és cap acudit. Fins 2:15 estarem aquí.
3: Només som nens, dirà tota la gent, però nosaltres som del Centre d'Estudis Mollet.
4: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
6: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
7: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
8: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
9: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
10: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
11: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
12: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
13: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, material que no s'utilitza.
14: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
15: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
16: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet

0: que potser li la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir, doncs, que les pugui treballar.
1: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda.
3: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
4: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: edició del Mollet Art Memorial Cesc Bas. Es tracta d'un certamen públic adreçat a artistes emergents amb l'objectiu de donar suport a la creació contemporània. La convocatòria no va dirigida a una disciplina o una tècnica concreta, sinó que pretén donar suport a la creació artística en un sentit ampli, tot fomentant-la com un procés basat en l'experimentació i la investigació, incorporant-la dins del context contemporani. Mercè Pérez és regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet.
1: Fa molts anys que hi ha aquest certamen i el que s'intenta, bueno, és una mica també el tema dels aparadors, eh? És gent que fa projectes emergents, a vegades la gent els veu diferents, no? Però que valen molt i molt la pena i que, bueno, s'exposen, no? Llavors s'exposaran els això i llavors el guanyador sempre fa una exposició en solitari.
0: La data límit de presentació és el dia 14 de juny. El jurat seleccionarà tres projectes que formaran part de l'exposició Mollet Art. El dia 26 de juny es farà públic els projectes seleccionats. I també us informem que la Coral del Clavell organitza un assaig de portes obertes que tindrà lloc el dimarts, dia 19 de maig. L'objectiu d'aquest assaig és donar a conèixer l'entitat i ensenyar el funcionament intern del cor. L'altra finalitat d'aquest assaig de portes obertes és atraure gent que vulgui formar part de la coral. L'assaig, com dèiem, té lloc el dimarts, dia 19 de maig, a partir de les 8 del vespre, al recinte del Teatre Can Gomà, on habitualment assaja la coral. Les persones interessades en assistir han de fer una reserva prèvia trucant al telèfon 671 46 47. La Coral del Clavell, el cor degà de la ciutat, amb 113 anys d'història. Actualment l'integren 35 cantaires. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: El món és digital. Cada setmana ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Cada dimecres a les 6 de la tarda i en remissió divendres a 4:45.
1: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Fil directe amb l'alcaldessa. Aprofita l'oportunitat i parla amb l'alcaldessa de Mollet, a Fil directe amb l'alcaldessa, un espai on la ciutadania és la protagonista. Truca en el decurs del programa al 93 570 68 66 i fes la teva consulta en directe a l'alcaldessa de Mollet.
6: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
8: Sí?
9: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
8: Ho sento, però ja tinc plor.
9: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
8: Però què dius? És una cosa més important.
9: Doncs explica't.
8: D'acord, és un programa de ràdio.
9: Un programa de ràdio?
8: No és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
9: I quin és aquest programa?
8: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
9: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics, no ho fan cap altre dia?
8: Ai, m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també es repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
9: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
8: Us esperem.
10: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, benvinguts a Calidoscòpia, l'espai en el qual fem honor a la música més pop i tot allò que l'envolta. En aquest capítol ens dedicarem a repassar Langs, el disc amb què Florence and the Machine es va donar a conèixer al món i va convertir a Florence Welch, la cantant, en una de les veus més singulars del pop alternatiu de finals dels anys 2000. Aquest àlbum, publicat l'any 2009, combina l'èpica del pop barroc amb influències de soul, indie i folk, construint un univers més teatral al que estem acostumats a escoltar. Però més enllà dels seus grans himnes i de l'impacte que va tenir en el panorama musical de l'època, Langs continua captivant encara avui per la seva energia desbordant i la seva manera de transformar emocions íntimes en cançons catàrtiques. Avui, a Calidoscòpia, repassarem algunes de les cançons de Langs i ens endinsarem en el que s'amaga darrere de cada tema, les històries, les influències i l'estil únic que va convertir Florence and the Machine en un fenomen musical. Comencem, doncs, aquest viatge musical per Langs. Com bé dèiem al principi, durant aquesta hora més musical repassarem la música de Florence and the Machine i ens centrarem especialment en el seu primer disc d'estudi, Langs, un àlbum que es va publicar el 6 de juliol del 2009 i que va comptar amb la producció de noms com James Ford, Paul Epworth o Steve McKay, que van ser els responsables en bona part d'aquest so tan característic que barreja percussions, melodies etèries i una gran intensitat emocional a cada cançó. Si parlem del grup Florence and the Machine, neix al voltant de la figura de la nostra perfecta Florence Welch, cantant i compositora nascuda l'any 1986 a la ciutat de Londres. Des de ben jove, la Florence ja va mostrar interès per la literatura, l'art i la música, influències que acabarien marcant molt l'estil líric i visual del seu projecte. El nom de la banda, Florence and the Machine, prové d'una amistat entre la Florence i l'Isabella Summers, una de les primeres col·laboradores del grup que va acabar convertint-se en peça clau del seu univers sonor. Durant els primers anys d'aquest projecte, Florence and the Machine es va començar a moure per l'escena alternativa britànica gràcies a una proposta molt diferent del que predominava en aquell moment, que era, doncs, l'indie rock més auster i l'electropop. De manera que el grup apostava per cançons més carregades de dramatismes, d'influències soul i d'arranjaments gairebé teatrals. Els primers singles, com Kiss with a Fist o Rabbit Heart Raise It Up, van començar a generar molta expectació al públic, però no seria fins la publicació d'aquest àlbum titulat Langs que el grup acabaria d'impactar dins el panorama internacional. El disc va ser un èxit tant de crítica com de públic i va convertir a la Florence Welch en una de les grans noves veus del pop alternatiu. Però si hi ha una cançó que resumeix perfectament l'esperit d'aquells inicis i que no és cap de les dues que hem mencionat abans, és la de Dog Days Are Over. Amb una mena d'energia expansiva, unes percussions creixents i aquell esclat tan final característic, el tema es va convertir en una de les cançons més emblemàtiques del grup i en tota una carta de presentació per a Florence and the Machine. Si més no, comencem aquest viatge per Langs amb la cançó que obre el disc i que és Dog Days Are Over.

Acabem d'escoltar Dog Days Are Over, una de les cançons més representatives no només de Lang's, sinó de tota la trajectòria de Florence and the Machine. Segons ha explicat la mateixa Florence Welch en diverses entrevistes, la inspiració li va venir després de veure una instal·lació artística del suís Hugo Rondinon, on apareixia precisament aquesta frase "The dog days are over", una expressió anglesa que fa referència al final d'un període difícil i que aquí es transforma en una mena d'alliberament emocional. La lletra ens parla d'aquell moment en què la felicitat arriba gairebé de cop i ens obliga a deixar enrere les nostres pors, inseguretats o relacions tòxiques. De fet, al llarg de tot aquest Lang's ens anirem trobant aquesta dualitat constant entre eufòria i angoixa, entre desig de llibertat i por al canvi. Amb els anys, aquest tema s'ha convertit en una peça omnipresent de la cultura popular, apareixent en sèries, anuncis i pel·lícules. I després d'aquesta explosió d'energia, continuem avançant dins del disc amb una cançó que ens porta cap a un univers molt més simbòlic. Ara escoltem Rabbit Heart Raise It Up.

Això era Rabbit Heart, Raise It Up, una de les cançons més simbòliques i teatrals que hi trobem a l'Anx. La cançó gira al voltant de la idea del sacrifici, de la por a l'èxit i de la sensació d'haver-se d'entregar completament alguna cosa més gran que un mateix. Florence Welch ha explicat alguna vegada que mentre escrivia el disc sentia una barreja molt intensa d'eufòria i inseguretat davant del fet que el projecte comencés a créixer tan ràpidament. I aquesta tensió apareix clarament a la lletra. El mateix títol, Rabbit Heart, juga amb la idea d'un cor vulnerable, fràgil, mentre que el subtítol Raise It Up sona gairebé com una cerimònia o una ofrena. També s'hi noten influències del folk britànic, del pop barroc i fins i tot d'artistes com Kate Bush o la rock band Suzy and the Banshees, referents molt presents en la manera com Florence construeix aquest univers tan intens i visual. El videoclip també va ajudar molt a consolidar la identitat del grup amb imatges inspirades en contes, iconografia religiosa i estètica victoriana. I després d'aquesta peça gairebé cerimonial, el disc es torna a fer més fosc i instintiu. Ara arriba una cançó molt més salvatge, marcada per la tensió, el desig i la part més animal de les emocions. Continuem amb Hole.

Hole ens porta cap a un terreny més visceral i salvatge i on veiem que la cançó utilitza la figura del llop i de la transformació gairebé monstruosa com una metàfora del desig, de la passió i de la pèrdua de control. De fet, la lletra està molt influenciada per l'imaginari gòtic i pels relats de licàntrops, però també connecta amb aquesta idea tan present en el disc de viure les emocions d'una manera extrema. Una de les coses més interessants de Hole és que mostra una cara diferent del grup. Fins ara havíem sentit la vessant més lluminosa o més mística de Langs, però aquí apareix una energia molt més terrenal i animal. També és una mostra molt clara de la influència que artistes com PJ Harvey o Nick Cave van tenir en la manera d'escriure de Florence Welch, especialment en aquesta combinació entre romanticisme, foscor i intensitat emocional. Amb els anys, Hole s'ha convertit en una cançó de culte entre els fans del grup, sobretot per la força que agafa en directe. Si més no, continuem amb una altra de les grans peces rítmiques del disc i continuem aquest recorregut per Langs amb la cançó Drumming Song.

Acabem d'escoltar Drumming Song, una de les cançons on millor es pot entendre la importància del ritme dins l'univers de Florence and the Machine. La lletra parla d'una atracció amorosa tan intensa que es transforma gairebé en una obsessió física. Florence descriu els batecs del cor com si fossin tambors i tota la cançó juga amb aquesta relació entre emoció i ritme. A més, Drumming Song va ser un dels temes que millor funcionava en directe durant els primers anys de la banda i precisament per aquesta força rítmica i aquest creixement constant es convertia sovint en un dels moments més intensos dels concerts. Ara arribem a una de les peces més estimades de tot el disc i és que la pròxima cançó és probablement una de les composicions més emotives i atmosfèriques de Florence and the Machine. Una barreja de romanticisme, immensitat i tragèdia còsmica. Amb una instrumentació plena d'arpa i piano, Cosmic Love ens porta cap a un terreny molt més íntim i celestial.

0: d'opinar i d'ajudar, doncs, a validar aquest projecte i o servei de la persona empresària, emprenedor, que ja té l'establiment obert o que vol obrir-lo. Per tant, ell mateix també pot participar per poder ajudar altres emprenedors.
1: Des d'Enfo recorden que tastar una idea abans de posar-la en marxa pot ser clau per reduir riscos i prendre decisions amb més garanties. El programa de testeig i la comunitat impulsada per l'empresa municipal continuen oberts a persones emprenedores i negocis que vulguin validar nous productes, serveis o línies de negoci amb l'opinió de consumidors reals. I en esports us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès tornarà a apostar pel futbol femení i instal·larà una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe a la final de la UEFA Women Champions League 2025. El partit enfrontarà el Futbol Club Barcelona Femení i l'Olímpic Lyonès aquest dissabte 23 de maig a partir de les 6 de la tarda a la Ciutat 2, on la retransmissió es farà a la pista exterior del pavelló municipal d'esports Riera Seca i per l'ocasió s'hi col·locaran prop de 400 cadires que s'ocuparan per ordre d'arribada fins a completar l'aforament. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Moments d'òpera.
1: Un espai dedicat al món de la lírica on coneixen l'essència de l'òpera. Dilluns a les 11 de la nit i redifusió dissabte a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet.
2: Vine al Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat.

Continuem el nostre viatge musical dins l'univers de Langs, el disc amb què Florence and the Machine va irrompre amb força dins l'escena alternativa a finals dels anys 2000. I aquest àlbum no només va presentar una nova veu dins del pop britànic, sinó que també va destacar per una proposta sonora molt diferent del que predominava en aquell moment. Va arribar al número 1 de les llistes britàniques i va consolidar Florence Welch com una de les artistes més prometedores de la seva generació. A més, el grup va començar a acumular nominacions i reconeixements importants, incloent-hi els Brit Awards i els Grammy, gràcies a una identitat visual i sonora molt potent i immediatament reconeixible. Una de les claus de l'èxit d'aquest Langs va ser precisament aquesta capacitat de combinar l'èpica amb la vulnerabilitat. Les cançons poden sonar enormes i gairebé desbordades, però al mateix temps amaguen lletres molt íntimes, plenes de pors, contradiccions i emocions extremes. I ara, deixem enrere la grandiositat més expansiva de temes com Cosmic Love per entrar en una peça molt més delicada i fràgil. La pròxima cançó ens mostra una Florence més vulnerable, amb una instrumentació subtil i una atmosfera gairebé etèria que contrasta amb l'explosió sonora d'altres moments del disc. Escoltem I'm Not Calling You a Liar. I'm not

0: El que acabem de sentir era I'm not calling you a liar, una de les peces més delicades i íntimes, podríem dir. Després de tota aquella part més èpica i la intensitat de moltes de les cançons anteriors, aquí Florence and the Machine aposten per una atmosfera molt més fràgil i continguda, on la lletra ens parla de la desconfiança, de la distància emocional i de la dificultat de comunicar allò que realment sentim. És també una mostra molt clara de la capacitat que tenia Florence Welch, ja des d'aquest primer disc, per passar de moments enormes i explosius a cançons molt més vulnerables sense perdre personalitat ni intensitat emocional. I ara fem un gir radical i deixem enrere aquesta fragilitat per entrar en una de les cançons més directes, ràpides i irreverents del disc. Amb influències del garage rock i una energia molt més crua i poc pop, arriba un dels primers singles amb què el grup es va començar a donar a conèixer. Així sona Kiss with a Fist.
1: You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed.

Amb una durada curta i una estructura senzilla, aquest Kiss with a Fist és una energia immediata que impacta des del primer segon. La lletra, sovint mal interpretada, juga amb la idea d'una relació tòxica i violenta, però ho fa amb un to gairebé irònic i exagerat, com si fos una caricatura dels extrems de l'amor i el conflicte emocional. La nostra perfecta cantant ha comentat en diverses ocasions que no es tracta d'una apologia de la violència, sinó d'una representació simbòlica de relacions caòtiques i destructives. La pròxima cançó, però, ens porta cap a una narrativa gairebé de conte pervers, amb imatges crues i una atmosfera molt més densa. El títol, Girl with One Eye.

Musicalment, Girl with One Eye és un tema molt minimalista que altres peces de l'àlbum que hem anat escoltant, amb un groove repetitiu i hipnòtic que reforça aquesta sensació de tensió constant. És una cançó que mostra molt bé aquesta cara més fosca i imprevisible del projecte en els seus inicis, però també connecta amb aquesta tradició de relats femenins transformats en històries de poder, ràbia i supervivència molt present en el conjunt del disc.

Between Two Lungs és una de les peces més atmosfèriques del disc, amb una estructura que va creixent a poc i una interpretació molt continguda al principi, però que guanya intensitat a mesura que avança. És un bon exemple d'aquesta manera tan característica de Florence and the Machine de construir les cançons com si fossin onades emocionals. Deixem enrere aquesta calma relativa, ara, per entrar en un espai molt més desbordat i descontrolat, on les emocions es barregen amb la confusió i l'eufòria. Un tema que porta per títol Hurricane Drunk i que, resumidament, ens ve a parlar de perdre l'equilibri emocional i de deixar-nos portar completament pel moment.

Acabem de sentir Hurricane Drunk, una de les cançons on més clarament es veu aquesta idea de desbordament emocional que travessa tot l'àlbum de Lungs. Aquí Florence and the Machine descriu gairebé un estat d'embriaguesa sentimental on les emocions es barregen i es perden els límits entre el dolor, l'eufòria i la confusió. És com si el tema captés aquell moment en què tot es mou massa ràpid i costa mantenir l'equilibri emocional. I després d'aquest viatge per la intensitat i els extrems emocionals del disc, arribem al moment final del programa. Tanquem aquest repàs musical per Lungs amb una de les cançons més conegudes i celebrades de Florence and the Machine, que porta per títol You've Got the Love, un tema que parla de suport, d'esperança i de connexió emocional i que s'ha convertit en una autèntica peça de culte dins la seva carrera. Lungs és un disc que ens ha portat des de l'eufòria més desfermada fins a la foscor més íntima, passant per moments de teatralitat, fragilitat i explosió emocional. Un àlbum que el 2009 va marcar l'inici d'una de les veus més singulars del pop contemporani i que encara avui continua emocionant per la seva força i autenticitat. Nosaltres ens tornem a retrobar amb més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Notícia d'última hora.
2: Els petits cooperatius us volen avisar que al mercat setmanal vendran productes
3: artesans,
2: útils
3: i ecològics.
1: I amb molta il·lusió!
4: Perquè ho fem els nens i nenes de l'Escola del Bosc de Mollet del Vallès.
5: Units per créixer, cooperant pel futur, la força en treball en comú i uns arribem més lluny.
1: Us estem esperant!
6: Vine al Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros i si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el càncer. 11 anys al teu costat.
7: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
11: Hasta luego, cocodril.
12: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
7: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
13: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
14: Hi ha moltes formes de desitjar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
15: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
16: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
17: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
10: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Otrero i Àlex Bermúdez.
1: Molt bona tarda, Dionit, amants del motor. Això és l'Angle de Miramar, en directe des de Ràdio Mollet, en una setmana molt especial per nosaltres, una setmana on hem d'explicar-vos moltíssimes coses. Jo sóc Álvaro Rodríguez i al meu costat m'acompanyen els meus companys habitual. Molt bona tarda, Àlex Bermúdez.
2: Molt bona tarda, Álvaro.
1: Molt bona tarda, Eva Otrero.
3: Molt bona tarda.
1: Diria les dames primero, i és que sempre et saludo a tu, Eva, primer, però avui hem tingut una situació, bueno, simplement hem hagut de preparar el programa sobre aquest Gran Premi de Catalunya, que ens ha ocupat tot el cap de setmana. Recordem, primera acreditació al Mundial de MotoGP per Ràdio Mollet, i un cap de setmana que, de tots els adjectius que es poden fer servir per descriure un cap de setmana de MotoGP, tranquil no és un d'ells, no és un dels que podem fer servir.
2: Doncs no, la veritat és que, bueno, sempre que al circuit tenim activitat, ja sigui el Gran Premi de les... sobretot em refereixo a grans esdeveniments, no? O sigui, cotxes i motos, és un no parar, i bueno, i aquest any que a sobre doncs hem tingut acreditació, doncs bueno, més treball, però treball que evidentment doncs s'agraeix i és una bona recompensa, no?
1: Aprofitem per saludar també a la part tècnica, saludem a la Nora, saludem al Pep, saludem a l'Ivan, que no, com no pot ser d'una altra manera, els nostres tècnics. Tenim un estem sol·licitant una pausa d'hidratació, potser dins de l'estudi. Ah, no, tenim declaracions dels pilots i les estem acabant de gestionar per poder-les tirar per antena. Eva, has estat la nostra enviada al paddock de MotoGP. Explica'ns una mica com s'ha viscut el Gran Premi des de dins del circuit.
3: Doncs, com deies, aquest cap de setmana sobre les dues rodes hem tingut un diumenge de... Bueno, hem tingut un miracle al circuit de casa, és el que ha passat. I és que el Gran Premi de Catalunya ens ha deixat una de les jornades més caòtiques i dures dels últims anys a MotoGP, amb fins a tres sortides i moments de màxima tensió després de les caigudes de l'Àlex i el Johan Zarco.
1: Si dèiem que no podíem fer servir l'adjectiu del tranquil per definir aquest cap de setmana, precisament era per aquesta sèrie d'incidents que vam tenir durant el diumenge, tot i que...
3: Les notícies de dilluns a la tarda són que tots dos han rebut l'alta hospitalària, l'Àlex Márquez va patir una fractura a la clavícula, de la qual ja ha estat intervingut, i una fractura marginal a la vèrtebra C7, de la qual l'avaluació es completarà aquesta pròxima setmana.
2: Bueno, de fet, Àlex Márquez, ha sigut notícia que fa una sola sortit ja l'han gravat a les càmeres de televisió, com sortia de l'Hospital General de Catalunya. I bueno, comentar també que els accidents no s'han limitat al que va ser ahir l'activitat de pista, i és que avui hi ha hagut test, bueno, no sé exactament,
1: sí,
2: són test de pneumàtics, i Jorge Martín ha tingut un altre accident. Jo crec que no hi ha hagut una sessió en la que no s'hagi caigut Jorge Martín.
3: Van ser 5 caigudes aquest cap de setmana per Jorge Martín.
2: 5 més la sisena d'avui.
3: Esclar, un 5 més 1. Sí. Podem dir.
1: Li va faltar el warm-up per caure.
2: No va tenir suficient temps, crec jo, perquè si durés 20 minuts com antanyo.
3: Bueno, tot i que va estar molt accidentada aquesta cursa, finalment es va poder disputar amb normalitat aquestes últimes voltes que quedaven, i la victòria va ser per Fabio Di Gianantonio, un dia marcat també per ell per un impacte dur després que la moto d'Àlex Márquez el colpegés en plena acció.
1: Efectivament, i és que l'accident d'Àlex Márquez va ser tan greu i tan escandalós que les peces de la seva moto van acabar esparcides per tota la pista, i en el moment on tothom passava per allà, perquè l'Àlex es va caure quan anava primer.
3: I és que, com us vam avançar ja a dilluns passat i acaba de dir l'Àlvaro, hem estat des de dins, bueno, hem estat tots des de dins perquè tots hem estat al circuit, però sí que és veritat que jo he estat jo l'enviada de l'Angle de Miramar per cobrir aquest esdeveniment, i hem pogut viure aquest Gran Premi des del paddock. Aquesta era del que tenim, del primer que tenim, és la predicció de Pedro Acosta pel cap de setmana de dijous. No sé si la tenim preparada.
1: La podem posar, les declaracions de Pedro Acosta del dijous? Sí? Doncs que entrin.
4: Ya dominaba, entonces hay que contar que están a las cuatro Aprilias delante, luego cinco Ducati y luego estaremos nosotros como la novena moto o algo así, o la décima, entonces.
5: ¿Aspiras al décimo?
4: Por ejemplo, un buen punto de partida el décimo. Todo lo que venga mejor que eso, bueno será.
3: Pedro Acosta, que...
2: A veure, és realista, però molt humil en el sentit de que ell sempre ha de donar un punt més, no?
3: Això són unes declaracions de dijous, encara no havien rodat res en aquesta pista i veníem d'un cap de setmana d'alemans on pensàvem que les Aprilia serien les que havien de fer i havien de seguir la resta.
1: Sí,
3: i això és el que pensava Pedro Acosta.
1: Sí, el cap de setmana començava també amb aquest dijous i amb aquest divendres amb una queixa general, fins i tot gairebé fins abans de que comencessin les sessions, de que no hi havia grip, no hi havia grip, no hi havia grip. I tothom estava com loros dient que no hi havia grip i efectivament sembla ser que al matí del divendres va mancar una miqueta el grip.
3: I és el que anava perquè estava tot a punt per un divendres d'entrenaments en el que liderava la primera pràctica el pilot de casa, l'Àlex Márquez, l'únic pilot que baixava de l'1,40 perquè la temperatura la pista era molt baixa, a diferència del que estem acostumats en aquest el nostre traçat, que no és el millor en adherència de pneumàtics ja en unes condicions en les que uns altres anys feia moltíssima calor. Imagineu-vos quan només tenien 13 graus a l'asfalt.
2: Bueno, era terrible. Jo vaig estar una mica divendres pel matí, bueno, i Leo també estava allà per allà, evidentment, i és el que parlàvem, que feia molt fred. O sigui, jo no recordo una sessió en general de MotoGP tret d'aquell gran premi que es va fer al novembre, que evidentment doncs, és més normal, però en aquestes èpoques de l'any, a sobre que hi ha Montmeló, que sempre fa molt bon temps, i va ser molt estrany. De fet, l'amenaça de pluja estava tot el matí, finalment no va ser així, però sí que és veritat que bueno, això va condicionar molt i es va notar que hi havia també moltes caigudes, van córrer molts pilots, que bueno, sempre és normal que es caiguin a uns lliures, però és que no hi havia pau pràcticament, cada 5 minuts hi havia alguna caiguda, i crec que això es va notar bastant.
3: Ja a la segona pràctica, la temperatura era una mica més alta a l'asfalt, tot i que bueno, els pilots van estar en 38 i alguns en 39, però ja no eren els 1,40 de la primera pràctica, i en aquesta pràctica el megalodon de Pedro Acosta imposava el seu ritme i semblava plantar-li cara en ritme a l'heroi local, a l'Àlex Márquez, una bona posada a punt per la classificació del Murcia.
1: Sí, en general un bon divendres per Pedro Acosta, que si deia que la desena posició ja era bona per ells de cara a la quali, doncs es col·locava en una molt bona posició i de fet em sembla que superava el rècord del circuit, potser. En qualsevol cas...
3: Si... El que no li han tret és el rècord de ritme en cursa, la volta més ràpida de cursa, que ho continua tenint ell.
1: Ah, veus? Per tant...
3: Algun rècord té?
1: Sí, té un rècord i continua estant en aquestes primeres posicions, per tant, vol dir que la KTM tan malament no va.
3: I és que arribàvem a un dissabte en què a la classificació havien de passar per la Q1 pilots poc habituals en aquesta pràctica, com Jorge Martín, un Jorge Martín que estem acostumats en que en una volta sigui...
1: Sí, bueno, que un especialista...
2: Bueno, de fet ho va ser, eh? O sigui, divendres... El que passa que la sessió que compta és la de la tarda, però al matí va ser el segon classificat, si no m'equivoco. No sé, va ser primer o segon al final. I clar, el tema és el que hem parlat. És que Jorge Martín...
3: Patia
2: no va,
3: dues caigudes
2: no
3: divendres als entrenaments.
2: No va poder temps vàlid.
3: I ja... I tornava a caure quan ja tenia el temps per passar la Q2, menys mal que va fer un temps que ja sabia... Bueno... Potser en aquell moment quan va caure esperava fer un altre temps millor, però bueno, el que temps que li va quedar li va servir per passar la Q2, això sí, en segona posició, perquè davant seu va passar Franco Morbidelli.
2: Li va anar d'un pèl, eh?
3: I li va anar d'un pèl.
2: Va estar, crec que a menys de mitja dècima de perdre la...
3: I es quedava sense oportunitat de Q2 Pedro Pecco Bagnaia i Enea Bastianini, que també esperaven. Va ser una Q1 molt interessant, semblava una Q2, perquè, clar, els pilots que hi havia són unes motos que són de les millors de la graella i uns pilots que estem acostumats a que estiguin al davant o que guanyin. A la lluita per la pole ja a la Q2 teníem a Pedro Acosta, que va reafirmar el seu ritme i s'enduia el gat a l'aigua. el gat de l'aigua a l'aigua del
1: port de Mazarrón.
3: Del port de Mazarrón. I darrere seu a Morbidelli i l'Àlex Márquez, que tancava la primera fila de la graella. I marcava una molt bona sortida aquí en aquest traçat, que no sé què opineu de sortir des de la pole o més endarrerits en una categoria com MotoGP en el circuit de casa.
1: Bueno, realment és un circuit que, i de fet això ha estat un debat present durant el cap de setmana, especialment després dels fets aconteguts durant la cursa, on la pole és d'una importància relativa,
2: sí.
1: Perquè tenim una distància entre la graella i la primera frenada de gairebé 400 metres, 500 metres, fins a la corba hi ha uns 700, més o menys, des de la pole, 700-800, més o menys, però fins a la frenada hi ha uns 500, i això permet a les MotoGP agafar molta velocitat, que comenci a funcionar el rebufo, el slipstream, l'aspiració, i permet doncs, que hi hagin unes frenades bastant apurades i que sortir primer no serveixi de gaire cosa si no fas una molt bona primer arrencada i després posicionament de cara a la primera corba.
2: Bueno, de fet, hi ha molts exemples de pilots que sortien molt malament a aquest circuit recentment, on s'han acabat el podi, o me'n recordo Márquez, un any que sortia d'UTC, va fer els dos podis, o sigui que bueno... Que...
1: El 2024.
3: També s'ha de dir que ha sigut motiu de debat aquesta distància, que està molt bé per avançar posicions a la sortida, però també fa que arribin a una velocitat molt alta a la primera corba i puguin passar coses, i no sé què opineu de pros i contres que tindríem a guanyar i que tindríem a perdre si canviéssim d'on es surt i que sigui uns metres més endavant.
1: Bé, en el 2022 ja vam tenir un accident a la sortida per una frenada massa... Per arribar massa ràpida a la frenada. El 2023...
3: Va ser la de Pecco
1: Bagnaia. Sí, però aquella no va ser perquè la sortida estigués molt lluny. Bueno, sí que és cert que va ser una corba d'esquerres i fa molt temps, quan arribes a la segona corba, portes molt temps sense que el flanc esquerre del pneumàtic funcioni. Per tant, a nivell de temperatures... té certa importància, però no és el principal. El que sí que després d'aquella bandera vermella vam tenir una ressortida i efectivament vam tenir un altre accident en aquesta primera frenada. El 2024 no recordo cap topada, encara que podria ser, durant l'esprint o la cursa de MotoGP, i en aquest en 2025 tampoc, i en aquest 2026 doncs, hem tornat a tenir algun problema derivat d'aquesta primera frenada.
3: Doncs, si voleu, a les classificacions de Moto2 i Moto3 abans de l'esprint, i és que a Moto3 la pole se la va endur Valentín Perrone, aquest pilot que corre sota bandera argentina, però és nascut i criat a Vilanova i la Geltrú. Tancava la primera fila de la graella el sevillà David Muñoz i el cantabrer Brian Uriarte, que resideix a Sant Cugat del Vallès. Així que una primera fila de la graella de Moto3 que dona per sentir-se orgullosos de la terra, no?
1: Sí, la veritat, ens passa una mica al revés que a Bilbao, no? Diuen que els de Bilbao neixen on volen, doncs resulta que la gent que viu aquí neix on vol.
3: Porta la bandera d'on vol, no? Però neixer...
1: Sí.
3: Gairebé... Bueno, Fabio Quartararo també... corre sota la seva bandera perquè va néixer a França, però
2: sí que és francès. El que passa és que és mig català, no?
3: Sant Andreu però... de la Barca, eh?
1: Quins més tenim? El...
3: Moto2, la classificació de Moto2. La pole va ser per Celestino Vietti, segona posició per Colin Bégeri, tancava la primera fila de la graella Manu González. No és català, però bueno, també el considerem de la terra, no?
2: Bueno, pilot de casa i que bueno, que sempre el Gran Premi de Montmeló últimament sí que... El que jo recordo és que més o menys fa bones actuacions.
1: Sí, acostumen a haver aquí. L'any passat també va tenir... Arribava aquest Gran Premi jugant-se al Mundial amb Aaron Canet, i Aaron Canet precisament patia una caiguda que ja pràcticament va sentenciar el campionat, però bé, un Manu González que està sent molt consistent.
3: hores després de les classificacions de Moto3 i Moto2 teníem l'esprint de MotoGP en la que Pedro es feia amb la sortida i liderava la cursa fins a la tercera volta on Àlex Márquez li prenia la posició i es distanciava. A mesura que passaven les voltes, Pedro tornava a apropar-se i semblava que el podia passar i s'havia de conformar amb la segona posició passant per línia de meta a tan sols 41 mil·lèsimes, una segona posició que sabia a poc, no? Després d'aquestes 41 mil·lèsimes, tercera posició de l'esprint per Dijan Antonio.
2: Bueno, i sobretot perquè sempre a costa té com aquest mantra de que comença molt fort i acaba patint més, també pel tema dels pneumàtics i tal, i això, doncs, evidentment, a l'esprint doncs, es nota menys i pot anar més al màxim. Però sí que és veritat que jo crec que Àlex Márquez doncs, té el record de l'any passat a l'esprint, que va ser semblant, no? Que va liderar fins que es va caure a falta de no sé quantes voltes, 3-4 voltes, i crec jo que va potser pecar de guardar massa. Si arriba a haver-hi una volta més, segurament a costa hagués passat Àlex Márquez, perquè el ritme al final de cursa era molt, molt diferent.
3: Li va faltar una volta.
1: Li va faltar una volta, i ja que hem començat amb la sprint i amb el que són les curses del cap de setmana, comentar que hem tingut unes curses molt emocionants i molt mogudes. Sí, començant per aquesta sprint, d'entrada ja,
2: bona, eh?
1: Sí, d'entrada ja no ens guanya el que surt a la pole, guanya l'Àlex Márquez, que sortia en quina posició, perdona,
3: tercer.
1: Eva?
3: Tercer.
1: A la tercera posició.
3: Que acaba la fila de la graella.
1: Un DJ que, bueno, feia una actuació correcta dins del que se l'espera. Raúl Fernández també va fer un sprint bastant interessant.
2: Bueno, Raúl sempre va molt bé aquí a Montmeló, eh? És un circuit que s'hi dona,
1: sí,
2: molt bé.
1: Però ojo amb Raúl Fernández, perquè no sé si teniu la mateixa sensació que jo, està molt ben assentat en aquesta Aprilia.
2: Sí, sí, sí.
3: Però
2: sí.
3: No sabem per quan, perquè un Raúl Fernández que arribava dijous amb una energia de estava de capa caiguda, la veritat, potser pels rumors de que Davide Brivio marxa a Honda, quan ja s'ha fet oficial que Alberto Puig marxa de... Bueno, no marxa d'Honda, però deixa el seu càrrec i passarà a tenir un altre càrrec en Honda. I a Raúl Fernández...
2: Decisió lògica, per cert.
3: Raúl Fernández, que no li deixaven dir res sobre aquestes declaracions que han sortit com a rumors perquè no és oficial encara, però sí que ens parlava de que és una persona molt important per ell dins de l'equip i que també la seva continuïtat en MotoGP encara no està tancada.
2: Home, doncs prescindir d'un pilot com el Raúl jo crec que no té molt sentit. O sigui, està en una bona moto, però està rendint força per sobre del seu company d'equip. I aquest any, bueno, ja l'any passat va acabar molt bé la temporada, però aquest any ho està fent força bé, i no sé, o sigui, hi ha pilots que es queden sense equip a MotoGP, sobretot aquests que no estan assentats a les fàbriques oficials, però en aquest cas no tindria cap tipus de sentit, crec jo, almenys jo que sé, doncs algun equip satèl·lit o algun equip així d'aquests que està removent plantilla li pot fer un joc, crec jo.
1: De fet, comentem del Raúl Fernández, abans comentàvem que al Pedro Acosta li va faltar una volta per guanyar aquesta sprint. Raúl Fernández va arribar, va avançar a Pedro Acosta durant aquesta sprint, a la volta 5 va aconseguir avançar i va estar en aquesta posició fins a la volta, ho tenim aquí, fins a la volta 9. Durant aquestes voltes, Pedro Acosta també una mica, jo penso que per gestió.
2: Sí,
1: perquè
2: es coneix ja, no?, el que li acostuma a passar.
1: És cert que, val, el divendres no hi havia grip, però sembla que el dissabte ja començava a haver-hi una miqueta més, i les caigudes el dissabte ja van anar a menys.
2: Sí.
1: Durant aquest sprint, quantes caigudes vam tenir, Eva? Tenim la dada per aquí.
3: De la temperatura?
1: De caigudes.
2: D'accidents a l'sprint.
1: Si mirem a la classificació... Només vam tenir...
2: Martín, no? Martín va tenir accident a l'esprint.
1: Una caiguda de l'esprint de Martín i Maverick Viñales, que se li va aturar la moto i va haver de retirar-se.
2: Vaya cap de setmana per Viñales, també.
1: Sí,
3: un cap de setmana en el que començava molt motivat perquè venia... Ha tornat de casa, d'estar reposant, i ens explicava, i pel que ens explicava, que... És una mica semblant al que li va passar al que té Marc Márquez, perquè li han tret un cargol de l'espatlla. Així que...
2: Això pot explicar ja que l'any passat el que va poder competir ho va fer a un molt bon nivell i amb una moto que no...
3: I també ens dona informació del període de recuperació per saber més o menys quan pot tornar Marc Márquez.
2: Bueno, doncs un parell de mesos, més o menys.
3: Menys.
1: Jo penso que Márquez estarà, si no la propera cursa, la següent.
3: Com a molt.
1: Com a molt.
2: No sé jo, eh?
3: Jo crec que... És que, clar, tenim un Marc Márquez molt més madur, molt més...
2: I és gran d'edat, que no clar. Té 22 anys i és de goma ja.
3: Si això li arriba a passar abans de totes les coses, que,
2: bueno,
3: clar,
2: Jerez.
3: És conseqüència.
2: Tens
3: però...
2: l'exemple de Jerez?
3: Tenim l'exemple de Jerez. Marc Márquez hagués vingut aquest cap de setmana
1: sí,
3: a córrer.
1: Sí, ho hagués intentat, segur. Segur
2: I
1: segur.
2: Més tractant-se del Gran Premi de casa, que ell, home. De fet, ja va comentar que tenia una operació, però pensant en disputar el primer Gran Premi d'aquí. I, bueno... També és veritat que això parla molt bé d'ell i que, bueno, que és capaç de renunciar a coses, fins i tot al títol d'aquest any, que sembla que se li pot escapar, ja veurem, perquè falta molt, molt Mundial. I
3: cap
2: bueno.
3: dels companys el deixa fora, bueno, de la lluita pel Mundial.
2: Però a veure, si parlem amb seriositat, jo crec que és complicat aquest any Márquez lluiti pel Mundial.
3: Torna Mugello, posa't en el cas.
2: Bueno, són 70 punts, no sé quan estarà mateix, 70, 80 punts. A veure, es poden remuntar.
3: I hi ha però... molts pilots, no és un que estigui escapat en punts.
2: No.
3: Betsecki, Martín...
2: Betsecki ara ha vist frenada la seva tendència. És veritat que amb Márquez a la pista ja la bretxa era força gran i no ha sigut capaç d'aprofitar massa aquest parón de...
1: Ja en 85 punts.
2: 85, bueno, a veure, són remuntables, però i... són 4 grans premis, eh?
1: No és gaire,
2: bueno, 3.
3: Però clar, si estem parlant que ha trobat el que feia que estigués en aquestes condicions... i quan es vegi sense l'atenció aquesta i en aquest nervi, si tornem a veure un Marc Márquez com l'any passat en una moto que ja declarava que era culpa seva i no de la moto...
2: Bueno, però ho hem de veure, això, eh? Perquè sí que aquest any sembla que la pilla
3: està amb una passa
2: per... Home, sí, clar. Clar. Segur que Márquez fa millors resultats que el que ha fet fins ara. I estant marmat ha aconseguit guanyar alguna cursa, o sigui que, bueno, que això parla bé d'ell.
1: Queden 16... Gran Premis, i un total de 592 punts en joc. La distància que té Marc Márquez amb el líder Marco Bezzecchi és d'actualment 85 punts. 85 punts sense haver disputat dues carreres i un sprint. Pecco Bagnaia està a 79 punts. Jo tampoc descartaria a Pecco
2: bueno,
1: com un possible rival pel títol.
2: Això ha de ser conya, això.
1: Sent realistes?
2: Ahir Pecco va fer podi, però perquè se li van caure 8 pilots.
1: Sí, Pecco no ha començat
3: bueno,
1: malament.
3: Realment, Pecco va fer podi perquè van sancionar...
2: Clar, és veritat, que no el va fer en pista tampoc al podi.
1: Sí.
2: Però bueno, que se li van caure 5 pilots davant. O sigui, Pecco Bagnaia... Vamos, si Pecco Bagnaia queda top 3 del Mundial, t'invito a un sopar.
1: Dit
3: això, anem a les declaracions de la cursa de l'esprint de Pedro Acosta i Àlex Márquez.
5: Sí, pero hemos vuelto hace segundo. Esa es la conclusión final que le saco del día. Pero no, tenemos que estar contentos al final. Sabemos lo que sufrimos en las primeras vueltas de las carreras con el grip que tenemos y al final hemos ido bastante bien. Entonces es bueno porque hemos cogido mucha información para mañana, pero me ha faltado eso, me ha faltado.
6: Bé, jo anava el que donava jo, no he mirat enrere en cap moment, he intentat tancar les portes i ja està. Així que bé, ha sigut, per la gent ha sigut emocionant, per mi la veritat és que he intentat fer el màxim fins al final i no ni he vist ni he en algun moment vist en perill la victòria.
1: Sentides les declaracions dels pilots després de l'esprint, nosaltres també ens despedim i tornem de seguida per comentar aquestes declaracions. Fins ara!

0: el Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros i si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el càncer. 11 anys al teu costat. Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Radio.

0: treballar.
1: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.
3: Remissió de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
6: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
7: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí. Okay.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Hermandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Tornem a l'Angle Miramar. Ens hem quedat comentant la cursa de l'esprint de MotoGP. Hem sentit les declaracions de Pedro Acosta i d'Àlex Márquez. I bé, després d'aquesta, amb aquesta esprint, arribem al final del dissabte. Alguna cosa més a comentar del dissabte?
1: Res més.
0: Poca cosa més, no? No sabíem el que ens venia a sobre.
1: Clar, un dissabte que vam acabar molt tranquils i molt motivats per un diumenge, del que alguna cosa trauria jo del que vaig sentir, la veritat.
2: Moltes emocions, no?
1: I algunes d'elles no molt positives. Anem ja, si voleu, amb el diumenge. Un diumenge en el que no sabíem el que se'ns venia a sobre. Un diumenge de curses que va començar amb una de les millors actuacions dels pilots de Moto3, una cursa on lluitaven en el primer grup fins a 6 pilots, una cosa normal a Moto3, on Máximo Quiles va ser el més intel·ligent de la promoció, com acostuma a ser des que està en aquesta categoria, i el murcià, que al principi tancava aquest primer grup sent el sisè de la cursa.
2: Bueno, el tancava i fins i tot no estava enganxat a tot
1: moment. No estava enganxat del tot. Acabava emportant-se la victòria per 94 mil·lèsimes per davant de l'altre murcià, el

0: Alberto Carpe i David Muñoz, que deixaven fora del podi per 30 mil·lèsimes el Brian Uriarte, el cántabre de Sant Cugat del Vallès.
1: Bueno, la cursa que va ser molt emocionant, jo he de dir que ja des del principi semblava que hi havia, com a part de l'Aquiles, que com va dir el Mundial, doncs sempre s'ha guanyat el seu dret a que el fiquem entre els favorits, i bueno, i va demostrar que no ens equivocàvem, però va ser, em va agradar la cursa del Brian Uriarte i també dels companys d'equip de David Almansa i de Muñoz, que crec que també van fer una cursa força bona, tot i que, esclar, després en aquests grups de 6, doncs el que potser entra una mica colat en la primera corba de l'última volta, doncs ja doncs està en desavantatge, però bueno, una cursa molt bona i...
0: Una última volta d'Álvaro Carpe,
1: una passada també.
0: Espectacular.
1: També va ser una mica tapat fins a la segona part de la cursa i va començar a prendre bones posicions i va
0: la penúltima volta que semblava que s'havia quedat sense opcions.
1: Sí, sí.
0: Un Álvaro Carpe que s'ha de dir que dijous va sopar aquí a Mollet, eh?
1: Ah, sí? Sí. Hi ha aquesta informació confidencial que... El vas veure o tu han...
0: El vaig veure.
1: El vas veure. Es pot dir a quina zona, de Mollet?
0: A la zona per on Ràdio Mollet.
1: Ah, sí. Bueno.
0: A prop de l'estudi va estar sopant.
2: De fet, aquí a prop, en el barri, tenim els hotels i l'equip KTM estava a l'hotel Ibis. O sigui, que és... Bueno, és de fet ja un habitual.
1: L'hotel Ibis és a Fórmula sí. 1 de l'equip Alfa Tauri. I
2: exacte, de les motos. Jo, de fet, vaig veure una vegada a Yuki Tsunoda.
1: Ah, sí, te
2: sopant aquí al barri.
1: Ostres, sí, sí. Sí, sí.
0: Doncs anem ja amb la cursa de Moto2. A Moto2 vam tenir la victòria més reivindicativa del Manu González, així la definia el propi pilot. Una segona posició per al pilot de la Pole, el Celestino Vietti, i tancava el podi el mallorquí Izan Guevara, amb qui he de dir que hem pogut parlar, i la setmana vinent us oferirem aquí a l'Angle de Miramar una entrevista inèdita.
2: Si ve a Moto3 ens podem tenir la llicència, ens podem prendre la llicència de dir que ha estat una de les millors curses de l'any de Moto3, perquè és que va ser boníssima, va tenir acció a totes les voltes. En el cas de Moto2, i una mica com ja ens té acostumats, no va ser tampoc una cursa d'aquestes històriques,
1: tampoc va ser molt
2: lenta, va ser una cursa bastant entretinguda. Si el dissabte podia parlar amb el Juan Cota, que li havia una salutació des d'aquí, pilot de fórmules, que els pneumàtics Pirelli, si una cosa bona tenen és que permeten, és que creen estratègies dins de les curses, i tot i que evidentment els Pirelli de les motos i els cotxes són diferents, en el cas de Moto2 vam veure una cosa similar al que respecte a les estratègies, és que Celestino Vietti va sortir a imposar un ritme espectacular, va fer la volta ràpida a la volta 2 i després va tornar a fer diverses voltes ràpides i es va quedar en una primera posició on gairebé semblava impossible que algú el baixés.
1: Sí, sí.
2: Però Manu González, d'una manera superintel·ligent, va saber col·locar-se en aquella segona posició i respectar els temps dels pneumàtics per tenir justament el pneumàtic en el punt a punto de nieve en aquestes últimes voltes, precisament en les últimes voltes on Celestino Vietti va patir molt amb derrapades de la moto perquè ja s'havien tirat els pneumàtics. Per cert, una de les coses que va ajudar el Manu González a arribar a Celestino Vietti va ser una caiguda de Colin Baeger. De fet, diria que va ser l'única caiguda de tota la cursa. Caiguda, per cert, entre la corba 8 i 9. I bé, es veu que Celestino Vietti va agafar la grava que havia deixat a la pista en la caiguda del Baeger i això li va afectar d'alguna manera a l'hora d'entrar a corba 9 i això va afavorir l'arribada de Manu González. Dit això, doncs poca cosa més. Victòria per Manu González, segona posició per Chele, Celestino Vietti, i tercera posició per Izan Guevara.
0: I tenim les declaracions dels pilots de Moto2 després d'aquest podi.
3: Sí, la verdad que muy trabajado este podio, salíamos muy atrás, bueno, muy atrás, salíamos en P11, pero bueno, la verdad que bastante retrasado respecto a mis rivales más directos en el campeonato, buena salida, que ha sido lo más importante de cara a gestionar esa carrera, luego cuando me he posicionado en P4 ya he empezado a pensar de cara a final de carrera, gestionar esos neumáticos, sabemos que Barcelona es un circuito que come mucho neumático, entonces hay que pensar mucho encima de la moto y saber gestionar.
4: Más importante. Depende desde qué lado lo mires. Si quieres ganar un mundial, hoy segundo también era perfectamente viable, pero para seguir demostrando de lo que soy capaz, tenía que ganar hoy. Y al final, cuando te ves con la oportunidad de hacerlo, creo que muy pocos pilotos.
2: Aquí tenim les declaracions dels dos pilots espanyols al podi. Malauradament no tenim les declaracions del Celestino Vietti,
1: bueno,
2: perquè
1: haurà
2: d'aprendre català.
1: Almenys castellà.
2: Per poder participar en aquest programa, nosaltres el convidem. Ens comenten doncs, tant el Manu com l'Ethan una mica les sensacions d'aquesta cursa, i és que bé, en tots dos casos va ser una cursa que per arribar a les posicions on van haver d'arribar, s'ho van haver de currar, s'ho van haver de treballar. I bé, en el cas del Manu, doncs, si bé s'ho va preparar molt bé, també ens comenta doncs, que en certs moments, tot i que sigui una mica arriscat voler abarcar més del compte i lluita per la victòria, doncs en el seu cas li va sortir bé. I gairebé va ser sense arriscar aquesta victòria a aconseguir les últimes voltes. Acabat Moto2, hi ha unes mirades de que sóc l'única persona que li importa Moto2.
1: No,
0: és veritat.
2: Sobre la faz de la Tierra.
1: No, però si tu gaudeixes, continua, o sigui, no passa res.
2: Jo és que gaudeixo només del so del motor.
0: Les mirades eren que acabaves de dir que no era de les millors curses de Moto2.
1: Com serà la millor? A la millor estàs parlant només de la cursa, tot el programa, no?
2: Ha tingut coses molt bones. Dit això,
0: anem amb MotoGP. A MotoGP teníem...
2: Aquí viene donde la matan.
0: A la MotoGP teníem unes 12 primeres voltes en què vam tenir dos pilots que van liderar la cursa, Pedro Acosta i després Raúl Fernández, però a la volta número 12, a la corba 10, allà a l'estadi, Pedro, que anava al capdavant, aixecava la mà indicant que hi havia un problema tècnic a la seva KTM i es quedava sense velocitat. L'Àlex Márquez, que anava darrere seu, no va poder fer res per evitar l'impacte i ell i la seva Ducati van sortir pels aires. Amb la bona sort i bona notícia que podem donar a hores d'ara, després de les imatges que vam veure, que el pilot català només té una fractura de la clavícula dreta, de la qual ja ha estat intervingut, i una fractura marginal de la vèrtebra C7, de la qual estaran molt atents els metges les pròximes setmanes. Amb l'única bona notícia que teníem en aquell moment, que és que estava conscient i els pilots havien de refer-se i sortir-ne un altre cop a cursa perquè no s'havien realitzat les voltes corresponents per donar el Gran Premi per finalitzat.
2: Bé, si...
0: Tenim les declaracions del que Pedro Acosta deia del que va passar de l'accident.
5: Bueno, me parece que hemos tenido un problema eléctrico que me ha dejado, digamos, yo iba normal en la recta y me ha dejado sin gas, no con el motor parado porque el motor no se ha llegado a parar, pero me he quedado como sin posición y no me ha dado mucho tiempo a irme a ningún lado, ¿no? Entonces, Alex ha llevado un poco lo peor de mi problema mecánico, digamos. Quiero mandar toda la fuerza por mi parte y por KTM a Alex y a Johan, que parece que se han llevado la peor parte
2: Bé, si comentàvem abans que Moto3 i Moto2 havien donat carreres entretingudes, MotoGP no estava sent menys, estava sent una de les millors curses de l'any. Teníem una lluita entre Raúl Fernández i Pedro Acosta molt intensa, després un Àlex Márquez que s'afegia a aquesta lluita i en aquesta volta 11, i quan no sabíem molt bé què esperar d'aquesta segona part de la cursa, doncs ens pillava per autèntica sorpresa aquesta topada de l'Àlex Márquez amb el Pedro Acosta degut a la falla mecànica de la KTM i ens deixava la pell de gallina.
1: Sí.
2: Com va viure vosaltres l'accident?
1: Bueno, doncs la veritat és que sí, va ser com una mica sobtat perquè semblava que ja el grup estava una mica definit, no?, el grup d'Avante, i ja és mala sort que li passi aquest problema mecànic justament a l'únic pilot que tenia enganxat darrere seu a un altre, no? Perquè si això li passa, per exemple, a Àlex Márquez, doncs potser els altres pilots haurien tingut més temps d'esquivar-lo. Jo la veritat és que quan vaig veure l'accident no em vaig adonar de que Àlex Márquez estava embrocat, perquè només vaig veure com va caure una peça de moto a Di Gian Antonio, que també es va emportar un ensurt bastant gros, i bueno, finalment va ser el menys mal parat, però clar, en directe semblava que si li arriba d'una bé, no, no sé si va ser la roda que li va passar pel costat, si li arriba d'una bé, hauríem, ara estaríem parlant d'una tragèdia molt més grossa, la veritat.
0: Unes peces que van impactar en diversos pilots, Raúl Fernández ens ensenyava en els medis scrums com tenia
2: l'espatlla
0: molt marcada per una peça que li havia impactat.
2: Sí, i és que, bueno, en el cas teu, Eva...
0: Com vaig viure?
2: Sí.
0: Doncs la veritat que jo estava mirant just la cursa en la recta, havia sortit en els balcons de la recta, i vaig veure per la tele que Pedro li passava alguna cosa i que havia un impacte i sortia algú volant. Vam veure que era una moto blava, qui podia estar darrere, segons el blau, podia ser Raúl Fernández o Àlex Márquez, però en seguida ens vam adonar que era Àlex, i seguidament no van mostrar imatges i van ser uns moments molt durs que encara recordo el mal cos que se'm va quedar, i no crec que oblidi mai aquests moments en els que no sabíem com estava. No sabíem si estava conscient o no, van trigar molt en posar que estava conscient, no sabem si perquè no ho sabien encara, però segur que va estar molt ben atès des del primer moment, i que ho podem parlar ara sense tan mal cos, perquè pel que podria haver sigut i el que ens esperàvem, que hagués tingut de fractures, són molt bones notícies les que ens arriben.
2: Sí, la veritat és que en el primer moment i per la gent que ho estaven veient des del circuit, era complicat veure què havia passat exactament.
1: Era impossible assabentar-se de res.
2: Clar, les pantalles estaven molt lluny, la cobertura, quan hi ha tanta gent al circuit, no és bona.
1: Repeticions no van mostrar res.
2: No vam tenir repeticions.
1: Res, o sigui, ni tan sols del tema de Costa, que això ho pots repetir. Tampoc, sí. No van emetre res.
2: Que vèiem, el que es veia des del circuit era una moto que sortia, un accident brutal, però no sabíem on estava l'Àlex Márquez. O sigui, no vam veure per on sortia el pilot, afortunadament, i per sort no va ser el que molts ens esperaven, que era que s'hagués aturat de cop amb un mur que hi ha justament en aquella zona, que queda en un angle tancat a la pista.
1: Li va anar d'un pèl, eh?
2: Sí, li va anar d'un pèl. Àlex Márquez va continuar per un raconet entre l'asfalt i el mur, fent voltes per la gespa. Bueno, va poder continuar, no es va parar de cop, va ser una caiguda que va ser violenta, però la forma que va tenir de parar-se ell amb el seu propi cos va ser bastant tranquil·la. O sigui, va estar arrossegant pel terra uns 150-200 metres, cosa que és positiva. Si tens una caiguda no vols aturar-te de cop.
0: Però, amb la bona sort que al principi la seva moto anava en paral·lel amb ell i no va canviar la trajectòria de la moto, perquè el primer que penses en un accident, i més a Catalunya, és en l'accident de Luis Salom.
2: Sí, afortunadament la moto va començar a fer voltes i es va destrossar en el moment, o sigui, gairebé va explotar.
1: Va s'integrar, va ser una cosa...
2: Sí, les fotos, ja després amb les notícies que tothom està bé, les fotos són espectaculars. O sigui, és increïble tot el que va passar ahir. I l'Àlex, doncs, és això, va trigar molts metres en aturar-se. No sap amb total... no sap exactament si va acabar conscient, inconscient. Això, Eva, des de la sala premsa...
0: Tenim les notícies que ens donaven des de MotoGP, i la notícia és que estava conscient, i en el moment que la van treure, que ja feia bastants minuts que estava seguint a test.
2: Durant aquest mateix accident, una part de la moto d'Àlex Márquez, la roda i el que quedava de la forquilla davantera, va impactar sobre la moto de Fabio Di Gian Antonio. Afortunadament, no va impactar de ple contra el cos del Di Gian Antonio, perquè si no la tragèdia podia haver estat encara pitjor. I el va fer caure també, i immediatament va tenir la bandera vermella. Personalment, el pitjor accident que he vist mai al circuit.
0: Doncs imagina't. Bueno, imagina't que jo deia, no pot ser que en el meu primer gran premi cobrint aquest esdeveniment des de dins, en un moment en el que has d'estar completament feliç i que ho estava i agraeixo per l'acreditació, tens un mal cos de no voldria que hagués passat això.
1: Jo he de dir que, o sigui, evidentment la tensió que es respirava i clar, tampoc sabia res, llavors no sé si és pitjor o millor no saber res en aquell moment.
0: És que el silenci feia molta por.
1: Però és que a mi això sí. Em va recordar molt a l'accident de Peco, perquè jo a sobre estava just davant i jo crec que en aquell moment va ser fins i tot pitjor. La grada nostra, veient un pilot que està a terra sense moure's, també...
2: El que passa és que a Peco es va veure directament en pantalla com una moto li passava per sobre.
1: Sí, ja sé que
2: cert que li passava per la cama i tal.
1: Però que potser, dius, sí. Potser, bueno...
2: Sincerament, jo m'esperava el pitjor. M'esperava el pitjor. Afortunadament, a mesura que van anar passant els minuts, t'adonaves que la manera de moure's dels comissaris, de les ambulàncies, dels safety cars i de més...
1: No hi havia molta urgència,
2: era relaxat.
1: No?
2: Exacte, no hi havia urgència. I això ja ens va relaxar tota la grada.
0: I que no estigués evacuat en helicòpter, sinó en ambulància.
2: També, sí. Perquè, de fet, si evacuaven en helicòpter, no podien continuar amb la carrera.
1: Ah, no? Això...
2: No, clar, d'haver-hi un helicòpter sempre.
1: Ah, clar. Sí. Bueno, de fet, no sé si va ser amb aquest accident o amb un altre que ara comentarem, però a la transició televisiva es va veure com s'arribava a posar en marxa un helicòpter per evacuar, però suposo que determinarien que no feia falta, però això com van arrencar les hèlices de l'helicòpter i tal, i que estava a punt per volar.
0: És que després de tot això que estem parlant i de com ens vam quedar nosaltres, que no hi érem a pista i no som pilots del que estaven, perquè vam passar darrere de... Clar, estem parlant de que Àlex Márquez estava al cap davant de la cursa. Tothom que venia darrere va passar per on va caure Àlex Márquez i va veure l'accident o va veure l'Àlex Márquez a terra. Deia Rins que estava en xoc i que no podia pensar en una altra cosa que no fos l'Àlex Márquez a terra. I és que amb això em quedo de com pot ser que després d'això refacin i entrin un altre cop en el modo carrera, baixin la visera i tornin a sortir en una sortida a 300 a la primera corba, que va passar a la segona sortida, que la cursa no va passar d'aquesta primera corba. On un incident feia que la cama esquerra de Johan Zarco quedés atrapada a la Ducati de Peco Bagnaia i li fes donar voltes amb la moto de campana.
1: Bueno, arrossegant-li la moto, arrossegant a la cama de Zarco. La veritat és que jo aquest accident sí que, per desgràcia, no sé si dir-ho d'una altra manera, el vaig poder veure i, clar, no, en directe no es veu bé, però després tu et fixes que està Zarco tirat sobre, bueno, sobre la grava, no? I és que no es movia, eh? O sigui, va arribar un moment...
0: És que la seva cama estava ficada entre la roda i el, bueno, el cadenat
2: de... I el seient, sí.
0: Sí.
1: Es va muntar un exèrcit de comissaris que suposo que l'ajudarien a... Si encara... Jo no sé si al moment de l'impacte ja... Si se li va desenganxar o no. No, encara la tenia.
0: Va ser atès i ajudat en primera instància pels pilots implicats en l'incident. El primer en...
1: Peco, no?
0: El que... Va ser Peco, en apropar-se a ell i en dir, sisplau, perquè ràpidament van anar comissaris i equip mèdic de MotoGP, però va ser el primer Peco en apropar-se...
1: Peco va estar com 20 segons fent gestos perquè es tallés la cursa i a mi em va sorprendre que pràcticament... Fàcil, es van tardar 30 segons en parar-se la cursa des de l'accident.
2: Sí, es va arribar fins a la corba 5, més o menys, va arribar a la capçalera de carrera. La realitat és que, bueno, com comentàveu, Zarco es va quedar encallat a la moto de Bagnaia i va fer voltes... digues, disculpa, Eva.
0: Que ens quedaven 5 minuts.
2: Ah, sí, tenim temps de sobre. Feia voltes enganxat a la moto i, bueno, són unes imatges que fins i tot són encara pitjors que les de l'altre accident.
1: Sí, són més gràfiques, no?
2: Són molt més gràfiques i molt més clares del que va ser. Afortunadament, Zarco, si tenim ja part mèdic, només va tenir un desgarrament als lligaments
0: de la
2: cama esquerra.
1: Ja havia sigut molt pitjor,
2: Sí, que ja és sorprenent perquè l'altra caiguda també va impactar contra peces i demés i tenia mal el peu.
0: Es va haver de posar gel abans de sortir en aquesta segona sortida i aquesta sortida que no servia per res i havien de tornar a sortir uns pilots que ja, no sé sincerament, si ja no sabia la segona sortida, no tinc ni idea de com treien la concentració ni les forces per refer-se a tot el que havia passat. Jo, sincerament, en aquell moment vaig pensar, i ja ho dic, enfadada, perquè calia una tercera sortida.
1: Bueno, ja aquí no estic molt d'acord, però sí que és veritat que molts pilots pensen com tu, i bueno, després si tenim temps l'escoltarem, que deien que, bueno, que, a veure, la norma és clara, si no hi ha cap causa molt greu i no s'han complert dos terços de la cursa, s'ha de tornar. Sí. Jo el que sí que penso és que potser, ho parlava amb l'Àlvaro fora de micro, potser es podria pensar en un sistema com a la Fórmula 1, sorties darrere el cotxe de safety car i no fer una tercera sortida si ja estàs una mica amb l'ai al cos, no? Però clar, si és l'única forma de sortir a MotoGP,
2: sí,
1: és això o no és cosa, no?
2: Antigament hi havia una norma que no et permetia rellençar una cursa de MotoGP més de dues vegades i no sé, segurament s'hauria de tornar a implementar, perquè encara que sigui per pluja, si és per pluja, bueno, però és molt difícil de justificar aquesta tercera rellançada.
1: L'accident a la sortida va ser a la segona, a la primera, o sigui, l'accident de Márquez no té res a veure amb la sortida.
0: Sí. No, però...
1: És una cosa
0: però si parlen ja d'una segona sortida.
1: Bueno, però si és per una altra cosa, sí, és a dir, on fiquem el límit de quan s'ha de rellançar i quan no? Si no és una cosa molt greu...
0: Potser ja... és que hauria d'haver una comissió de pilots.
1: Bueno, sí. Sí. A veure si es fa una norma que es diu que...
2: I cert és...
0: Peco Bagnaia es queixava de que quan, a les reunions per la seguretat dels pilots i no va només que tres pilots. Mm-hmm. D'això es queixava Peco Bagnaia.
2: Sí.
0: Que en aquesta tercera sortida no va haver-hi cap incident. El podi va estar format per Dijan Antonio en primera posició, segona per Fermín Aldeguer i tercera per Joan Mir, a qui li treien el podi per pressió de pneumàtics, i es quedava Peco Bagnaia amb aquest trofeu que li va haver de donar Joan Mir.
1: No sé si tenim temps, però bueno, el més destacat va ser Acosta, que Acosta va tenir la victòria fins a falta de 3 voltes i es va venir a baix d'una forma molt, molt clara, no?
0: I la seva caiguda...
2: Sí, finalment
0: abans de creugar la meta.
2: A Yogura el va topar a l'última corba i el va fer caure. Un cap de setmana que va tenir molts altibajos per Pedro Acosta i no va acabar de la millor manera possible.
1: També una altra cosa destacada, a veure si tenim temps, va ser un accident que va haver-hi entre
0: Raúl Fernández i Jorge Martín, i és que d'aquest tenim declaracions dels pilots i anem a ficar-les.
2: O no les fiquem per
1: que no? Bueno, doncs sé. Bueno, és que vam tenir una detalls d'aquell dia. O sigui, l'Eva va fer un treball espectacular allí al pie del cañón, no? Com es diu?
2: En el programa de la setmana vinent.
1: Vale,
2: ens acabarem d'actualitzar sobretot el que va passar en
0: també
2: aquella setmana.
0: També tindrem la setmana vinent l'entrevista a Izan Guevara i les declaracions de Beatriz Neila i Paola Ramos del Mundial Femení, que està en el mar de les Superbikes.
2: Amb això tanquem l'angle de Miramar d'aquesta setmana. Moltes gràcies per l'acreditació a MotoGP i esperem repetir un programa d'aquest estil full MotoGP amb acreditació en el Gran Premi d'Aragón. Moltes gràcies i fins la setmana vinent.
0: Adéu. Adéu.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 18 de maig de 2026. Com sempre, abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'empresa municipal per la formació i l'ocupació compta amb un programa de tastets per la innovació en els negocis. La comunitat posa en contacte projectes que volen començar o innovar amb persones que volen aportar la seva opinió. La Coral del Clavell organitza un assaig de portes obertes que tindrà lloc demà dimarts, dia 19 de maig. L'objectiu d'aquest assaig és donar a conèixer l'entitat i ensenyar el funcionament intern del cor. En esports, el Club Atlètic Mollet es prepara per viure una de les jornades més emotives de l'any. Aquest divendres, les pistes d'atletisme a la Pedra Salvadora de la ciutat acullen el 9è míting Ciutat de Mollet. I també en esports, l'Ajuntament de Mollet del Vallès, de la mà de la penya barcelonista de Mollet, tornarà a apostar pel futbol femení. Instal·laran una pantalla gegant aquest dissabte perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final de la UEFA Women's Champions League 2026. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas, el control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'empresa municipal per la formació i l'ocupació compta amb un programa de tastets per la innovació en els negocis. Des d'Enfo s'ofereix acompanyament a persones emprenedores, empreses i projectes en totes les fases, des de la idea inicial fins a la consolidació. Precisament un dels aspectes més importants és saber si la idea inicial funciona, si és viable, i és en aquest estat del projecte que apareix el tasteig. A través d'aquesta iniciativa es prova abans de decidir per validar la idea d'un producte o un servei amb persones reals. Carla Rey, membre de l'equip d'Enfo, ha explicat que aquest testeig es fa a través d'una comunitat que posa en contacte a projectes que volen començar o innovar amb persones que volen aportar la seva opinió.
2: Tenim el que és la comunitat de testeig, que pot participar qualsevol persona major d'edat amb ganes de participar, d'opinar i d'ajudar, doncs, a validar aquest projecte i o servei de la persona empresària, emprenedor, que ja té l'establiment obert o que vol obrir-lo. Per tant, ell mateix també pot participar per poder ajudar altres emprenedors.
0: En Guillermo Abel, propietari del restaurant Tapas Burger de Mollet, és una de les persones que s'ha beneficiat d'aquest programa de tasteig. En el seu cas, ha explicat que volia introduir més plats a la carta i volia saber si agradarien i quina era la seva viabilitat.
3: Como yo quería introducir unos platos nuevos en carta, antes de hacerlo, probamos lo del testeo, que la verdad no fue bien, porque yo simplemente me estaba basando en lo que eran tapas andaluzas y hamburguesas artesanales, pero quería introducir algo más, y como carnes a la plancha, carnes a la parrilla, a la piedra, racletes y todo eso. Entonces, yo hice un estudio de mercado, pero ellos me aclararon más y con el testeo me ha funcionado mucho mejor para ver el tema de los precios de los platos y qué platos exactamente introducir, qué estilo de corte le gusta a la gente aquí y todo esto.
0: Després de tenir diversos dubtes, en Guillermo Abel ha explicat que la comunitat de testeig l'ha ajudat a saber quins plats incorporar a la carta i quins dies seria viable.
3: La verdad que bien, porque tenía muchas dudas en mi cabeza de qué meter, qué poner en carta, si solamente hacerlo los fines de semana, si hacerlo día de semana, si meter esos cortes para la piedra en el menú o solamente como platos únicos, y a través del testeo, pues ahí lo pude valorar mejor.
0: Des d'Enfo recorden que tastar una idea abans de posar-la en marxa pot ser clau per reduir riscos i prendre decisions. Amb més garanties, el programa de testeig i la comunitat impulsada per l'empresa municipal continuen oberts a persones emprenedores i negocis que vulguin validar nous productes, serveis o línies de negoci amb l'opinió de consumidors reals, una eina pràctica per innovar amb més seguretat i adaptar-se millor a les necessitats del mercat.
1: Mollet al dia, notícies.
0: La Coral del Clavell organitza un assaig de portes obertes que tindrà lloc demà dimarts, dia 19 de maig. L'objectiu d'aquest assaig és donar a conèixer l'entitat i ensenyar el funcionament intern del cor. Així ho ha explicat Rita Roca, presidenta de la Coral al Clavell.
4: Nosaltres, en principi, volem que la gent ho conegui, que és una coral, que una coral no és només quan canta.
5: No.
4: Quan es fa un concert en una església, que tothom està callat, seriós, ordenat, posant-se en el seu lloc.
0: L'altra finalitat d'aquest assaig de portes obertes és atraure gent que vulgui formar part de la coral. Rita Roca ha explicat que cada any es produeix alguna baixa i l'objectiu és mantenir el gruix de la massa social.
4: Que és com una família que es va renovant, gent que se'n va i gent que ve. Clar, llavors nosaltres hem de tenir cura de que vingui gent, perquè pel cicle natural de la vida ja se'n va gent, gent que canvia de feina i no li ve bé l'horari, o que es cansa. Cada any hi ha una mica de mutació, llavors no volem que això baixi de la nostra forma de ser i de la nostra quantitat.
0: L'assaig de portes obertes tindrà lloc, com dèiem, demà dimarts, dia 19, a partir de les 8 del vespre al recinte del Teatre Can Gomà, on habitualment assaja la coral. Les persones interessades en assistir-hi han de fer reserva prèvia trucant al telèfon 671 46 47. La Coral del Clavell és el cor degà de la ciutat amb 113 anys d'història i actualment l'integren 35 cantaires. I seguim parlant de cultura, i és que el Museu Municipal Joan Abelló i l'Ajuntament del Museu de Mollet del Vallès convoquen una nova edició del Mollet Art Memorial Cesc Bas. Es tracta d'un certamen públic adreçat a artistes emergents amb l'objectiu de donar suport a la creació contemporània. La convocatòria no va dirigida a una disciplina o una tècnica concreta, sinó que pretén donar suport a la creació artística en un sentit ampli, tot fomentant-la com un procés basat en l'experimentació i la investigació, incorporant-la dins del context contemporani. La regidora de Cultura, Mercè Pérez, ha explicat que el Mollet Art, al qual les exhibicions que es fan a l'aparador del museu tenen per objectiu visibilitzar i donar suport al treball dels joves artistes.
6: Fa molts anys que hi ha aquest certamen i el que s'intenta, bueno, és una mica també el tema dels aparadors, eh? És gent que fa projectes emergents, a vegades la gent els veu diferents, no? Però que valen molt i molt la pena i que, bueno, s'exposen, no? Allò s'exposaran els això, i llavors el guanyador sempre fa una exposició en solitari.
0: La data límit de presentació és el 14 de juny. El jurat seleccionarà tres projectes que formaran part de l'exposició Mollet Art 2026 i serà el dia 26 de juny quan es faci públic els projectes seleccionats.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta el Luismi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Mollanès, el Baix Llobregat, els Dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf, i per altra banda ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local. I, en canvi, ja moltes més clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet, simplement, a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Luismi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia Mollet, que és avui la farmàcia de l'estació situada al carrer Sant Ramon, número 55, al barri de l'Estació de França.
1: Mollet al dia, els esports.
2: I en esports comencem comentant que el Club Atlètic Mollet es prepara per viure una de les jornades més emotives de l'any. Aquest divendres les pistes d'atletisme Pedra Salvadora de la ciutat acullen el 9è míting Ciutat de Mollet, una jornada plena d'adrenalina on tenen lloc totes les proves dels diferents sectors com són el salt, el llançament, la velocitat, el fons o el mig fons. El míting començarà a les 6 de la tarda i serà fins a les 10 de la nit que atletes d'arreu competiran contra si mateixos per buscar les seves millors marques. En aquesta novena edició, la novetat és que es començarà amb les proves de velocitat de 800 i després es faran les de 100 perquè el vent tingui les mínimes afectacions i no afecti a les marques personals.
4: I aquest any hem fet un canvi, començarem amb el 800 i com a segona prova ja a 3/4 de 7 farem la de 100. Són canvis una mica unes, per millorar, sobretot perquè mirem el tema del vent. A les proves de velocitat, el vent és un factor important. Val? Si passem de 2.0, la marca no és vàlida per una possible marca com una mínima per un campionat d'Espanya, d'un europeu o un mundial. Llavors, per l'experiència d'altres anys, hem mirat a quina hora bufa menys el vent i seria sobre aquesta hora. Per això hem modificat una mica l'horari dels 100 metres llisos.
2: Des del Club Atlètic Mollet encara mantenen les inscripcions obertes. Al llarg del dia d'avui esperen arribar a un 350 participants, igualant les xifres d'anys anteriors. Per l'entitat molletana i per la ciutat és un esdeveniment molt destacat en el calendari atlètic català i el president ha afirmat que esperen que tot surti bé i que els atletes competeixin, compleixin amb els objectius fixats.
4: Bueno, en principi, com a objectiu, com a organitzadors, que tot surti bé, que els atletes que estan buscant marca l'aconsegueixin i, sobretot, com parlava abans, el tema del vent o de la pluja, doncs que tinguin un dia tranquil.
2: Des del Club Atlètic Mollet participaran una cinquantena d'esportistes que intentaran superar-se a casa. Nicolás Escribano ha afegit que esdeveniments com aquests fan que el club es posicioni com una entitat organitzadora i referma el seu compromís amb els esdeveniments atlètics.
4: Al final és important no sols representar Mollet com a club a les diferents competicions, sinó també que ens coneguin com a organitzadors. Com a club ens volem fer forts dintre de la Federació Catalana i, com et deia, doncs no només que ens coneguin quan anem a una competició, sinó ser un organitzador de grans esdeveniments és important. Tenim la Sant Vicenç, que és la cursa que fem cada any, de 10 quilòmetres i de 5. Tenim el Meeting, que portem ja 9 anys. Hem fet algun cross de la Lliga Escolar. Aquest any s'han animat ja amb l'homologació de les pistes i hem fet també algun control de la federació per diferents categories.
2: Amb la il·lusió de veure els seus atletes competir a casa i amb l'objectiu de tornar a convertir Mollet en un referent de l'atletisme, el Club Atlètic Mollet està ultimant detalls per una nova edició del Meeting Ciutat de Mollet. La cita, recordem que serà aquest divendres a partir de les 6 de la tarda a les pistes de la Pedra Salvadora, una jornada que promet emoció, esforç i moltes marques personals. I en els esports també comentem que l'Ajuntament de Mollet, de la mà de la penya barcelonista de Mollet, tornarà a apostar pel futbol femení i instal·larà una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final de la UEFA Women's Champions League 2026. El partit enfrontarà el Futbol Club Barcelona femení i l'Olympic Lyonnais femení aquest dissabte 23 de maig a partir de les 6 de la tarda a la ciutat d'Oslo. La retransmissió es farà a la pista exterior del pavelló municipal d'esports Riera Seca, un espai obert a tota la ciutadania i pensat perquè els aficionats i aficionades puguin gaudir del partit en un ambient festiu i també familiar. Per l'ocasió s'hi col·locaran prop de 400 cadires que s'ocuparan per ordre d'arribada fins a completar l'aforament. Les places són limitades i l'accés estarà regulat per personal de control. Les portes s'obriran aproximadament 45 minuts abans de l'inici de la final. Santi Sánchez, president de la penya barcelonista de Mollet, ha explicat que la jornada serà igual que en ocasions anteriors.
5: Igual, sí, sí, igual com sempre. El que és la pantalla gegant, com, llavors unes 400 de 500 a cadires que posen com sempre, llavors per el guarner dintre la pista. I més a més de servei bar i l'entrada gratuïta.
2: Pel que fa a l'enfrontament, les blaugranes han arribat a la gran cita després de dominar amb solvència les eliminatòries, superant amb contundència els quarts de final i imposant-se també a les semifinals en una temporada en què han tornat a demostrar el seu potencial ofensiu i la seva regularitat. Santi Sánchez ha afirmat que serà un partit difícil, però esperen que les blaugranes s'emportin la victòria.
5: Home, possible ho veiem, que sempre tenim que ser positius, no mai això negatius. Home, serà un partit difícil i complicat, perquè ja sabem que les franceses també les gasten bé, però bueno, jo suposo que la forma que està el Barça tenim un 70% guanyat. Tenim. Ara, llavors, la realitat ja serà ja diferent. Però, bueno, nosaltres tenim la confiança i espero, com tots els aficionats culers, que tinguem la confiança aquesta, que guanyarem la final.
2: Aquesta iniciativa s'emmarca en l'aposta del consistori per fomentar l'esport femení i oferir activitats que convidin la ciutadania a compartir esdeveniments esportius de gran rellevància. I en els esports comentem també els resultats dels partits disputats aquest cap de setmana, una jornada on la major part dels equips molletans han finalitzat les seves respectives lligues. En futbol, el primer equip del Mollet acaba la temporada amb un empat a 2 en el derbi vallesà contra el Granollers. Oriol Mestres, jugador del Mollet, ha afirmat que ha estat un partit molt intens, tot i que cap dels equips s'hi jugava res.
6: Bueno, ha sigut un partit una mica intens, cap dels dos equips es jugava res, i encara així nosaltres hem intentat proposar, el rival també ha sabut jugar les seves cartes i bueno, ha estat un partit interessant per acabar l'any de millor manera.
2: Sumant un punt, els locals acaben la temporada amb un balanç de 30 partits jugats en els quals únicament han aconseguit 4 victòries, 8 empats i la resta derrotes, i es preparen en els propers mesos per baixar de categoria i competir a segona catalana. Oriol Mestres ha comentat que ha estat una temporada dura i que l'objectiu és tornar a primera.
6: Sabem que ha sigut una temporada dura, on no han sortit les coses, on ho hem intentat fins al final, jo crec que s'ha demostrat aquí a casa l'últim partit, i bueno, fer reflexió, fer autocrítica i tornar l'any vinent a deixar el club on es mereix.
2: Més resultats d'aquest cap de setmana. La Unió Esportiva Molletense acaba la temporada amb una victòria en el derbi vallesà. Els molletans s'han imposat al Vilanova del Vallès per 0-1. I a quarta catalana, qui s'ha quedat a les portes dels partits de play-off és el primer equip de la Unió Esportiva Lourdes, que han acabat la temporada amb un empat a 2 davant del Lliçà d'Amunt. En canvi, qui sí que disputarà aquests partits és el Mollet B, tot i que han perdut aquest cap de setmana a casa per un ajustat 4-5 contra el base Palau. En futbol sala, la Unió Futbol Sala Mollet ha acabat la temporada per alt. Els de Jaume González han guanyat a casa per una golejada de 12-4. El Ciutat de Mataró en lleure t'hi posen el punt final a la temporada, acabant en les posicions d'ascens directe a primera catalana. En bàsquet, el DM Grup Mollet continua lluitant per l'ascens a segona FEB. Els molletans han guanyat la semifinal aquest cap de setmana davant de la Universitat de Vic per un ajustat 75-78 i s'enfrontarà el proper cap de setmana al Mollerussa en la final. Pel que fa als equips del Sant Gervasi, l'equip femení a Copa Catalunya acaba la temporada amb una derrota davant del Terrassa amb un marcador final de 71-50. Les molletanes acaben la temporada en la setena posició. I per la seva banda, l'equip masculí a Copa Catalunya també acaba la temporada amb una derrota. Ho han fet per 72-46 contra el Santa Coloma. En hoquei, els primers equips del Mollet Hoquei Club han afrontat aquest cap de setmana les penúltimes jornades. L'equip femení a primera ha guanyat a casa per 2-0 contra Alcaldes. En canvi, l'equip masculí a segona han perdut aquest cap de setmana per 3-1 contra el Masquefa. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'empresa municipal per la formació i l'ocupació compta amb un programa de tasteig per la innovació en els negocis. La comunitat posa en contacte persones que volen començar o innovar amb persones que volen aportar la seva opinió. La Cora del Clavell organitza un assaig de portes obertes que tindrà lloc demà dimarts, dia 19 de maig. L'objectiu d'aquest assaig és donar a conèixer l'entitat i ensenyar el funcionament intern del cor. En esports, el Club Atlètic Mollet es prepara per viure una de les jornades més emotives de l'any. Aquest divendres, les pistes d'atletisme a la Pedra Salvadora de la ciutat acullen el 9è míting Ciutat de Mollet. I en esports també, l'Ajuntament de Mollet del Vallès, de la mà de la penya barcelonista de Mollet, torna a apostar pel futbol femení. Instal·laran una pantalla gegant aquest dissabte perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final de la UEFA Women Champions League 2026. I nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui, però ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics. Enguany, no? Enguany ha estat una sèrie de temàtiques variades. I per primera vegada sempre ens hem centrat molt al que ha estat l'entorn estrictament molletà.
2: És una documentació extraordinària tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
4: Sí?
5: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
4: Ho sento, però ja t'implor.
5: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
4: Però què dius? És una cosa més important.
5: Doncs explica't.
4: D'acord, és un programa de ràdio.
5: Un programa de ràdio?
4: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
5: I quin és aquest programa?
4: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
5: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics. No ho fan cap altre dia?
4: Ai, m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
5: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
4: Us esperem.
0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: La cooperativa Les Tossopos espera davant de l'Institut d'Aigua Viva.
1: Posarem a la venda clauers, imants i articles de decoració.
2: Si a l'Hospital de Sant Joan de Déu voleu ajudar...
3: A la parada de Les Tossopos no podeu faltar!
2: Tots els diners recaptats aniran destinats a la Fundació.
4: Hola, hola!
5: Els alumnes de cinquè de la cooperativa d'alumnes dels Pinatons de l'Escola Sant Gervasi
6: volem posar-te al dia sobre la nostra cooperativa.
7: Tenim nou logo!
8: Però saps què? Les novetats no acaben aquí.
5: Ens agrada molt treballar plegats i junts hem preparat una gran varietat de productes fets amb detalls originals i curiosos.
6: Els trobaràs el proper dimarts al Mercat de Cooperatives.
8: De 9 i mitja a 12 i mitja.
9: A la Rambla Balmes, davant l'IASA Aigua Viva.
8: També volem recordar-te que, com sempre, el nostre motor és la solidaritat.
9: Els beneficis aniran destinats a un projecte solidari.
8: Tenim jocs de taula i punts de llibre per gaudir en família.
5: Xapes, llibretes i polseres divertides, papereres i clauers.
3: I moltes coses més.
5: Vine al Mercat de Cooperativa
6: i descobreix-les.
3: La cooperativa
8: no s'atura.
3: Comptem amb tu!

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.

0: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui és dilluns i, com és habitual, és el torn del Partit Socialista de Mollet i a la seva representació ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu, Encarna Ortiz, d'aquí saludem. Bona tarda, Encarna.
1: Hola, molt bona tarda, Carla.
0: Volem avui en aquesta conversa de portaveus municipals fer aquesta radiografia de l'actualitat de la nostra ciutat i comencem posant la mirada en aquest cap de setmana perquè al final doncs, el temps ho ha respectat a poder celebrar doncs, el que és una nova edició de Mollet és Fira.

0: activitat econòmica i també no, d'aquesta cohesió social, perquè, com et dic, s'ha vist al carrer, les places, tots els estands, totes les activitats que també complementaven la fira, doncs, amb moltíssima participació, i jo crec que això doncs, ens converteix en un aparador impressionant de comerç i també doncs, d'una gran xarxa que estem fomentant entre el teixit empresarial també i la ciutadania. I així que no podem estar més contents. Jo no sé si has visitat la fira, has estat, però ja et dic que totes les activitats que hi havia paral·leles a la fira, doncs, que complementaven, doncs, han estat un èxit. Una ciutat s'ha vist molt viva, molt activa, i com no pot ser d'una altra manera, no? Crec que el comerç surt molt reforçat d'aquesta fira. Els visitants doncs, han tingut l'ocasió de conèixer més de prop el comerç. Hem impulsat també l'activitat econòmica perquè d'aquestes fires se'n beneficien molts altres sectors de la ciutat i això, en definitiva, és el que ens fa doncs, ser un epicentre doncs, de tota l'activitat econòmica del nostre entorn. Així que no podem estar més que satisfets. És el model d'activitat econòmica que defensem, el model de ciutat que volem, i també no vull deixar d'agrair la implicació de totes les persones doncs, que fan possible aquesta fira. Ja, no només els comerços participants, les entitats també, les empreses que col·laboren, la quantitat de voluntaris també i els treballadors i treballadores municipals, perquè sense tots ells doncs, no seria possible, sense aquesta suma d'esforços no és possible, però sobretot els comerços per confiar i per fer xarxa entre tots i conduir un any més doncs, a que Mollet es fira hagi estat un èxit.
1: I aquest cap de setmana hi havia aquesta fira doncs, més del vessant econòmic que comentaves, però també tenia lloc doncs, activitats culturals de la mà del Museu Abelló, perquè avui és el Dia Internacional dels Museus i aquest cap de setmana des del Museu Municipal han organitzat tot un seguit d'activitats també en coincidència amb el que és la nit dels museus. També, Encarna, com han anat doncs, aquestes activitats del cap de setmana més culturals?
0: Doncs també força bé. Hi havia moltíssimes activitats programades al voltant del Dia Internacional dels Museus, al nostre Museu Abelló, que també ha esdevingut un espai central en aquest cap de setmana i sobretot per reivindicar la nostra cultura, el patrimoni del nostre museu i també recordar sempre la memòria i la figura del nostre il·lustre pintor. Jo crec que tots els espais d'exposició, totes les activitats que hi havia, les visites guiades, les visites a la casa del pintor, tota també han fet activitats musicals. Jo crec que totes les activitats han estat un èxit i contribueixen també a fomentar aquesta part artística, aquesta educació artística, donar a conèixer també la nostra ciutat en aquest espai més creatiu i més cultural. De la mateixa manera, igual, agrair a totes les persones que han treballat doncs, perquè en aquests dies també doncs, el Museu Abelló doncs, pugui acollir a tants visitants i tenir doncs, també tanta participació. O sigui que un èxit tant a nivell també cultural i creiem sempre nosaltres amb la importància de fomentar i que conegui la gent doncs, la figura d'en Joan Abelló i sobretot també el museu que tenim tan valuós.
1: I aprofitant que parlem també d'aquests dies internacionals, comentem un parell que tenia en lloc la setmana passada i que des de l'Ajuntament us hi sumàveu novament el divendres, concretament aprofitant que ahir diumenge era el Dia Mundial contra l'LGTBI-fòbia. Des de l'Ajuntament divendres us hi sumàveu un any més i fèieu aquesta lectura institucional del manifest.
0: Sí, doncs una declaració institucional clau també, molt important, i que nosaltres refermem sempre el nostre compromís amb una societat que compleixi amb la dignitat de totes les persones, la igualtat, que respectin els drets a totes les persones, independentment de la seva orientació sexual, la identitat, o en aquest cas que estem parlant, doncs, del Dia Internacional contra la LGTB-fòbia, doncs,

0: això, que salvaguardi els drets en qualsevol situació, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, com et deia. Crec que, lamentablement, doncs, encara hi ha molt camí per recórrer, per això és tan important doncs, reivindicar aquests dies. Sabem que és un 17 de maig, dia puntual, però des de Mollet jo crec que treballem diàriament per impulsar aquestes polítiques d'igualtat, per impulsar accions de sensibilització i també per garantir aquests espais segurs per tothom. Crec que treballem molt també amb les escoles, no?, per conscienciar i per que el món educatiu doncs, estigui també dins, no?, d'aquesta cadena de formar a les persones des de la seva infantesa. I bé, jo crec que va ser un acte molt maco aquí a l'Ajuntament, una lectura al manifest amb la participació d'entitats, amb la participació dels instituts, de l'Escola del Vall SQS, i bé, van dinamitzar doncs, una lectura i van reivindicar doncs, el que et deia, el nostre compromís ferm perquè la nostra ciutat i la nostra societat doncs, sigui més justa i més lliure i més respectuosa amb tothom.
1: I comentem també que el dimarts doncs, tenia lloc el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de la Fatiga Crònica i també des de la mà de FIMOIC doncs, també us hi sumàveu aquest Dia Internacional.
0: Doncs de la mateixa manera, fent costat i reivindicant doncs, la visibilització i sobretot intentar trencar aquest estigma de totes les persones doncs, que pateixen el síndrome de la fatiga crònica, perquè crec que necessiten un reconeixement i un suport molt important, perquè conviure amb aquesta malaltia és molt dur en el dia a dia i en les conseqüències que es deriven, sobretot perquè moltes vegades doncs, és considerada com una malaltia invisible, però que està molt present en el dia a dia de les persones que la pateixen, que els implica molt dolor crònic, molta fatiga, i això els limita la vida d'una manera doncs, molt important, i crec que és fonamental que hi hagi també aquesta visibilització, perquè hem de continuar avançant no només en el seu reconeixement social, com et deia, sinó també sanitari, intentar doncs, que hi hagi més recursos, més investigació i un millor tractament. I jo crec que aquí estem com a govern, hem d'estar sempre al costat de les persones, buscant sempre el millor benestar, i per nosaltres les polítiques públiques doncs, estan destinades a això, a fer de la vida que sigui millor a les persones, i en aquesta tasca doncs, ens hi trobem amb a FIMOIC i amb totes les persones doncs, que pateixen doncs, aquesta malaltia.
1: Doncs queda dit, i si començàvem aquesta conversa parlant d'una fira econòmica, parlem també doncs, de la fira robòtica educativa Codabot, que de fet aquest divendres la nostra ciutat acull el que és la 6a edició, una fira doncs, que té com a objectiu doncs, mostrar, poder compartir aquests projectes tecnològics entre els diferents centres educatius que hi ha aquí a la zona. Encarna, que ens pots avançar d'aquesta fira educativa?
0: Doncs, com tu mateixa dius, doncs, és una iniciativa doncs, que connecta l'educació, que connecta a la innovació, la tecnologia, el futur, i afortunadament doncs, Mollet és seu d'aquest Codabot. És un projecte doncs, que va molt lligat també a la manera com nosaltres estem plantejant doncs, el foment de la innovació a la nostra ciutat, no? Apropant la tecnologia doncs, als joves, a les escoles, a la ciutadania, i intentant doncs, que aquestes competències digitals doncs, entrin de la manera doncs, més fàcil, doncs, com et deien, a l'àmbit educatiu, i després doncs, això doncs, sigui clau després perquè en el món laboral estigui ja molt assolit. I bé, Codabot té una dimensió territorial important i implica doncs, que Mollet esdevingui doncs, aquesta seu tecnològica i per nosaltres doncs, invertir no? en educació, en tecnologia és clau perquè tenim molt clar que això és invertir en el futur dels molletans, de les molletanes i bé, donar-los aquest pensament crític, aquesta creativitat i sobretot les competències digitals que s'està veient doncs, que és sumament important doncs, que tinguin doncs, aquesta facilitat. Així que bé, contents i en definitiva doncs, el que volem és que aquest tipus doncs, de mostres de fires tecnològiques doncs, estiguin molt arrelades aquí a la nostra ciutat i el Codebot doncs, és una d'aquestes mostres.
1: I ens queda un minut per finalitzar aquesta conversa, Encarna, i com a regidora responsable d'Enfo comentem la sisena edició de l'Speed Dating que tenia lloc la setmana passada on hi van participar més de 170 persones. Quina seria la valoració que feu des de l'Ajuntament d'aquesta jornada? Ho comentem en un minut.
0: Doncs molt, molt positiva, molt content. Sabem que és una activitat que sempre és un èxit de participació, que sobretot perquè és molt eficaç, perquè afavoreix el contacte directe entre les empreses i les persones que busquen feina. Les persones ja venen també preparades, fan unes formacions perquè puguin tenir les millors entrevistes possibles, unes entrevistes àgils i bé, molt, et dic, molt content perquè esperem que els resultats doncs, siguin molt positius i és una aposta per una fórmula que continuarem fent doncs, amb més edicions.
1: Doncs queda fet aquest balanç de l'Speed Dating i amb això doncs, posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Encarna, agrair-te com sempre que ens dediquis aquests minuts de cada dilluns per comentar l'actualitat i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, molt bona setmana a tothom. Adéu.

0: Poesía y cante. Cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
1: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.

0: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 702, l'espai del Club Muntanyenc Mollet. I qui us parla, en Carles Matute. Avui iniciem una sèrie. Parlarem de l'inici del muntanyisme a finals del segle XVIII fins a la seva expansió a inicis i mitjans del segle XX. Espero que sigui del vostre interès. Capítol primer. Quan la muntanya feia por. Era mitjans del segle XVIII, als Alps, al massís del Mont Blanc, un lloc solitari on els pocs viatgers que s'hi aventuraven parlaven de llocs inhòspits, de sorolls que se sentien a la llunyania i d'ombres més producte de la seva por que de la realitat. Creuaven els passos de muntanya de dia, sense deixar el camí, fent via cap a la vall i procurant que no se'ls fes de nit. En arribar dalt del coll, miraven de reull cap als cims i les crestes nevades, però sense deixar el camí, perquè allà dalt no hi havia camins, ni cap motiu per anar-hi, cap motiu per pujar. Només roca, només gel, i una sensació estranya, com si aquell lloc no estigués fet per ells. Era com si aquella por no els deixés admirar la bellesa que hi havia allà dalt. Durant segles, la muntanya no va ser un repte, va ser un límit. Era el regne de dimonis i esperits malignes. La muntanya els feia por. Hi havia un límit, cert, i aquest no es podia traspassar. Des de les valls, la gent mirava amunt, però no hi anava. Allà dalt no hi havia camins, ni refugis, ni res que convidés a quedar-s'hi. Només històries, tempestes que apareixien sense avisar, ombres entre la boira, camins que es desfeien sota els peus. No era covardia, era desconeixement, i entendre que aquell no era lloc per ells. No hi havia camins, ni cap motiu per pujar. Només els caçadors d'isards i els buscadors de cristalls de roca traspassaven els límits, i alguns no tornaven, fent créixer encara més les llegendes i contes que la gent de la vall havia anat ordint amb els anys. Però amb el temps alguna cosa va començar a canviar. Producte de l'època de la Il·lustració, de les revolucions francesa i americana i els inicis de la ciència moderna, van obrir el coneixement a molta gent, i entre ells a un jove benestant de Ginebra, anomenat Horace Bénédict de Saussure, un estudiós de les ciències naturals que va aparèixer per Chamonix a l'època en què la gent il·lustrada i en cert nivell econòmic es dedicava a viatjar. D'aquesta forma va sorgir, per als habitants dels pobles de muntanya, una nova forma de fer un caler, l'ofici de guia, acompanyar els forasters a contemplar els paisatges del seu país. Amb tot això, la gent va començar a mirar la muntanya sense por. Saussure no hi veia perill, hi veia preguntes. Què hi ha allà dalt? Com és el gel quan algú el trepitja? Què passa quan el món s'acaba sota els teus peus? I amb aquella mirada, la muntanya va començar a canviar. No ella, vam canviar nosaltres. Per primera vegada no era només un límit, era una possibilitat. I llavors va aparèixer una pregunta. I si pugéssim? I per què hi volem pujar? Encara no ho sabien, però aquella pregunta ho canviaria tot. La por es convertiria en desig i la muntanya deixaria de ser frontera per convertir-se en destí.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: El dijous 21, extrem. Matinal dels dijous, aigua freda, dolmen de Cruïlles, Parc Natural del Montseny. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlo Revilla. Recorregut 11,7 quilòmetres amb un desnivell de 350 metres amunt i 350 metres avall. I 5 hores 30 de durada. Dificultat sense. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport, vehicles particulars. Divendres 22. Tothom. Presentació del llibre El pistolerisme a Barcelona. Laberint de sang i plom, 1917 a 1923. El vocal és en Josep Maria Cruz. A les 19:30, el periodista i escriptor David Rebelles, coautor del llibre El pistolerisme a Barcelona, 1917-1923, Laberint de sang i plom, ens descobrirà una Barcelona fascinant i implacable, on convivien la disbauxa i l'exhibició de riquesa dels cabarets de la Rambla amb la pobresa extrema del barri xino i la intensa lluita social. Un viatge apassionant per una època convulsa, protagonitzada per figures com Salvador Seguí el Francesc Layret, que ens ajudarà a entendre millor la història de la ciutat. En acabar la presentació, el coautor portarà exemplars del llibre per la seva venda. Fins aquí, Pals i Botes.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet. Vine al Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el càncer. 11 anys al teu costat. Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rifa. Rifa és l'acció de rifar o vendre un objecte, expenent separadament un cert nombre de bitllets, de participacions, fent després un sorteig i adjudicant-lo a la persona que posseix el bitllet, la participació que l'assora favorit o un equivalent a loteria. Diem, li ha tocat la rifa. Posar la rifa és jugar-hi, prendre un bitllet, participar-hi. Ballar com un pen de rifa, en canvi, vol dir ballar amb gran agilitat o rapidesa, amb gran velocitat. Aquella parella ballava com un pen de rifa. Semblava que no toquessin de peus a terra. Córrer-li es deu de rifa a algú. És fer passar molta pena. Estar subjecte a moltes tribulacions. Ai, me fas passar es deu de rifa. Diner que ve de la rifa i se'n va de rafa vol dir que els diners difícilment tornen. Ni rifa ni rafa equival a no haver-n'hi, a no trobar-ne senyal, semblar que no existeix. Res. Tenia molts retalls de diari interessants, però no en trobo ni rifa ni rafa. Me'ls deuen haver llançat. O ho van saquejar tot, no van deixar ni rifa ni rafa. Treure la rifa sense posar-hi és tenir una sort extraordinària, fer un bon negoci casualment i sense haver-s'hi arriscat. Amb aquest tema que m'han demanat a les oposicions, he tret la rifa. És l'únic que m'havia preparat. Tant de bo tragueu la rifa, però sobretot que ningú es rifi d'algú altre, és a dir, burlar-se d'algú, especialment enganyant-lo, fent-li concebre esperances vanes. No hem tret la rifa, se'ns han rifat, i per postres ens han carregat els neulers, és a dir, hem pagat els plats trencats. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catllador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut al club. Ja estàs viatjant per la màquina del temps. A l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres? Algú va dir: l'optimisme és la fe que condueix a l'èxit. Res es pot fer sense esperança ni confiança. Confiem que aquí t'hi trobis molt a gust i que fins i tot, si és possible, tot i que potser només sigui momentàniament, t'oblidis de tot allò que ara mateix et preocupa. Ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Miraré per sol·licitar-te una cançó d'un senyor que es deia Franco Battiato. I la cançó era Centro di Gravità Permanente.
1: Ah, aquí la tens, i a més enregistrada en directe.

0: i aquest centre de gravitat permanente acostumava a tancar els seus concerts en un ambient de festa, de participació del públic. Es va publicar originalment en italià el 1981 dins de l'àlbum La voce del padrone, La veu del mestre. A Espanya es va publicar 4 anys més tard, el 1985, i també en castellà. Battiato va ser una personalitat eclèctica i original. Havia nascut a Riposto, Catània, el 1945, i ens deixava a Milo el 2021. Als seus primers anys va ser guitarrista i pianista en restaurants, organista en cerimònies religioses, programes de ràdio i televisió. Els seus primers sous els va invertir en gravar discos dels que feia poques còpies per repartir per emissores de ràdio. Però els que em coneixeu una mica també sabeu que em resulta molt difícil escoltar només una del Battiato. Permeteu-me una segona, i en aquest cas no l'escollo jo. La va escollir un dels nostres convidats il·lustres, el gran Jaume Sisa. M'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
1: Ostres, doncs és una pregunta molt difícil aquesta, tu, perquè no et sabria dir. Hi ha tantes cançons que m'agraden i que m'agradaria haver escrit que em costa molt. Mira, no sé, qualsevol cançó del Battiato, de Franco Battiato. Per exemple, una que es diu L'animale, que parla de l'animal que porta dintre, de que no li deixa viure perquè les passions se l'emporten, i en fi, és una cançó preciosa.
0: Moltes gràcies.
1: Vale, gràcies.

Una autèntica preciositat. La cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, el cantautor més galàctic, Jaume Sisa, El animal de Batiato, que comença dient: vivir no es complicado si puedes renacer después y cambiar algunas cosas. ¿Anem al cinema? Vinga, ja hi som. Aquesta música de Dave Grusin ens porta a una banda sonora: Enamorarse. Posa't en contacte amb el programa. Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Amb qualsevol excusa, explica'm coses. Per aquesta secció, digue'm una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora que t'hagi agradat especialment. No necessàriament la pel·lícula, els actors, la interpretació, el guió, sobretot la música, sigui la instrumental o la cançó de la pel·li. Vols col·laborar? Moltes gràcies per el temps que ens dediques i per escoltar-nos. L'amic Ramon Castells Mayor, de Barcelona, el gran especialista en versions, el que va, a través de les seves col·laboracions, fer-nos pensar que podíem dedicar un espai més o menys fixe a les versions que encara posem en pràctica, ara ens diu: hola Albert, per l'espai de les bandes sonores, se m'ha ocorregut el tema de la pel·lícula El cantor de jazz, Amèrica, de Neil Diamond, de 1980, que, si no estic equivocat, és un remake. Gràcies i una abraçada, amic Ramon Castells. Doncs sí, efectivament, i a més, coincideix una altra amiga comunicant, en aquest cas es diu Àngels López Camps, que també vol escoltar la cançó de The Jazz Singer.

Realment és una cançó brillant. Per això la va utilitzar per la seva campanya de publicitat una famosa marca de cigarretes, aquella que el seu eslògan, si no recordo malament, era el genuino sabor americano. Això quan per televisió es podia fer publicitat de tabac. Fa alguns anys. Bueno, fa molt temps de quasi tot. Cabo, Neil Diamond. Efectivament, amic Ramon i també Àngels López, que heu demanat aquesta cançó, la primera versió del cantor de jazz o de jazz singer es va estrenar el 1927 i va passar a la història com el primer llargmetratge sonor, amb so sincronitzat. Per cert, que aviat farà 100 anys de tot això, no? Però voldria fer un parèntesi. Després es va fer el remake en el que Neil Diamond feia d'actor protagonista. Era un cantant jueu que desafia el seu pare per triomfar a la música pop. Va ser el 1981 en una pel·lícula dirigida per Richard Fleischer. Però aquest és un parèntesi a la secció de les bandes sonores. Bueno, d'alguna manera, aquesta és una banda sonora de ràdio. És que de Neil Diamond també em costa molt escoltar només una. Si em permets, Coco. Segurament a molts oients ara mateix li han entrat com una mena de pessigolles a les neurones, perquè feia temps que n'escoltava aquesta sintonia, que durant anys i panys va utilitzar el meu benvolgut company José Luis Fernández Abajo per als seus programes esportius i retransmissions esportives. Era un crac. I anunciava cacaolat. D'aquesta manera, més o menys. I aquesta sintonia que ell va escollir va ser un dels secrets més ben guardats de la ràdio que es feia a Barcelona a finals dels anys 70 i dels 80, perquè ni els que treballàvem allà a Radio Reloj, de Radio España de Barcelona, cadena catalana, que es deia tot això, aquella famosa emissora, és més fàcil dir l'emissora de les Rambles, perquè era l'única que estava a les Rambles de Barcelona. Això estava amb una cinta que deia Sintonia Fernández Abajo, sense més dades. Vam tardar molt en averiguar que en realitat és un tema, una versió instrumental de la gran orquestra de Percy Faith, d'un tema original de Neil Diamond que escoltem en directe i que també és espectacular. Crunchy, Granola Sweet.

0: Nilda Diamond. En directe. Crunchy, granola sweet. Cabo.
1: Escoltes Cocodril Club.
0: Però el piano, on és el piano, Montse?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Aquí està el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també per la tele, i a molts amics que, pel que sigui, per diverses circumstàncies, tenen a mà un aparell de televisió però no tenen una ràdio. Un transistor, una paraula malauradament en desús, que tanta felicitat ens va proporcionar. Perquè quan es va inventar el transistor, la ràdio va deixar de ser estàtica. Us en recordeu que estava a dalt d'una prestatgeria? Era com un altar. Sí, però pesaven molt, anaven en corrent, no te la podies endur del menjador de casa o de la cuina. Però quan va arribar el transistor, la ràdio es va convertir en portàtil i ens l'emportàvem a la platja o a la muntanya, allà on el coco t'acompanya. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar a la plataforma iVox.com, entre d'altres, com YouTube o Apple, iTunes, i també a moltes webs de les emissores que emeten el programa. I així anem amb tu allà on vagis. Quan condueixes, quan passeges, quan voles. Estem a la secció de les bandes sonores i ens escriu la Cinta des de Tortosa. Tenim un record molt afectuós per tota la gent de Tortosa i de les Terres de l'Ebre en general, que durant diversos anys van venir a compartir la festa d'aquest programa, precisament l'últim dia, l'última nit de les festes de la Cinta de Tortosa. Ella es diu Cinta i en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: m'agradaria molt a les bandes sonores escoltar 1492 d'Evangelis. Doncs t'ho agraeixo, perquè quan va sortir aquest disc, jo programava la música d'una emissora musical les 24 hores del dia i la vaig incloure perquè s'anés posant de tant en tant, però després va passar directament a l'oblit. I és una llàstima, així que t'agraeixo que t'hagis recordat, perquè a més Vangelis també era molt gran.

corria 1992, un any que a molts ens ha quedat una miqueta gravat. Vull dir que és de fàcil record, perquè clar, es van celebrar les Olimpiades a Barcelona i a Catalunya. Però hi havia altra gent que celebraven 500 anys de la conquesta d'Amèrica. I aquesta pel·lícula es va estrenar aquell any 1992 amb el títol de La conquista del paraíso. Però la música, que el que a nosaltres ens interessa, era de Vangelis. La pel·lícula la va dirigir Ridley Scott i la van protagonitzar Gerard Depardieu i Sigourney Weaver. Vangelis, que com sabeu va treballar al costat de Demis Roussos fent autèntiques obres mestres amb el grup Aphrodite Child a principis dels anys 70, havia nascut a Grècia el 1943 i va marxar a París el 2022. Gràcies, Cinta. Petonet, Tortosa. La Rosa i la Marta ens diuen en el seu correu: ens agradaria escoltar Love Kills de la pel·lícula Metropolis i també alguna cançó de la banda sonora de la pel·li The Commitments. Gràcies, salut i música, Rosa i Marta. Jo afegiria salut, música i bona ràdio. Mira, com que Love Kills va sonar fa poc, escoltem els The Commitments. Una pel·lícula que vaig tenir l'ocasió de preestrenar perquè els meus oients d'aleshores fossin els primers en veure-la al cine.

L'Hotel Sally, un dels clàssics del rock que versionen a la pel·lícula Els Commitments, que tinc entès que era un grup fictici, però degut a l'èxit de la pel·lícula van començar a fer actuacions en directe. La pel·li es va estrenar el 1991, llavors jo feia un programa de cine i vaig tenir l'ocasió, aquesta com tantes d'altres, de fer una preestrena només pels meus oients, perquè fossin els primers en veure-la. I m'ha agradat molt, Rosa i Marta, que us en recordeu de Commitments, que està sonant per primera vegada al programa. I si em permeteu, cullerada d'aquest espai del cine. És de Forrest Gump, que tenia una banda sonora estupenda, a banda de ser una pel·lícula molt bona. I era d'un vell amic, Bob Seger, nascut a Detroit, Michigan, el 1945. Against the Wind, contra el vent. M'encanta.

0: I'm still running against the wind. Against the wind. Still running against the wind. Contra el vent. Against the wind. Que Bob Seger i la seva Silver Ballet Band va publicar el 1980. Però que està aquí sonant a l'espai de les bandes sonores, perquè va ser una de les boníssimes cançons de la banda sonora original de Forrest Gump. Estrenada el 1994, dirigida per Robert Zemeckis i que va rebre 6 Oscars. Sí, el protagonista era Tom Hanks. Digue'm quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més. Digue-m'ho per correu electrònic. M'envies un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir: no és el petó, és qui t'ho fa. No és el missatge, és qui t'ho envia. No és la cançó, és a qui et recorda.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Amb moltes cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Has connectat amb el Coco.
2: Caminos de la tierra que los hombres tratan, caminos que otros hombres borrarán.
0: Un amic oient fa molts anys ens va proposar que preguntéssim al personal masculí, en aquest cas. Això és una mica discriminatori. Quina cançó els hi recordava la seva mili? Però, en fi, les noies no fèieu la mili, però a vegades havíeu de patir-la gairebé igual que els que la feien, perquè estàveu molt de temps separades del vostre noviete, no? Em sembla que va haver-hi un temps que us obligaven a fer, com es deia allò, el servicio social, no ho sé. Aquí som músics i aquest espai, com tots els altres, estan oberts sempre que, a veure, hi ha gent que ens escolta amb molt de retard, en diferit, gent que s'incorpora i per això no hi ha cap problema. Per exemple, en Josep Maria Gras Bonada ens diu: benvolgut Albert, gràcies per l'afecte, m'agrada la cançó de Gilbert O'Sullivan, Why, per què? De desembre de 1973, per la seva música nostàlgica. Al gener de 1974 vaig anar a la mili i en sentir-la em rememorava l'assassinat de Salvador Puig Antic de la meva edat. Havia nascut el 1948. Tampoc escolto aquesta cançó a cap altra emissora. Ah, és que aquí al Coco sovint escoltareu cançons que pràcticament ja no sonen enlloc. Diu en Josep Maria: així que es podria incloure com una de les meves cançons de la mili. Altres títols que se m'acudeixen d'aquesta època: Waterloo, Por el amor de una mujer, Denis Russos, En la fiesta de Blas, que els meus companys canviaven per La fiesta de Gras. Ah, clar, perquè tu et dius Gras de primer cognom. Diu: La fiesta de Blas, una cançó odiada per mi. I moltes altres. La cançó Guai en qüestió, més endavant vaig baixar la lletra que em va traduir una professora i veig que està plena de retrets. Bé, ho deixo aquí i et saludo cordialment. És curiós, Josep Maria, perquè fa algun temps, no et podria dir quan, perquè el temps va molt de pressa i fa molt de temps de quasi tot, oi? Vam fer un petit recitalillo de Gilbert O'Sullivan, però no vam posar Guai. I a poc temps es van exclamar alguns oients que per què ens havíem deixat Guai. Home, perquè no tenim temps de posar tota la discografia, però en aquell moment la vam posar, eh? Vam posar Guai, com farem ara mateix, i moltes gràcies per el temps que ens has dedicat.

0: Guai. Una cançó guai, en la que Gilbert Sullivan es pregunta el perquè de moltes coses. Per què ets tan cruel amb mi? Per què dius que no m'abraça res? Ningú hauria de ser tan fred. És que no m'estimes? Per què sempre he de plorar? Per què no vols venir amb els meus amics? M'estàs trencant el cor. Desembre 1973, estiu 10 anys més tard, del 83. Ah! Un amic meu assegura que només sentir aquestes primeres notes, els primers segons d'aquesta cançó, t'entra un bon rotllo, un somriure que dibuixes al teu rostre. Segurament és així. La posem com a introducció a un correu electrònic dedicat als autos de xoc. Un espai com moltes cançons, que va i ven. Bon vent i barca nova, no? Que va i torna, vull dir, va i ven, sí. Ai.
1: We are walking like in a dolce vita. This time we got it right.
0: Hi van participar molts amics.
1: We are living like in a dolce vita.
0: Seguim pensant que hi ha bons records de l'època que anàvem als autos de xoc. Un dels seus reclams era posar les últimes novetats discogràfiques i amb uns bons bafles, amb unes llums psicodèliques. En fi, que allò era el més semblant a una discoteca quan encara no teníem edat per anar a la discoteca. Bueno, el meu amic Ryan Paris va fer història amb aquesta cançó, la més ballada, la més radiada, l'estiu de 1983. Des de Vallvé de Cerdanya ens escriu la Montse Escala, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: bones, aquesta proposta de la música dels autos de xoc em sembla genial. Oh, ja la vam fer fa molt de temps, però potser tu no estaves en sintonia, Montse, eh? Diu: jo dels autos de xoc recordo la Dolce Vita i també els Boni M. Doncs farem una cosa, com que la Dolce Vita va sonar fa poc a l'espai Els Més Ballats de la Història, escoltarem els Boni M, que va ser un altre fenomen de laboratori creat per Frank Farian, amb diversos components, alguns que cantaven, altres que donaven la cara, però la veritat és que han passat quasi 50 anys i encara omple la pista de les nostres sessions revival i encara agrada a gent de totes les edats. Boni M ha tingut remescles, remixes de tota mena, amb més o menys fortuna. Però farem una cosa. Mira, quan portaven 6 anys d'èxits, la seva companyia discogràfica ens va fer arribar un popurri, un medley de promoció a les emissores de ràdio que no es va arribar a comercialitzar. Doncs sonava així, i l'estrenem avui, malgrat el temps transcorregut.

0: Bueno, es deia 6 anys d'èxit de Boney M i era un single de vinil de promoció només per emissores de ràdio, com un recordatori que hem estrenat després de molts anys aquí al Coco. Al recordar-nos la Montse Escala des de Bellver de Cerdanya, que Boney M eren records dels autos d'això. Tu havies anat als autos de xoc? Havies lligat amb l'excusa de va, que et convido a donar una volta. Gràcies a això, alguns amics ens han dit que van agafar l'afició per conduir, que la que tenien 18 anys, el primer dia que els hi van permetre presentar-se a l'examen, es van treure o van intentar treure el carnet de conduir. Bueno, ja em diràs cosetes, eh? Aquí a cocodrilclub@gmail.com. De moment et deixo amb la meva especial d'avui, que es diu Sea of Love, Mar d'Amor. Quin títol més maco, eh? Bueno, a més és de 1959 i de Phil Phillips, nascut als Estats Units el 1926, que ens deixava el 2020. Quines cosetes més maques es feien a finals dels anys 50. Aquesta va vendre més d'un milió de còpies, va ser número 2 als Estats Units i s'ha incorporat a bandes sonores de moltes pel·lis. Per exemple, la pel·li de suspens de 1989, Melodia de seducció, protagonitzada per Al Pacino i Ellen Barkin, i també a Frequency de 2000. Et deixo amb ella. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: el Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vin el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
2: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
4: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
1: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí. Okay.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu estiguis en connexió. Tant si ets dels habituals, això es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993, com si t'acabes d'incorporar, com si ens has descobert com per casualitat passejant per el dial o potser navegant per internet. Algú va dir... El sentit de la vida és no oblidar-se de viure-la. Així de senzill. Posa-ho en pràctic, Coco. I col·labora. Que ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, em dic Maite i truco des d'un poble petit de l'Aragó. Fa només 3 setmanes que us escolto i m'agrada el vostre programa. M'agradaria escoltar en alguna de l'Andrés Dobarro.

0: Aquest va ser el primer gran èxit d'Andrés Dobarro. O Tren. De 1970. Però situem la circumstància. Bé, d'entrada, me n'alegro molt que una amable amiga comunicant des de l'Aragó no tan sols ens escolti des de fa poc, sinó que, a més, se'n recordi d'Andrés Dobarro, perquè amb ell no es va fer gaire justícia. A nosaltres ens agradava molt, érem uns crios, però jo crec que en el seu moment, època franquista, va ser una petita revolució dels altres idiomes de l'estat espanyol. Sempre es potenciava que aquí tinguéssim només un idioma únic. Bueno, per una banda va serrat i sorprèn a última hora després d'haver estat promocionat i escollit per Ràdio Televisió Espanyola per representar-nos al Festival d'Eurovisió el 1968, quan cada país enviava el millor de cada casa. Enviava a gent molt consolidada. I Serrat, a l'últim moment, va dir: si no se'm permet cantar en català, doncs no vull sortir al Festival d'Eurovisió. I ell ja ens ha dit en moltes entrevistes que es va imaginar que li dirien que no. La veritat és que avui en dia encara no s'ha cantat en català al Festival d'Eurovisió. No, potser ho hagués aconseguit Andorra, però em sembla que no va passar mai a la final, no? Bueno, paral·lelament, aquí teníem el fenomen irrepetible de la nova cançó. Cantautors que cantaven en català no tan sols cançons protestes que difícilment passaven la censura o que havien de modificar perquè passessin la censura, sinó cançons d'amor, cançons de tot tipus, però interpretades en català. I resulta que això es va veure com una protesta oficial al franquisme i van triomfar arreu de l'Estat. Els cantautors van omplir teatres i universitats a Madrid i altres llocs, i els seus discos es venien. Cançó de matinada de Serrat va ser número 1 a les llistes de supervendes i també va sonar a los 40 principales. Això ara també és bastant impensable, eh? Que una cançó interpretada en català triomfi a la resta de l'Estat. O sigui que algunes coses han canviat per anar pitjor, segurament. Bueno, i en aquest context no tan sols van sorgir cantautors en castellà, sinó cantautors en euskera, que no van tenir tanta sort, com Andrés Dobarro, en aquest aspecte, que va decidir per cantar en gallec. I va fer aquesta cançó, Tren, que era comercial, i va ser supervendes. Andrés, després de fer de locutor, va morir amb només 42 anys i va morir arruïnat i oblidat. Jo voldria ara escoltar un altre d'ell, però tenint un record també per la ràdio que jo vaig mamar. Una companya va dir: la ràdio que et va parir. Bueno, és una miqueta, sí. En aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, oi? Principis dels anys 70, Barcelona estava considerada la ciutat de l'estat espanyol on es feia millor ràdio, més innovadora, més moderna, amb unitats mòbils al carrer, preguntant sense filtre què opinaven de diferents temes els ciutadans que anaven pel carrer i si es trobaven al micro de cop i volta. Bueno, però musicalment hi havia muntadors musicals molt bons. Recordo, per exemple, a Ràdio Peninsular, Àngel Pardo, o a Ràdio Barcelona, Manolo Cornejo, que, com que era habitual que moltes cançons estrangeres tinguessin una adaptació al castellà, amb dos tocadiscos, amb un posaven, per exemple, la versió original anglesa, o francesa, o italiana, i en el tocadiscos dos posaven la versió al castellà. I en directe anaven barrejant les dues versions. Doncs ara, això és el que faré jo ara mateix, però amb Andrés Dobarro. Perquè hi ha una balada molt maca que es diu Meu Amor, que em sembla que va ser l'única cançó seva que va publicar en gallec i en castellà. A veure què tal em surt això. Plat número 1 en castellà, plat número 2 en gallec.
1: Amor mío, ayer te fuiste lejos de mi lado. Fuiste más lejos de lo que para mí es posible ir. Y yo quedé solo. Estoy triste, mi amor. Aquí, acariciado por la noche que tantas veces abrigó nuestros sueños. Y que a las 7 o a las 6 de la mañana se marchará también. Entonces, ya no habrá nadie en el mundo que entienda mi nostalgia.

0: Bueno, doncs no ha sortit malament, oi? El record per Andrés Dobarro i una curiositat per aquests amics oients que són col·leccionistes o de coses rares, diguem, o minoritàries. Andrés Dobarro va arribar a protagonitzar una pel·lícula. Llavors també estava bastant de moda que quan algú triomfava en la música aprofitessin el tirón per fer un guió normalment fluix. No tan sols a Espanya, per exemple, les pel·lícules d'Elvis Presley cinematogràficament són bastant fluixes, oi? Bueno, doncs Andrés Dobarro, no sé si es podrà recuperar a YouTube, hi ha fragments, va protagonitzar la pel·lícula En la red de mi canción. I sabeu quina era la protagonista femenina? Conchita Velasco. Ell li anava al darrere. Sí, sí, li representa a la pel·lícula. I allà surten els seus èxits d'aquell moment, els dos que m'ha escoltat, O tren i Meu amor. També al costat de Concha Velasco i d'Andrés Dobarro sortien Casen, Rafael Aparicio, Antonio Ozores. La pel·lícula la va dirigir Mariano Ozores. En la red de mi canción, de 1971. Una autèntica raresa del teu amic el Coco.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the bed. Amb l'Albert Malla.

Aquest va ser un dels grans èxits de la genial Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields, que aquí es va dir Campos de Algodón. Bueno, ja sabeu que aquí en el programa tradicional i històricament els Creedence sonen com si fossin l'última novetat mundial, perquè no passa gaire temps sense que algun amic ens ho demani.

I recordo que als anys 70, amb un amic, evidentment no existia res del que tenim ara, ni Google, ni traductors, ni res d'això. Doncs amb el nostre diccionari vam voler traduir el nom, perquè ens semblava curiós, no? Creedence Clearwater Revival. I vam arribar a la conclusió que volia dir Credencial Agua Clara Revivida. Bé, però anys més tard ens vam enterar de l'origen del nom. Just got home from Illinois, locked the front door, oh boy. Got to sit down, take a rest on the porch. El nom de la banda és una combinació del nom d'un amic de Tom Fogerty. L'amic es deia Creedence New Bold. Van modificar el Creedence per Creedence com el credo, en aquest cas amb dues es, Creedence. Aquest senyor, aquest amic, era un comercial d'aigua embotellada, per això el Clearwater, que ve a continuació, és a dir, aigua clara. I finalment el compromís de posar de nou en marxa el grup, després que els seus membres s'haguessin dispersat, van afegir el Revival. Una altra curiositat del teu amic del Coco, una altra raresa. La primavera de 1973, quan encara teòricament existien els Creedence, John Fogerty, el seu cantant, el seu líder, va voler fer una incursió en solitari amb una banda de la que no hem tornat a tenir notícies, que es deia The Blue Ridge Rangers. Bueno, va muntar aquesta banda per aquest únic disc de 1973 que es diu Heart of Stone. Aquí es va dir Corazón de Piedra. Després seguim amb el nom.

Que bo, eh? Però va passar gairebé desapercebut aquesta incursió en solitari de John Fogerty, el líder de la Creedence, el 1973, amb una banda anomenada The Blue Ridge Rangers, Heart of Stone, Corazón de Piedra, que es va dir aquí. I potser hi ha algun coco que diu, Corazón de Piedra? Corazón de Piedra? De què em sona? Bueno, ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions de les cançons en diferents idiomes o en diferents arranjaments, però també de tant en tant trobem cançons que es diuen igual, però que no tenen res a veure entre elles. I Corazón de Piedra va ser un dels grans èxits d'un grup de breu durada que es va dir Los Jóvenes.

0: como es su corazón.
1: Sí, como la piedra. Y es tu corazón.
0: Como la piedra. No hem entès mai els xiscles d'aquestes suposades fans al mig d'una cançó que parla d'un tema seriós, eh? Los Jóvenes, formats a Barcelona. Evidentment, això era una versió, perquè l'original era dels Rolling Stones.

No, no és aquesta, aquesta és seva. La cançó impossible de superar per a John Fogerty, que va declarar "No n'hi haurà un altre igual", va ser un tema que va aconseguir els principals rànquings als anys 50 i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Al costat de la Creedence Clearwater Revival, el John Fogerty va saber convertir-se en una figura clau del rock nord-americà. Però aquest estatus mai no li va impedir reconèixer la grandesa dels que van establir les bases del gènere. De fet, una oportunitat va assenyalar Blue Sweatshoes de Carl Perkins com una obra impossible de superar dins de la història del rock and roll. Enregistrada el desembre de 1955 i publicada el gener de 1956, la cançó escrita per Carl Perkins i produïda per Sam Phillips és considerada una de les primeres grans gravacions del gènere i un punt de partida per tot el que vindria després. La seva barreja de country, blues i rhythm and blues va ajudar a definir el so del rock primerenc, convertint-la en un model sobre el qual les generacions posteriors van construir. Tal com va comentar en una entrevista del 1970, John Fogerty va dir "Mai no hi haurà un altre Blue Sweatshoes". El tema va assolir els principals rànquings de l'època i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Per a Fogerty, aquest impacte no es pot separar del context en què va sorgir. A diferència d'èpoques posteriors, quan el rock ja tenia una estructura, a la dècada de 1950, tot s'havia de construir. En aquest escenari, cançons com aquesta no només eren èxits, sinó descobriments. Well, it's one for the money, two for the show.

0: I el seu autor, Carl Perkins, va portar la cançó al més amunt de les llistes. Però el pobre no va poder explotar l'èxit per culpa d'un accident de tràfic que el va deixar fora de circulació quan el rock començava a triomfar. I quan Carl Perkins va tornar als escenaris, ja recuperat, va resultar que les sabates de gamusa blava i tot el demés eren pràcticament propietat d'Elvis. Elvis Presley. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Ja ho saps, no? Has connectat amb el Coco. Algú va dir: canviem a les persones que ens fan perdre el temps per aquelles que ens fan perdre la noció del temps.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All in radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, se está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert Martínez.

acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia, passa a passa, encara queden moltes sorpreses. Però ja has fet tard, eh? Si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, quan et vingui de gust, quan puguis. A la plataforma iVox.com, també en altres, com YouTube o Apple o iTunes. I també a la majoria d'emissores que emeten aquest programa, 125, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Gràcies per estar en connexió.

0: Recentment, el programa de televisió El Intermedio va complir 20 anys en antena. Jo el veig sempre que puc i em fa riure. I a més, té el seu mèrit, riure amb l'actualitat, com la que està cayendo. Jo a qualsevol persona que em provoqui un somriure li faria un monument a les places majors de les més importants poblacions. Perquè no és fàcil. Per això avui tenim de convidats els seus dos protagonistes, el gran Wyoming i a Sandra Sabatés, que és de Granollers, on tenim moltíssims amics. A veure quines cançons ens demanen.
1: ¿Cuál es la canción de tu vida?
2: La canción de mi vida, pues no sé, cualquiera de los Beatles. Yo era contemporáneo de ellos, soy un señor mayor.
1: ¿Y por algún motivo en especial?
2: Bueno, pues porque creo que han hecho toda la música que yo he escuchado después. Está toda contenida ahí.
1: Gracias, suerte.
2: Hasta luego.
0: Bueno, doncs escoltem una de las primeras.

tendra, senzilla, molt curta, 1 minut 47, dels primers àlbums dels Beatles. Bueno, aquesta concretament és de l'àlbum Beatles for Sale de 1964, que començava amb No Reply.

No reply, sense resposta, que és un tema que dona bastant mal rotllo, sobretot si l'estàs esperant. Però en aquest mateix àlbum hi havia una amb la que jugarem amb les versions. 8 Days a Week, recordes que...

8 days a week. 8 days a week. Els primers Beatles. 8 days a week. 1964. 8 days a week. I aquí a Catalunya no tan sols els Mustang versionaven el castellà els seus èxits. També ho va fer el meu amic Pere Gené al capdavant de l'estrella solitària. L'on està? 8 dies.

0: sempre amb molt d'amor des del teu cocodril. Bueno, hem celebrat els 20 anys en antena, a la Sexta, concretament de l'Intermedio, i el seu director i presentador, Grant Wyoming, ha escollit com a cançó de la seva vida qualsevol dels Beatles, i n'hem escoltat 3. Però quina serà la de Sandra Sabatés? Que és molt més jove que el Wyoming, esclar. Sandra, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Ens podries recordar alguna anècdota que t'hagi passat treballant?
1: Mira, l'última, i no és precisament bona, diguéssim, és la setmana passada un atac de tos en directe, que van començar ja a portar-me de tot, pastilles per la tos, aigua, de tot, i no hi havia manera, no hi havia manera. Ja vaig començar plorant al directe, sort que ja les càmeres no m'enfocaven, però clar,
0: que malament coses d'aquestes... Passar, no,
1: són moments de tensió, però clar, al final tots estem refredats en algun moment i sí, aquestes coses passen, clar. Però quan t'enganxen al directe, doncs clar, però bueno, aquesta és l'última que et puc explicar. És veritat que potser els moments més divertits del programa, per exemple, com a anècdota, que això està, aquesta és més graciosa, és normalment assagem els guions, els assagem tots, però no posem ni els vídeos, i moltes vegades els moments d'àctics, doncs, no ens dona temps d'assajar-los per una qüestió de que anem pillats, no? Llavors, tot el que és el Wyoming, quan es posa barrets, quan es posa disfresses i tot això, no dona temps d'assajar-ho moltes vegades. Llavors, clar, tu tens al cap el guió, saps quins acudits et pots fer, per on et tirarà i tal, més enllà de la improvisació que ell pugui portar a terme, però mai t'esperes que de cop i volta et surti amb aquell barret o d'aquella manera, clar, i això, de cop i volta estàs parlant, i quan el veus aquí sí que és molt difícil aguantar el riure.
0: S'ha escapat el riure, no?
1: Moltes vegades, sí. Això sí que és impossible, perquè de cop i volta el veus, i el veus allà disfressat amb els seus barrets i les seves coses, els seus collarets, i aquí sí que és difícil.
0: Clar que tu fas el paper seriós, això amb un informatiu normal seria més greu, però allà si se t'escapa el riure no passa res.
1: Bueno, és que hi ha vegades que és impossible aguantar-lo, faig el que puc, però...
0: Tu ets molt jove i estem en un programa musical revival, però ens podries dir quina és la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu?
1: Space Oddity.
0: I per què?
1: És una cançó que sempre...
0: Però si va sortir quan tu no havies ni nascut.
1: Sempre m'ha atrapat. I és la història i l'espai i tot. És una cançó de les que... Vaja, quan estàs així una mica trist o quan estàs allò que estàs sol, a mi m'agrada molt la solitud, és la cançó la que sempre acabo posant.
0: Moltes gràcies, molta sort.
1: Gràcies.
0: Bueno, doncs, sorprenentment, Sandra Sabatés, malgrat la seva joventut, li agrada un gran èxit de 1973. Bueno, del 73 aquí, perquè ja s'havia publicat el 1969 en altres països del món. Space Oddity, de David Bowie, parla del distanciament físic, de la nostàlgia del planeta Terra. És que, suposadament, diuen que la van fer per coincidir amb l'allunatge de l'Apolo 11. La BBC primer la va prohibir, però després la va utilitzar precisament per cobrir la informació de l'allunatge. No sé, l'havia prohibit per temàtica ombrívola relacionada amb els astronautes. Però David Bowie, abans d'aquest èxit, era un artista pop emergent que no tenia contracte discogràfic. Guanyava la vida pels carrers fent de mimo. De tant en tant feia de mimo. I també venia gelats. Quan la va gravar, Bowie tenia només 22 anys.

0: Space Odyssey, que podríem traduir com raresa especial, tot i que es va dir aquí Odissea, Odissea especial. David Bowie, la cançó preferida de la Sandra Sabates. I marxem ballant, recordant nits de festa. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, 2000... I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però hi haurà molts altres oients que la recordaran. Digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria, que ens diu: hola Albert, les meves discos preferides eren dels 80, Muntaner 4 i Teatre de Mollet. Grans records. Posaven una música bestial. Ara, a Muntaner, ja saps que és una sala de teatre i una sala de jocs. Coses tristes de la vida. Bueno, fer teatre tampoc és tan trist, eh? És pitjor quan algunes discoteques de record maco s'han convertit en Capravos, per exemple, com el Trocadero. Però, bueno, és que som uns romàntics. Diu, sobretot, lo de la sala de jocs, perquè la disco era preciosa, no molt gran, però acollidora, amb una bona pista i molts llocs per seure i altres coses. Jeje. A quines coses es deu referir el Josep Maria de Badalona, no? Però ara ens quedem amb la cançó que feia ballar a l'amiga Judit de Barcelona, de Sylvester, You Make Me Feel, que encara omple la pista a les nostres sessions dels diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. Sylvester va néixer a Los Angeles el 1947 i moria a San Francisco el 1988. Molt conegut com a cantant, ballarí i també model per als seus vestuaris i perruques femenines i per ser també un dels artistes més importants del soul disco a finals dels anys 70. I un últim favor. Si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mall.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
1: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ruta 66.
1: Puntuals com cada setmana arriba el nostre viatge per la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Sigueu benvinguts i esperem que disfruteu de la selecció musical d'aquesta edició. Soc en Pitu Dos Santos. Si esteu preparats, comencem amb les noves propostes. Vinga, som-hi, endavant!
2: Ruta 66, el més nou, novetats discogràfiques.

Celebrate forma part d'un EP dels Blackstone Cherry, una banda de Kentucky amb 25 anys d'història de hard rock i southern. La cançó que hem escoltat és un himne a la superació. Sis temes originals conté aquest treball. Una d'elles és aquesta, Neon Eyes.

0: Ruta 66. Els originals i les seves versions.
1: Abans escoltàvem dos dels sis tracks que formen part del nou EP dels Blackstone Cherry, però el nou treball també inclou una versió que punxarem a continuació. Es tracta d'una composició de l'any 85 dels britànics Simple Minds, tot un èxit titulat Don't You Forget About Me.

Telephone Line, un dels grans hits de l'Electric Light Orchestra, liderada per Chief Lynne. Forma part del sisè àlbum d'estudi de la banda britànica, A New World Record, editat l'any 1976, és a dir, això fa 40 anys. El disc conté 4 singles, el que hem punxat, també Rockaria, Do Ya, i aquest que ve a continuació, Living Thing.

Calling America. Continuem amb l'Electric Light Orchestra, una de les meves favorites, banda sonora de la meva vida. Un altre aniversari era fa 40 anys de l'edició de l'11è àlbum d'estudi d'ells, Balance of Power, amb composicions idònies per les radioemissores del moment, com aquesta, So Serious.

Beaches of Cheyenne. És un dels tracks del disc Fresh Horses, el sisè àlbum d'estudi de Garth Brooks, el més gran de la música country dels anys 90 a USA. Sis singles extrets d'aquest àlbum de 10 tracks. Un d'ells, una cançó composada per Steven Tyler i Joe Perry dels Aerosmith. Disc multiplatí al seu país amb cançons com She's Every Woman.

Breaking Out of Hell. Aquesta cançó dona títol al quart àlbum d'estudi dels australians Airborne. El vam estrenar en primícia aquí a la Ruta 66. D'això fa 10 anys, el temps passa volant. Un disc de hard rock pur i directe, enèrgic, molt semblant als mítics AC/DC. Un disc que inclou una cançó dedicada al desaparegut Lemmy Kilmister. Anem per una altra, Get Back Up.

Breaking Out of Hell, àlbum d'èxit del Sailborn al seu país, Austràlia i a la Gran Bretanya. Ara fa un mes aproximadament van passar per Barcelona amb un concert apoteòsic. I ara sí, l'última cançó del treball dedicada com a tribut al líder dels Mother Hit, el desaparegut Lemmy Kilmister, la que porta per títol It's All for Rock and Roll.

Breaking the Chains és un dels tracks que formen part del disc Start Back the Time, el nou treball del Subway, banda alemanya i suïssa de hard rock amb més de 30 anys d'història. I amb ells tancarem el programa d'avui. Amb una altra de les noves del Subway que s'anomena Calling for You, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació, sóc en Pitu Dos Santos. Siau! Tonight!

0: Parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
1: Dilluns a 1:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
0: Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: De dilluns a divendres, entre 9:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
3: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
4: Bàsicament el que et diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3

La bona música a Music Calaix.